0: un programa que donarà molt a parlar, simplement perquè el tema és de molta actualitat.
1: Doncs sí, senyor, la veritat és aquesta. I també ens acompanyarà, com darrerament, la Eva Sallés, col·laboradora ja del nostre espai de salut. Encantat de retrobar-te. Com estem?
2: Molt bé. I amb moltes ganes de parlar amb la Jasmina. A veure què ens aporta i què ens ensenya.
1: No, aquí sempre sumem. Aquí sempre sumem. Sí. O sigui, restar aquesta paraula...
2: No, sempre aprens alguna cosa.
1: Aprenem quelcom. Doncs també volem saludar en Joan Bosch, que està a les vies del so i és l'encarregat que aquest programa us arribi a casa vostra i de que aquesta nau funcioni correctament. Joan, avui hem de fer un parèntesi. Abans de que tu decideixis sí. Amb quina nau volarem o anirem per terra, mar o aire, hem de comunicar-vos que avui tenim un programa especial. És el programa número 350 i el voldríem celebrar per tot lo alt, o sigui que no sé si ens pots posar en algun moment la companyia elèctrica d'Arma.
3: Home, per favor.
1: Però abans d'escoltar la companyia elèctrica d'Arma, amb el tema i el contingut d'avui, vull que sigui un tribut a aquelles persones que jo vaig tenir al meu costat quan jo tenia 16-17 anys en el món de la banca. Vull parlar d'aquelles persones que van ser grans mestres, que em van ensenyar el món econòmic, que em van ensenyar totes les directrius d'aquell moment, de l'economia d'aquell moment, que parlo de molts anys. Estic parlant dels companys del Banc Mercantil de Manresa, de la Banca Catalana i després BBVA. Doncs res, ja comenceu a veure de què aniran doncs, una mica el tema avui. Però sí que és veritat que també especialment vull fer un tribut al meu pare, que va ser un dels grans mestres que vaig tenir en el món de la banca, perquè, coincidència o no, vam treballar en diferents oficines, però ell, sense que se'n donés compte, jo l'observava atentament una miqueta com actuava, com reaccionava davant de certs clients, i la veritat, papa, pare, moltes gràcies per tot. Joan, ara sí que m'agradaria escoltar l'elèctrica d'Arma.
3: Vinga, som-hi.

0: fantàstica, la companyia elèctrica d'Armes, sempre m'ha encantat. I la veritat, doncs, 350 programes, què vol dir? Què equival? Equival a 10 anys de ràdio, equival a 10 anys d'entrevistes, equival a 10 anys de coneixements, de saviesa, i també tot això gràcies a vosaltres que ens aneu seguint setmana darrere setmana, i també doncs, tècnics tan fabulosos com en Joan Bosch, que ens acompanya programa darrere programa, i avui tenim en Iago, i avui tenim a la Eva aquí, que també ens acompanya, i la Jasmina amb aquest programa tan especial.
1: Un aplaudiment per tots, sisplau, home.
0: Està a tope, no hi cabem. Moltes gràcies. Continuarem fent ràdio, continuarem en aquest entorn audiovisual, perquè avui la ràdio és audiovisual, i estarem aquí repartint coneixement per tots vosaltres. Doncs avui, a temps de salut, ens endinsarem amb una qüestió que ens toca a tots molt de prop, sense que en siguem plenament conscients. Jo diria que sí que en som conscients. El valor dels diners en el temps. Si ens aturem a pensar-hi, els diners són un dels pocs elements que ens acompanyen al llarg de tota la nostra existència. De petits aprenem a estalviar per una joguina. D'adolescents descobrim el preu de la independència. De joves ens enfrontem a la gestió de les primeres nòmines. I amb la maduresa busquem la tranquil·litat econòmica i ens preocupem per la jubilació o per deixar un llegat. Però la relació amb els diners no és només una qüestió matemàtica, no és simplement sumar i restar. És una relació profundament emocional, carregada de significats, pors, desitjos i aprenentatges. Com canvia la nostra percepció del que és car o és barat? Quan aprenem realment a diferenciar entre el preu de les coses i el seu valor? I sobretot, les lliçons que ens ensenya el temps sobre els diners, les aprenem amb consciència i amb seny per poder-les aplicar? Per parlar-ne avui i per ajudar-nos a posar-hi llum, avui contem amb una convidada que ens ofereix una visió gràcies a la seva formació i trajectòria que combina la gestió dels recursos econòmics amb el benestar personal. Tenim els nostres estudis a la Jasmina Serrat López. La Jasmina és llicenciada en Economia per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, coach, professora de Kundalini Yoga, i viu a Arenys de Mar. Hola, Jasmina. En primer lloc, donar-te la benvinguda. Avui un programa molt esperat i esperem, com hem dit al començament, que sumem i que ens donis llum, perquè ens fa falta. Oi que sí?
2: Molt bona nit.
0: Sí.
2: Moltíssimes gràcies i res, encantada de poder participar aquí amb grans professionals com tots vosaltres sou.
0: Doncs res. Doncs també agrair-te que estigués aquí amb nosaltres, perquè avui ja t'he dit que tot és important, però hi ha programes que són més necessaris que d'altres. Cada setmana anem donant coneixement i avui relacionem l'economia amb la nostra salut i les nostres emocions. Iago, endavant, et dono la paraula.
3: Què vol dir això de que els diners tenen un valor en el temps? Ens ho podries resumir d'una manera senzilla?
2: El temps per mi és limitat i crec que com més limitat hem d'intentar doncs, ser molt coherents, no, en com utilitzem el nostre temps. Ja no només a nivell econòmic quantificat, sinó també un tema de com estem alineats amb els nostres valors respecte als diners i al temps.
3: Què és per tu una bona inversió?
2: Clar, aquesta pregunta és molt subjectiva, perquè també va una mica relacionada amb el que comentàvem de quina és la teva percepció, no, que tens, quins són els teus objectius, et preguntaria de vida, què et preocupa, què vols treballar, i en funció d'això doncs, buscaríem aquella millor opció per tu.
0: Doncs bé, anem avançant en aquest camí doncs, també de l'autoconeixement i del coneixement econòmic. Des de fa un temps cap aquí ens hem adonat que les coses estan cada vegada més cares. Això és veritat.
2: Sí.
0: I el fet de que els preus pugen provoca que quan anem a comprar amb els mateixos diners, comprem la meitat de les coses. I aquest fet ens pot generar desesperació, ansietat o fins i tot frustració i ràbia. Dit això, quina relació hi ha per tu entre l'economia i la salut?
2: Doncs bé, jo n'he parlat moltes vegades i sempre crec que ho poso en èmfasis, perquè realment quan hi ha temes econòmics és algo que moltes vegades la gent no intenta, potser no presta tanta atenció, no? Perquè sempre hi ha altres coses més importants, no? Esdeveniments que són presents, que són immediats, i no se li dona tanta importància al diner. Però al final sí que és algo que hauríem de treballar tots plegats i cadascú de nosaltres, perquè el que ens crea és moltes vegades pors, que és, i és veritat, el diner moltes vegades és una por a limitacions, també ens ve moltes vegades de la família, no? I tot això el que es va generant és un problema, no? Que pot ser també a nivell digestiu, a nivell nerviós, a nivell psicològic, és a dir, hi ha molts desencadenants que fan que ens produeixin aquest malestar, no? A nivell físic i a nivell psicològic, i tot és plegat per un problema dels diners.
0: Però sí que és veritat que tu ho tens en compte, perquè tens en compte el factor humà, i sabem una miqueta quina és la teva feina, no la recordarem perquè no s'escau, però la teva veu i la teva presència és molt coneguda aquí a la comarca, i tu destaques precisament, doncs, per aquesta calor que ens dones i que dones als clients, no?, de posar-te de forma empàtica doncs al costat nostre, no? I això és molt de valorar, perquè avui la societat cada vegada dona la sensació de que som més números, no? Però tu això no ho tens, i això és el que valorem de tu. Per què un euro d'avui no val el mateix que un euro de fa 10 anys?
2: Gràcies, Pep, perquè m'has emocionat. Bé, responent a aquesta qüestió, és degut a la inflació, no? Que moltes vegades és una terminologia que inclús a dia d'avui és... I què és la inflació, no? La inflació, bé, al final és degutament a un problema geopolític, no?, que és l'actual. El que està succeint és que hi ha una pujada de preus. El fet de tot el tema geopolític que estem visquent ara mateix, tot el que és el petroli ha pujat de preu.
0: Ha pujat de preu, sí.
2: Clar, llavors tots els productes que es fabriquen amb el petroli, que són moltíssims, doncs hi ha un encariment. Tot això què fa? Que tots els nostres ingressos no s'han modificat, continuen sent els mateixos, i en canvi veiem com quan anem a fer la compra del dia a dia, doncs és més costosa. Si anem a comprar roba, també és més costosa. Si anem a... Sí, tot s'ha encarit. Per tant, què hem d'intentar? Doncs que el nostre diner no perdi valor i que com a mínim pugui batre aquesta inflació, aquesta pujada de preus.
0: Molt bé, endavant, Eva.
4: No, la meva pregunta va relacionada amb el que estava explicant, perquè amb els sous que tenim ara, que no podem estalviar, no podem créixer, no podem imaginar-nos a vegades ni d'anar de viatge, existim a l'economia, els que som, els que tenim aquests sous salari base, el salari mínim, existim? Perquè clar, a vegades dius, què puc fer jo si jo no entro dintre d'aquests capitalistes ni d'aquests inversors? Vull dir, sóc una persona que vaig menjant, vull dir, influïm nosaltres a l'economia o quedem apartats de tot aquest món? No sé si m'explico bé. Què podem fer per poder progressar i guanyar més diners i poder invertir aquests, bueno, qui pugui estalviar alguna cosa? No podem, o sigui, amb 100 euros no podem fer res, no podem... progressar de cap manera, no? Només si se'ns espatlla la lavadora, doncs pagar-la aquell mes, no? Però no podem fer gaire més. Com ho podem això potenciar?
2: A veure, és una bona pregunta, Eva, i és difícil. No tinc aquí un mecanisme per poder dir-te, ostres, fes això i ja veuràs com. Sí que és veritat que en aquests casos, quan veig que és una persona a nivell individual o una persona que té uns ingressos molt ajustats, no? Versus, pues,
4: no existim, llavors.
2: Sí que existim, perquè també sou importants dins del cercle, no, que, econòmic, i per tant també sumeu. Llavors aquí el que jo s'hauria de fer és uns ajustos a nivell de costos, no? jo què faria aquí, una mentoria, no?, de seure amb vosaltres i analitzar exactament quins són els vostres costos per intentar arribar a que hi hagi un abaratament, no?, dins dels subministraments, dins la cistella de la compra, és a dir, veure com podem reduir aquests costos i que tingueu més capacitat d'estalvi. I encara que siguin 100 euros, doncs, si els podem invertir en alguna cosa, doncs, que realment, doncs, sigui una estratègia d'inversió que en un mig plaç, doncs, et pugui reportar més rendiment, doncs ho farem. Millor això que no fer res.
0: Iago, volies dir alguna cosa?
3: Sí. Què és per tu invertir en intel·ligència?
2: Intel·ligència artificial?
3: No, invertir, la intel·ligència d'invertir, què és per tu?
0: Què vols dir? Amb seny, intel·ligència.
3: Com invertir amb seny, sí.
2: Val, és una pregunta una mica oberta, però jo aquí et diria que quan una persona m'arriba, doncs jo el que sempre intento és que inverteixi en primer lloc amb el cor. I és així. No vull semblar molt emocional, però per mi és important saber què vol treballar, què necessita, quins són els seus objectius vitals, on volem arribar. I a partir d'aquí el que faig és invertir. És algo molt, molt, molt ampli, aquesta terminologia. Llavors jo el que diria és aplico estratègies d'inversió per intentar adaptar-les a aquells objectius que volem treballar en el curt, mig i llarg termini.
3: Invertir amb el cor, però sempre s'ha dit que el primer per invertir és invertir en intel·ligència, és a dir, en teoria amb el cap, no?
2: Sí, però també és important a nivell emocional. Aquí estem parlant d'un tema de salut i els diners també és un tema emocional, és un tema de salut. Llavors jo et diria que sí, que hem d'invertir, però també tenir en compte què és el que volem nosaltres. Perquè al final la nostra vida és limitada, el temps és limitat, només en tenim una de vida. I per tant hem d'intentar optimitzar, no, aquest temps que tenim i ser molt coherents i estar molt alineats amb els nostres objectius de vida. Per tant, jo aquí el primer que et diria és què vols treballar, quins objectius tens de vida i a partir d'aquí anem a implementar quines estratègies podem aplicar, quin és el vehicle que et farà arribar, no, a aquest viatge de vida que tu vols treballar.
0: Molt bé, molt maco, Cinques. Ara farem un parèntesi musical, que sempre el fem, i són uns temes que avui la Jasmina ens ha suggerit, per tant que escoltarem el primer, el comentarem una miqueta i continuarem amb aquesta dinàmica de diners, salut i emocions.
1: Molt bé, doncs per iniciar el nostre trajecte musical ens desplaçarem fins a Genk, a Bèlgica, per conèixer una versió en piano que interpreta James Malickey anomenada Time, un tema original de Hans Zimmer i que forma part de la pel·lícula Inception, estrenada el 9 de juliol de l'any 2010 a Londres, i tot seguit l'anem a escoltar.

0: James Malikey és pianista, compositor, cantautor i fotògraf de natura. Malikey crea i interpreta música original per piano, relaxant i cinematogràfica. A més de les seves composicions per piano, també compon música orquestral i ambiental, realitza versions i remescles úniques de cançons conegudes, reinventant-les en diversos estils musicals. En el mateix YouTube, aquest jove pianista declara el següent: la cançó de Time de Hans Zimmer sempre m'ha inspirat. És una de les meves cançons preferides, així que vaig decidir fer-ne la meva pròpia versió cinematogràfica per piano. Jasmina, per què ens has suggerit aquest tema tan preciós?
1: Perquè per mi és molt emotiu, i com estem parlant de diners, que per mi també són emocionals, ho he volgut vincular.
0: Doncs sí, és molt emotiu, eh? És molt emotiu. Escolta, ara continuo jo. Si vosaltres necessiteu fer alguna pregunta, ens ho diem i parleu. Quina diferència hi ha? Això d'aquí sempre és... És un embolic que tinc. Quina diferència hi ha entre el preu d'una cosa i el valor real que té aquesta cosa? Ens pots posar algun exemple?
1: Sí, a veure, el preu al final és el que tu pagues, no? És una qüestió de números. Doncs, per exemple, si tu vas al fisioterapeuta perquè tens una dolència perquè has fet una classe de CrossFit, doncs li pagaràs 50 euros, per exemple. En canvi, el valor per mi és el que realment t'aporta. El fet d'anar al fisio t'està portant benestar, t'està portant una millora en el teu lloc de treball, perquè després rendiràs més perquè et sents millor. És a dir, és un tema més de l'impacte que et genera.
0: Et generen a tu.
1: Exacte.
0: És el valor que tu li dones, no? Aquella compra, aquella activitat,
1: exacte,
0: aquell fet. Clar que és diferent.
1: Exacte.
0: És molt diferent, no? Quan estalviem, sovint ens diuen que els diners han de treballar i han de bellugar-se. Què vol dir això? Com podem fer perquè els nostres estalvis no perdin valor en el temps? Ja veus que anem entrant, eh? I aquesta és una pregunta molt directa. Tu que ets economista, i a veure si ens dones alguna idea.
1: A veure, si els diners els tenim aturats, jo sempre els dic aparcats.
0: Aparcats, correcte, correcte.
1: Si els teniu aparcats en un compte corrent, doncs al final, encara que sigui un compte corrent de X entitat bancària que et dona l'1%, el 2% del tipus d'interès, al final no arriben ni a batre la inflació. La inflació, ja havíem dit abans, que és la pujada de preus, no? Per tant, què hem d'intentar? Doncs que aquests diners treballin, i ara encara més raó que mai, perquè hi ha... la inflació és molt elevada. Per tant, hem d'intentar utilitzar estratègies d'inversió, doncs, que tenen un rendiment molt més enllà de lo que és la inflació.
0: Llavors hi ha productes, destinats, diguéssim, a cada perfil, no? I aquí ja entrem amb les emocions, els riscos, no riscos, edat i tal. Però bueno, anirem trepitjant aquest terreny perquè ens interessa molt, la veritat. Ens interessa molt, i tu que ho vius cada dia ens pots orientar molt millor, no?
1: Pep, al final jo a vegades em sento una mica... A vegades estic feliç i a vegades no em sento realitzada, i me'n vaig com amb un sabor amar perquè no he aconseguit, doncs, fer veure la persona. I a vegades em passa, normalment no, però moltes vegades sí que em pot arribar a passar, doncs, que no li he pogut fer veure, doncs, la necessitat de no deixar aquests diners allà perquè ets en el compte corrent, i de poder-li donar una millor opció, que existeix.
0: Existeixen,
1: però
0: sempre.
1: Aquesta por, moltes vegades, doncs, s'haurien de fer teràpies que van més enllà, no, del que és la meva pròpia feina.
0: Quan faig una tria econòmica, sigui a l'hora d'invertir, demanar un préstec hipotecari, amb quin criteri ho haig de fer? D'acord amb els meus valors, creences, o amb el que sigui més rentable per mi o per la meva empresa?
1: A veure, aquí crec que hauríem d'equilibrar, no, el que és la rendibilitat amb el criteri econòmic, no? És a dir, utilitzar un criteri més financer que t'ajudi a fer créixer i assolir aquests objectius a nivell financer, amb l'altre equilibri, que per mi és un tema de valors i creences, no?
0: Valors i creences.
1: Exacte. Llavors, jo crec que al final tenen que estar alineats també una mica amb la teva manera de pensar, i que sigui coherent amb qui ets. Per tant, hi ha aquests dos pilars que per mi són fonamentals, que és un tema de creences i valors, i l'altre, que és el tema d'un criteri més econòmic i rendibilitat.
0: Aleshores, a l'hora d'invertir, ara parlem d'inversió, perquè després serà el contrari, una miqueta a l'hora de picar la porta a l'entitat bancària, de dir, mira, que em fa molta il·lusió comprar-me un pis, una casa, un local sí. comercial. A l'hora d'invertir, quines opcions, tu, per la teva tasca diària, no? Tenim a l'abast per intentar vèncer aquesta inflació, que ja n'hem parlat, i per fer créixer els nostres diners. A veure, ja podem parlar de productes, encara que siguin simples, si et sembla bé, perquè avui, sí. avui ho volem enfocar d'aquesta manera, ja donant ja més senyals de vida en quant als passos a seguir.
1: D'acord. A veure, aquí us hauria de fer aquí una classe més sí. detallada, però...
0: Una introducció.
1: Doncs a veure, podríem aplicar, per exemple, estratègies d'inversió per gent que potser és una miqueta més conservadora i té por a invertir, que dius, ostres, doncs jo vull un bon rendiment, i sempre, i tu saps, Pep, que moltes vegades és incongruent, un curt termini amb una bona rentabilitat. No existeix. Per tant, si volem una bona rentabilitat, hem d'incórrer en una miqueta més de risc.
0: Quant de temps? 3, 4, 5 anys podem parlar d'aquest temps?
1: El risc es pot gestionar i, per tant, podíem incórrer en estratègies d'inversió que poguéssim treballar a mitjà termini. Un mig termini a partir de 7 anys.
0: A
1: partir de 7 anys podíem considerar que és un mig termini i, per tant, podíem aplicar no simplement una cartera de fons d'inversió, sinó anem a aplicar una estratègia. Quan dic estratègia em refereixo a que, per exemple, doncs no entrem tots els diners avui que entro a l'oficina bancària o bé per internet, perquè avui dia hi ha tot tipus temes de aplicacions que tu directament pots invertir.
0: Pots invertir online.
1: Exacte. Jo et diria, ostres, intenta aprofitar estratègies com el dollar cost averaging, que no és, és de Benjamin Graham, que és un economista que ha sigut bestseller en economia, de MAP, que és Sant Jordi, aprofito doncs, que podíeu anar a comprar aquest llibre, no? Utilitzem aquest tipus d'estratègies per intentar optimitzar els millors moments del mercat. No,
0: clar, aquests temes nosaltres les persones de peu pla volia dir, doncs a veure, ho desconeixem, vull dir, vosaltres que esteu cada dia doncs batallant i invertint, reinvertint, suggerint, no? Veient una miqueta com està el mercat i cada dia doncs hi ha un preu diferent amb l'Euribor, etc. Bé, són estratègies que nosaltres les desconeixem. Llavors, com tu fas per informar a la clientela?
1: Primer, el que faig és saber amb certesa què volen treballar.
0: Què volen treballar?
1: Per què venen a mi? És a dir, voleu comprar-vos un pis? Voleu comprar-vos una casa? Voleu estalviar per fer una volta al món? Us voleu comprar una autocaravana? Voleu estalviar pels estudis / universitat dels fills? Simplement per patrimonialitzar-vos perquè no teniu patrimoni? Hi ha molts objectius vitals a complir, per tant, en funció d'allò que volen treballar, doncs el que busco és el vehicle per arribar-hi. Si és un objectiu més a curt termini, evidentment, doncs potser treballarem amb bons i obligacions.
0: Home, estan força bé.
1: De bona qualitat.
0: No hi ha molta de rendibilitat, però bueno, són més conservadors, no?
1: Jo crec que sí que dins del mercat hi ha molta oferta de bons i obligacions de molt bona qualitat creditícia, que per mi és important, i jo crec que em pots trobar dins de l'oferta, no? I llavors, doncs, a curt termini, doncs, potser podríem treballar aquest tipus de productes.
0: Perfecte. Doncs, bueno, ja anirem entrant a poc, que hi ha el Iago que m'està dient que vol fer-te alguna pregunta, sí.
1: Perfecte.
2: Avui en dia està molt a l'ordre del dia el tema de les criptomonedes. Quina opinió et mereix?
1: Mira, jo aquí no entraré, em sap greu no donar-vos aquesta oportunitat, però no estan regulades per la Comissió Nacional de Mercat de Valors i, per tant, no ho tinc permès de poder assessorar, però una persona que moltes vegades em venen, ara no tant, també t'ho haig de dir, per un tema de geopolític, però si em ve una persona i em demana consell a nivell de criptomonedes, jo el que faré és, no sóc ningú per dir-te no inverteixis, però sí que li aconsello que sigui una part molt petita del seu patrimoni.
0: Correcte. Què en penses de la idea que el temps és or? És una metàfora encertada? És or o és plata o és coure?
1: Per mi, no sé si per aquest moment que estic de la meva edat, és or.
0: És or.
1: També t'haig de dir que des de ben petita l'he valorat molt el temps i m'agrada compartir-lo amb qui jo vull compartir-lo.
0: Ah,
1: i per exemple ara estic aquí perquè el vull compartir amb tots vosaltres, si no, no estaria aquí.
0: No, evidentment.
1: I la veritat és que és molt limitat el temps i no ens adonem de la sort, no, que tenim de viure el dia a dia, el moment present, i crec que és una oportunitat perduda, no, que quan no s'aprofita el temps amb els diners.
0: Quan no s'aprofita el temps amb els diners.
1: Sí, exacte. Perquè crec que els joves, per exemple, d'avui dia, jo que s'asseuen amb mi, sempre intento fer-los aquesta reflexió, no, de que quan abans millor, perquè és veritat que hauran de fer menys esforços que una persona que ja té 40 anys.
3: El tema, parlem ara de la joventut, que estan molt preocupats, perquè, bueno, tots tenim fills i es volen independitzar, però amb els sous que tenen, i la incertesa de les feines laborals, perquè ara estan en un lloc, ara estan en un altre, vull dir, no poden permetre el luxe de demanar una hipoteca ni tot això. Llavors, tot això de la joventut canvia, els temps estan canviant, vull dir, l'economia també canvia, no? Com està enfocada l'economia en un futur pels nostres fills o per la nostra joventut?
1: Doncs jo, Eva, qui et diria, doncs, que es posin a treballar amb un bon assessor financer. I és cert, perquè al final jo veig una mica la diferència dels joves que guanyen un salari i s'ho gasten tot.
3: Sí, sí, és el que fan.
1: I viuen el moment present, i és precisament tenint en compte que el temps és limitat. I d'altres joves que el que fan la reflexió és: vull viure el moment present perquè el temps és limitat, però una part d'aquest salari potser sí que el posaré a treballar més amb una estratègia, amb un horitzó temporal, no, per poder arribar a poder assolir els meus objectius. No,
3: perquè els hi ha afectat el tema Covid? Ja que parlem de salut, també.
1: Jo crec que el tema Covid ens ha afectat a tots, a nivell psicològic. I jo veig molt les presses, la gent s'ha tornat menys sensible, i amb el tema dels diners, amb molta més por. No? I també el que he vist al llarg d'aquests anys és que la gent m'ha demanat estalviar més. O sigui, hi ha hagut un canvi a nivell de concepció de gastar tots els diners. Hi ha gent que ha dit: ostres, ho he passat molt malament, i per tant, com a mínim, un percentatge del que guanyo anem a estalviar-lo per si de cas.
3: O sigui, cas en què sense feina, sí, no? Va haver-hi, sí, una bona... Sí.
0: Està bé, està bé. Sí. Doncs, en cas, a veure, el Iago m'indica que vol fer una pregunta, però et sembla bé si la fem després de...
1: Ha estat molt malament, i per tant, com a mínim, un percentatge del que guanyo anem a estalviar-lo per si de cas.
3: O sigui, cas en què sense feina, sí, no? Va haver-hi, sí, una bona...
0: Sí. Està bé, està bé. Sí. Doncs, en cas, a veure, el Iago m'indica que vol...

i que va ser escrit a petició de Silver Stallone per a la pel·lícula Rocky 3 i que porta per títol Eye of the Tiger, Ull de Tigre.

0: Eye of the Tiger, ull de tigre, és una cançó de la banda de rock nord-americà Suburbor. Va ser escrita per Frankie Sullivan i Jim Petherick com a tema principal de la pel·lícula Rocky 3. Silver Stallone, director i protagonista de Rocky 3, va recórrer a Suburbor després de que Queen li negués el permís d'utilitzar una cançó molt coneguda, Another One Bites the Dust. La lletra explica la història d'algú que, després de moments difícils, es recupera per continuar lluitant. Es tracta d'un himne de disciplina, perseverança, determinació de mantenir la nostra mirada en l'objectiu que ens hem fixat i la capacitat de fer front a qualsevol repte. Jasmina, amb els diners també hem de ser disciplinats i perseverants per aconseguir un objectiu?
1: Precisament... jo crec que la reflexió, no, d'aquest film musical va relacionat amb els diners, i per tant per mi la vida jo sempre la concebeixo amb aquest esforç, amb aquesta dedicació, amb aquesta constància i sempre amb la mirada molt focalitzada en allò que jo vull treballar i allà on vull arribar.
0: Perfecte. No, això ho tens clar, però també et diré una cosa, que els diners són, és energia.
1: Sí.
0: I a vegades aquesta energia és d'intercanvi, de compra, de venda. I a vegades no valorem aquesta energia que a nosaltres ens ha costat tants i tants anys d'estalviar i un esforç únic, no? I a vegades en un moment se'ns escapen de les mans, doncs, a través d'una mala inversió, a través d'una mala compra, a través d'una crisi econòmica. Però tot això d'aquí és energia, vull dir, és un intercanvi, no? I podem fer molt de bé i molt de mal. Mira, deixo la paraula a en Iago, que et vol fer una pregunta superinteressant.
2: Actualment el món està d'una forma molt crítica. Creus que es podria repetir el crack, com va passar a l'any 29 del segle passat? O n'estem fent un gran massa?
1: Sí, exacte. És, jo crec que és una més, no? Sí que és veritat que en aquests últims mesos, no, arrel de totes les notícies i esdeveniments del Donald Trump, doncs la veritat és que tots ens hem focalitzat molt, no, cap a bueno, totes aquestes tragèdies que estem visquent i que són horroroses i jo les condemno. Però al final és una crisi més que també ha passat a nivell històric i el mercat es recuperarà. De fet, mireu

0: les borses com unes setmanes enrere, la diferència, no, en quant als índexs, no? I això sempre es tradueix en temes de notícies a nivell geopolític.
1: Sí, però tu mateix ho acabes de dir. Qui hi ha a la Casa Blanca?
0: Sí, és un tema de política. No entrarem en política, que això és
1: imprevisible. És imprevisible. És a dir, no és una persona que sigui... Mira, més enllà de les discrepàncies o creences que un pugui tenir amb ell o no, és que no és una persona que sigui fiable.
0: Clar, però a veure, nosaltres quan tu inverteixes o quan tu vols estalviar o quan tu vols fer treballar els teus diners, jo no em guio pels esdeveniments geopolítics, perquè per això mateix apliquem estratègies d'inversió, no? Llavors, aquestes estratègies d'inversió el que fan és, tots aquests escenaris, el que fem és intentar, doncs, que no t'afectin, que evidentment que sempre t'afecten, però al mínim possible.
1: Però poden espantar inversors.
0: Sí, però són moments puntuals i que el mercat ja es tornarà a recuperar. I és així.
2: Aquesta és la llum que ens dones i també per la meva experiència n'hem passat unes quantes de crisis i les hem anat superant. Aleshores, jo m'agradaria parlar d'alguns productes financers que tenen que veure amb el temps, no? Aquests que tenen molt de temps i a vegades hi ha gent que, a veure, que no ho comparteix perquè no hi creu. Per exemple, són els plans de pensions que juguen clarament amb el temps. Són una bona opció avui en dia?
0: Per mi no, i soc molt sincera. I treballo a la banca i jo no... Els meus clients que volen treballar a la jubilació, precisament per mi un pla de pensions no, avui dia no és l'opció. Ara bé, de manera objectiva jo sempre l'explico perquè puguin tenir els coneixements i puguin decidir per ells mateixos què és el que volen, no? Però la jubilació es poden treballar de moltes maneres i no cal que sigui únicament amb un pla de pensions, que és el que sempre s'ha comercialitzat.
2: Sempre, ha sigut, diguéssim, el tema estrella en moltes entitats bancàries. Parlant d'això i del temps, què ens diu el temps sobre diversificar els nostres estalvis en diferents productes? Per què és important no posar els ous, els mateixos ous, a la mateixa cistella?
0: Mira, precisament, Pep, és una bona pregunta, perquè així enllaço amb el que ens estava comentant en Diego,
2: en
0: no?
2: En Diego, sí.
0: Precisament, Diego, el tema de diversificar va molt bé en aquests moments geopolítics, perquè si tu inverteixes només en segons quin tipus de tipologia d'empreses, ja sigui growth, value, sempre tens molt més risc. En canvi, si tens un portfoli molt ampli, sempre estaràs molt més equilibrat i molt més tranquil, inclús pots participar d'una renta variable, però d'una manera molt més equilibrada i sense tant risc, perquè al final participaràs de tot el món sencer i de tots els sectors.
2: Perfecte, molt bé. De què serveix tenir molts diners si no tenim temps per gaudir-los? Com podem trobar aquest equilibri?
0: Al final és, com bé dèiem, intentar que els diners treballin, no? I que puguis tenir aquesta independència financera. De fet, jo sempre ho explico, no? De que si deixes els diners aparcats en un compte corrent, difícilment podràs arribar a aquesta independència financera. Ara bé, si utilitzes tècniques per poder fer créixer aquests diners, arribaràs molt més abans. I d'altra banda, doncs, també intentar evitar viure en els extrems, no? De només viure per treballar o només viure per diners. Hi ha d'haver un equilibri.
2: Jo et diré una cosa, que ara en surto del guió, però també vull expressar-ho. Recordo els meus temps de tic empleat de banca i recordo, doncs, eren una parella, ell holandès, i em va venir allà a l'entitat, a l'oficina, i sempre em parlava de fons d'inversió. I tenia aquesta cultura. No sé, hi ha països, hi ha persones que ja la tenen, aquesta cultura incorporada, no? El fet de dir diversificar, i quan més diversificat millor. Per què? No és que el diner faci nosa, ni molt menys, sinó és que és buscar la productivitat. Aleshores me'n recordo, dic, carai, és un holandès que ho té claríssim. I bàsicament la cultura holandesa tenen més clara aquesta capacitat d'estalvi que nosaltres no tenim. Podent aquí, els catalanets, tenim una altra cultura. Poder ens agrada estalviar d'una altra manera, amb quelcom més segur, més moderat, amb bonus, amb obligacions, amb lletres del tresor. Bé, hi ha persona i persona, no? És l'anècdota de dir, ets atrevit, ets arriscat? No, simplement, per cultura, ja són d'aquesta manera. I per dir en diners, un producte sí, altre no... I així, doncs, anaven fent, doncs, els seus guanys.
0: Doncs mira, m'agrada molt aquesta reflexió que acabes d'aquí d'exposar, Pep, perquè és la realitat.
2: És la realitat,
0: és un
2: no?
0: tema de cultura financera. Aquí,
2: de cultura.
0: Aquí la cultura és la cultura de la por, la cultura de... Realment, a les escoles no hi ha aquesta assignatura de finances, i a molts països europeus i altres sí que hi ha, es parla de finances d'una manera molt oberta i com qualsevol altra matèria d'assignatura que és important, no? I crec que hauríem d'intentar doncs, incentivar una mica aquesta...
2: Perdre la por, simplement. Sí, perdre la por.
0: I cultura,
2: educació.
0: L'educació.
2: Exactament. Res, se'ns està exhaurint el temps aquest primer bloc. Jo, per tancar aquest primer bloc, sempre faig el mateix, pregunto el mateix si algú, algun radioient, vol contactar amb tu per ampliar coneixements sobre economia, sobre el que estem parlant, el valor dels diners, a veure si ens pots deixar un correu, la teva pàgina web o algun telèfon de contacte. Seria possible?
0: I tant. De fet, aquí a Arenys, Canet, sóc bastant coneguda, però sí? Pels que no em coneixeu,
2: sí?
0: Em podeu trobar pel poble.
2: Pel poble,
0: si
2: sí.
0: Si veieu passejant un gos que pràcticament ell em passeja a mi.
3: Sí, una rosa dels cabells arrissats.
2: Sí.
0: Exacte. Em podeu trobar a Instagram amb Y, Yasmina Serrat López, i res, només que em busqueu a Google, veureu que podeu contactar amb LinkedIn, també a Facebook i Instagram.
2: D'acord, doncs moltes gràcies. Doncs ara passarem al segon bloc, que és la nostra recomanació setmanal.
4: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
5: Aquesta setmana hem seleccionat una pel·lícula de cinema biogràfica de Chris Gardner, basada en el llibre que ell mateix va escriure, que narra la seva lluita per la supervivència econòmica. Aquesta pel·lícula s'anomena The Pursuit of Happiness, la recerca de la felicitat. Es va estrenar l'any 2006 als Estats Units i va ser dirigida per Gabriele Muccino. La pel·lícula és protagonitzada per Will Smith al costat del seu fill, Jaden Smith, Thaddeus Newton, Brian Hawke, entre d'altres. Té una duració de 117 minuts. Josep, explica'ns una mica de què va.
2: Una miqueta, i tant. Ambientada a San Francisco, Estats Units, durant els anys 80, la pel·lícula explica la història real de Chris Gardner. Així, la vida és una lluita per a Gardner, expulsat del seu apartament. Ell i el seu jove fill es troben sols, sense cap lloc on anar. Tot i que Chris ocasionalment aconsegueix una feina com a intern en una prestigiosa firma financera, la posició no li dona diners. El duo ha de viure en un alberg i enfrontar moltes dificultats, però Chris no es dona mai per vençut i lluita per aconseguir una vida millor per a ell i el seu fill. Al final, sabeu què? Aconsegueix convertir-se en un home multimilionari. Tela marinera, no? Mm. També haig de comentar que aquesta pel·lícula ens l'ha suggerit la Jasmina. Per què?
0: Vaig plorar molt per aquesta pel·lícula i crec que, pel que hem comentat aquí, també crec que és ideal, pel que dèiem Eva, no, de que a vegades jo veig gent que no té tants recursos com altres persones, no tenen una nòmina tan suculenta.
2: Cert.
0: I en canvi reconeixo que fan tals esforços que arriben potser a tenir el patrimoni que potser no arribarà a tenir qualsevol persona que es guanya molt millor la vida. I això ho veig molt en el meu dia a dia. Per tant, és una manera d'encoratjar, no, a les persones doncs, que puguin una mica interactuar, no, amb aquests sentiments, amb aquests valors, amb aquesta lluita del
2: valors,
0: dia a dia.
2: Valors i lluita, sí, de dia a dia. Ser persistents,
0: sí,
2: ser valents, perdre pors. Eva,
0: limitacions
2: que nosaltres mateixos ens
0: acabarem,
2: posem. Sí. Eva, tenies algun llibre per recomanar?
3: Sí, ja referent a aquest tema que estem tocant avui, Daniel Kahneman, que és un premi Nobel, i es diu el llibre Pensar ràpid, pensar lent. Jo l'he traduït en català,
2: però català.
3: Es diu en castellà, Pensar ràpido, pensar despacio. I és un llibre molt recomanable. Parla de l'economia i de les nostres intuïcions, que també les hem de
2: econòmiques
3: fer servir.
2: Econòmiques? Sí. Ai, mira, tu.
3: Barreja, doncs mira, el tema de medicina, psicologia i economia. Està molt bé.
2: Doncs mira, gràcies per oferir-lo i recomanar-lo. Ja ho sabeu, amics, amigues, nois, noies. Doncs res, ara passarem ja al tercer capítol, que és el racó del conte. És un conte que bé, sempre és sorpresa. Espero que t'agradi, el comentarem. Endavant, Joan.
4: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
2: Un bosc de rendiments. Un home va trucar a la seva entitat bancària per parlar amb el seu gestor amb la intenció de rescatar un fons d'inversió. Deia, no puja prou de pressa aquest fons, es queixava. Prefereixo tindre els diners al compte corrent i gastar-me'ls quan em vingui de gust. El gestor, un home gran amb ulleres de pasta, li va ensenyar una gràfica. Aquest fons inverteix en empreses que planten arbres, va dir. El primer any no es veu res. Al cap de dos, l'arbre comença a fer ombra. I al cap de cinc, és un bosc.
5: L'home va mirar la línia del gràfic, plana al principi, i després corba cap amunt. El que tu anomenes no puja prou, és la fase que tothom vol saltar-se, va continuar el gestor. Però els diners, com els arbres, necessiten temps per fer arrels. Un fons d'inversió no és un palmó que creix en un mes, és un roure. L'home va comprendre que la importància era el veritable risc. Va mantenir la inversió i cada mes hi va afegir una mica més. Un any després, i un any després, i anys després, mentre gaudia d'un bosc de rendiments, va recordar aquella gràfica i va somriure. El temps va aprendre que és l'únic soci que no falla mai. Si saps, esperar-lo.
2: És així, no, Jasmina?
0: Temps, paciència i constància.
2: Mira, jo faré una pregunta, després el Iago te'n farà una, ja quasi com a cloenda. Explica'ns una miqueta què és un fons d'inversió per als que no en sabem gaire.
0: Ho explicaré així en paraules molt planeres.
2: Sí, sisplau.
0: Sí? Vinga, va. És un cistell on moltes persones doncs, posen els seus diners. I un gestor, que és un gestor professional, que té experiència, el que fa és invertir en diferents actius. Actius poden ser doncs, bons, obligacions, renta variable, que és quan inverteixes en les millors empreses del món. Llavors, diguéssim, tots aquests diners, jo sempre dic que són els més segurs que pots arribar, molt més segurs que no quan em pregunten a un compte corrent que sigui que tingui que estigui dins del fons de garantia espanyol. Doncs bé, els fons d'inversió estan fora del balanç d'un banc. Per tant, doncs, estan dins d'una entitat gestora i estan custodiats, no, per una entitat dipositària. Per mi són molt més segurs moltes vegades que no pas el fons de garantia propi. Això és un fons d'inversió.
2: Això és un fons d'inversió. Mira, aprofitarem el Iago, que et vol fer una pregunta.
0: A veure, no política, eh?
1: Com han influït per tu gent com Amancio Ortega, Emilio Botín i Mario Conde a l'economia?
0: Bueno, són casos molt concrets, no? De persones que són... A veure, aquí han tingut molta ressò, no? A nivell econòmic. Però, bueno, no tothom som Amancio Ortega, ni som ells, i per tant, doncs, crec que...
1: Sí, però fixa't que Mario Conde ve de baix.
0: Sí. Sí, sí, és veritat. Però, bueno, tampoc són... Sí, són casos excepcionals, tampoc són...
1: S'ha fet amb ell mateix, Mario Conde.
0: Sí, sí, sí, sí, és veritat.
2: Alguna pregunta més, Iago?
1: Allà,
2: de moment, tot queda així. Eva, vols aprofitar que tenim aquí la Jasmina? Si
3: bueno,
2: no,
3: per mi és un món desconegudíssim, sí. I a part el veig, o t'assessoren o vas molt perdut. I sempre m'he fet la pregunta, que potser soc una mica impertinent, però penso que un banc és una empresa també, i hi ha de guanyar diners. I llavors, a vegades, em faig la pregunta de dir, i si aquest banc també guanya, o sigui... el que fa és fer servir una mica la bondat de les persones, però vull dir, és una manera de dir-ho, però no vull ofendre ningú, eh? Però a vegades t'ho planteges, dius, hòstia, és una empresa.
2: És una empresa, exactament.
3: És una empresa.
0: Clar.
3: Ells et venen els seus productes. Els seus productes poden ser, doncs això que dius, fons d'inversions...
0: accions, tot. Sí, al final, Eva, jo entenc la pregunta que tu m'has fet, ho entenc. O sigui, al final... un banc no deixa de ser una empresa que per tant dona uns serveis, i per aquests serveis ha de cobrar. Sí que estic d'acord amb tu que al final hauria de ser un equilibri, no? de que pels serveis que ofereixen doncs, puguin cobrar per aquests serveis, no? I que siguin raonables. O sigui, és veritat que cada any doncs, els beneficis a vegades són extraordinaris, no? Però sí que estic d'acord que s'hagi de cobrar, però amb uns preus doncs, que siguin d'acord i raonables.
2: Doncs molt bé, jo el que prefereixo és la combinació doncs, de la gestió dels nostres recursos econòmics amb el nostre benestar personal. Jo crec que t'ho torno a dir-ho, i no és per refregar-te res, però tu ets d'aquesta manera i tens una manera de ser que pot atraure més amb uns que amb altres, però és el que hem de valorar, el benestar personal. Doncs res, ens hem d'acomiadar. Ens hem d'acomiadar perquè el temps ja se'ns està exhaurint.
3: Com sempre,
2: Pep. Com sempre, aquí...
3: Mai acabem a l'hora.
2: No acabem, però bueno, ja vaig mirant el crono. Ara veig, queda un minut. I a més en Joan m'ho va indicar.
0: Doncs res, jo me'n vaig d'aquí molt reflexiva, la veritat. M'heu fet quasi bé plorar perquè hi ha hagut reflexions.
3: Hem après molt.
0: Sí, m'han fet pensar molt. I res, i donar-vos les gràcies per aquest programa, no? I per tota la dedicació que crec que a vegades no es reconeix.
2: Molt bé, doncs res més. Rebeu una cordial salutació dels que us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars, un servidor, en Josep Torrents, en Iago Paricio, l'Eva Sallés, la Jasmina Serrat i el control tècnic, en Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que els diners no s'han de gastar si abans no els heu guanyat. Fins al proper programa de Temps de Salut. Abraçades i petons.

0: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.
1: Avui deixaré el cor al llit. Més no vull patir.

0: Les persones no volen morir, volen deixar de patir.
1: Darrere el somriure,
2: amb Isaac Lloberes.
0: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
3: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
0: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones. És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
4: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental del Consell de Benestar Social i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
0: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
3: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest diumenge, 31 de maig, a la tarda, entre les 4 i les 8, al Centre Fraternal de Palafrugell, tercer campionat de botifarra. Les inscripcions s'han de fer fins al 30 de maig al web centrefraternal.cat o presencialment a l'oficina del centre, i el 31 de maig fins a una hora abans de l'inici. Seguirà el sistema suís amb 5 partides de 8 dats. Hi haurà premis pels primers classificats.
0: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell. Yeah.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcast sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: La música que es crea a casa nostra sona primer a Ràdio Palafrugell.
1: Un xic despentinat perquè sé que t'agrada, però alhora ben vestit, corbata fins i tot. M'he permès escollir la nit, els vins, la taula. Segur que estarem bé. Sí, són per tu les flors.

pressa, t'espero disposat a veure passar els trens, però a l'estació només les rates sovintegen el rellotge.

almas del naufragi, arreles com un riu, ferotge i transparent. Fantasmes de l'ahir cavalquen les estrelles.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dissabte 30 de maig a les 12 del migdia, al Calau Bar de les Voltes número 2 de Calella, vermut literari sobre Josep Pla al Calau Bar. Passàvem les hores. Organitza la Fundació Josep Pla i les entrades cal comprar-les al web fundaciojoseppla.cat. I aquest dissabte al matí, entre les 9 i les 2, Jornada Valladona 2026. Activitats de dansa per la salut i el gaudi de la dona adulta, que es faran a Can Genís i organitza Espai al Cos. Per a més informació, podeu consultar el web cultura.palafrugell.cat.
0: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. I mentre li canta una avenida... Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'Embrats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

5 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal. Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Hola, què tal? Molt benvinguts a aquesta nova edició dels Clàssics. Salutacions cordials, Josep Dalmau. Compartirem durant, ja sabeu, 50 minuts i pico, aquelles músiques que no moren mai, aquelles músiques que recordem i recordarem sempre perquè són i seran uns clàssics.

0: L'estil especial, l'estil fenomenal d'un clàssic italià, Sucro.
1: Baila, let me see you dance, baby.

0: classic classics.
1: Babe, I'm an addict now, an addict for your love.
0: Un temps de ràdio per escoltar aquelles cançons que el pas del temps els ha convertit en un clàssic.

0: Clàssics, un espai per recordar les millors cançons. Cançons que s'han convertit en un referent de la música. En un clàssic.
1: Spanish Classic Corner. Spanish Classic Corner. Spanish Classic Corner.
2: Bé, avui en aquest Spanish Classic Corner tenim... doncs una recomanació musical a càrrec de José Luis Rodríguez González, també conegut per el seu sobrenom artístic del Puma. És un cantant, actor, empresari i productor discogràfic, però és veneçolà. Aleshores diríeu, per què col·loquem aquí l'Spanish Classic Corner? Doncs perquè és un home que va triomfar en cançons com, per exemple, aquesta, Voy a perder la cabeza por tu amor, Dueño de ti, Culpable soy yo, i entre moltes altres va aconseguir un gran èxit en el món de la música llatina i també molt i molt en l'espanyola. I encara, com diem, que no sigui espanyol de naixement, que és veneçolà, doncs el recordarem perquè s'ho mereix en aquest racó de la música espanyola, aquest Spanish Classic Corner. Vinga, som-hi, José Luis Rodríguez.

0: Spanish Classic Corner. Spanish Classic Corner. Spanish Classic Corner.
1: Gotta write a classic.
2: Classics.
1: Babe, I'm an addict now. An addict for your love.
2: Un temps de ràdio per escoltar aquelles cançons que al pas del temps els ha convertit en un clàssic.

just the sex symbol dels anys 80, Samantha Fox, amb una cançó molt suggerent. Touch me.

Sometimes, amb la versió maxi, una versió realitzada per al grup que la va fer famosa, els Yerasur.

0: Classic.
1: Classics.
0: Babe, I'm an addict now. An addict for your love.
1: Un temps de ràdio per escoltar aquelles cançons que al pas del temps els ha convertit en un clàssic.

Doncs bé, punt i a part als clàssics. Final de trajecte per avui. Demà serà un altre dia, o demà passat, o l'altre, o l'altre. La qüestió és poder seguir gaudint dels clàssics en forma de música que compartim amb tots vosaltres a través d'aquesta sintonia. Serà fins una propera ocasió. Salutacions cordials. Josep Dalmau.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dimarts 26 de maig a 6:15 de la tarda, local social del barri de la Punxa, hora del conte sobre Pinotxo, amb Olga Cercós. És una activitat dirigida a infants a partir de 4 anys i podeu tenir més informació als locals socials o a la biblioteca de Palafrugell. No requereix inscripció prèvia. I d'altra banda, aquest dimarts a 6:00 de la tarda, nova sessió dels tallers de paternitats i criança corresponsable per aprendre beneficis de la corresponsabilitat en les relacions afectives i familiars.
0: Allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

atkal. Entra el fred.

viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.
2: Bon dia, són les 8.
0: Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.

0: Molt bon dia, com esteu? És dimarts 26 de maig. Comencem, doncs, aquesta jornada amb un ambient fresc o així, podríem dir-ho, doncs, en diversos punts de la comarca. Ara mateix amb termòmetres que, segons el Meteocat, arriben als 15 graus i mig a Torroella, 13,3 a la Tallada, 14 a la Bisbal, pràcticament 15 a Castell d'Aro i 13 a Palafrugell, segons, com dèiem, les estacions meteorològiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Tot plegat en aquest supermatí, en aquests 60 minuts que tenim per davant per repassar tot el que passa a la nostra comarca. Avui també voldrem parlar de músic, bé, d'actuacions, no? Perquè en aquest cas volem parlar de música, de concerts, amb el cicle de concerts a Veu de Gavarres, que tornarà aquest mes de juny amb actuacions repartides entre Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Parlarem d'aquí uns minuts amb el productor del cicle, que és Roger Vidal, perquè ens expliqui com preparen també, doncs, aquest cartell que ja s'ha presentat amb alguns noms destacats. Tot això serà d'aquí uns minuts i també, com cada dimarts, parlarem de llibres, com sempre, amb la Maria Teresa Calabús. Però abans també és moment de repassar els titulars més destacats del dia d'avui. Maria Alzina, bon dia.
1: Hola, Ferran, bon dia.
0: Perquè amb tu, Maria, començarem, doncs, explicant que un home d'uns 70 anys ha quedat ferit crític aquest dilluns al matí després de caure en una zona de roques de la Punxa d'Esploms, a Begur, a la zona de Setuna.
1: L'avís als serveis d'emergència s'ha rebut poc abans de les 9 del matí a través del telèfon d'emergències. Segons han informat els bombers, l'accident s'ha produït en un espai de difícil accés per als vehicles, tot i que s'hi podia arribar caminant.
0: D'aquí una estona ens amplies aquesta notícia, però també tenim altres qüestions. Joan Coll, bon dia.
2: Bon dia, Ferran.
0: La Setmana Sense Fum posa el focus en els joves i la prevenció de l'ús dels vàpers.
2: La iniciativa vol conscienciar la població sobre els beneficis de viure en espais lliures de fum, prevenir el consum de tabac entre els joves i fomentar l'abandonament de l'hàbit entre les persones fumadores. Enguany la campanya es fa sota el lema Inhala la vida.
0: I l'Associació de Famílies Acollidores de Girona denuncia que a la demarcació hi ha una desena de famílies que fa mesos que esperen una assignació, malgrat que hi ha fins a 115 nadons en centres d'acollida.
1: El col·lectiu adverteix, a més, que la xifra s'enfila fins a 260 si es compta també amb els infants menors de 6 anys. Des de l'entitat recorden que es va aprovar una llei al Parlament que contempla la retirada de tots els menors de 6 anys dels centres d'acollida i que, en el cas dels nadons, hi han d'estar el menor temps possible. Per això, des de l'associació critiquen una mala gestió del sistema per part de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, que genera llargues esperes a les famílies que hi ha disponibles.
0: I Palafrugell commemorarà el Dia d'Acció per a la Salut de les Dones amb diverses activitats. La programació sota el lema Salut i Gènere, quan els símptomes no s'escolten igual, inclou un podcast a Ràdio Palafrugell, una xerrada sobre salut i gènere i un taller d'autoestima i salut emocional. I l'Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà obre les preinscripcions del cicle superior d'Indústries Alimentàries, Joan.
2: El centre destaca l'alta inserció laboral i la creixent demanda de professionals qualificats dins el sector agroalimentari català. Les sol·licituds es podran presentar entre avui 26 de maig i l'1 de juny a través del portal del Departament d'Educació.
0: I la Junta de Govern Local de Pals aprova el període de restriccions de circulació i estacionament al nucli antic del municipi durant aquest estiu, Maria.
1: Les limitacions s'aplicaran entre el 27 de juny i el 6 de setembre. La regulació afectarà diversos espais del centre històric. Entre aquests hi ha la plaça Major, les dues places de l'Església, les places del carrer Placetes i la plaça del carrer Hospital.
0: I d'altra banda, hem de parlar també que Mazzoni presenta aquest divendres a Ullastret el disc Banderes per Daltònics dins del Festival Ítaca.
2: En una entrevista al Supermatí, Jaume Pla assegura que el directe del nou treball ha evolucionat amb la gira i reflexiona sobre la inspiració, la pressió de les xarxes socials i la por de quedar fora del panorama musical.
0: Les 8 i 4 minuts. I Cursa tornarà a convertir places i espais públics en escenaris de circ contemporani amb la celebració de la segona edició de Racons de Circ. El cicle se celebrarà el cap de setmana, d'aquest, el pròxim cap de setmana, del 30 i 31 de maig, i portarà espectacles gratuïts als quatre nuclis del municipi, que són Casavells, Mata Judaica, Cursa i Cassà de Polràs. I d'altra banda, aquest dilluns, 25 de maig, aquest dilluns, s'ha posat en marxa una nova edició del menú de la Gamba de Palamós, una proposta gastronòmica que fins al 14 de juny oferiran 11 restaurants certificats amb la marca de garantia Gamba de Palamós. De fet, la gamba és l'eix central d'uns menús elaborats segons l'estil culinari de cada restaurant i que inclouen, com a mínim, entrant, primer plat, plat principal i postres. Els preus oscil·len entre els 45 i els 73 euros. Aquestes són algunes de les notícies que us ampliarem d'aquí una estona, però ara sortim del Baix Empordà.
3: Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
0: El Departament d'Educació i els sindicats en reprenen avui les negociacions per intentar desbloquejar el conflicte educatiu. La reunió arriba a la vigília d'una nova vaga general de professors prevista per demà a tot Catalunya. El govern aprovarà gairebé 1.800 noves places per al curs vinent. Un miler seran docents per reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva i ampliar l'oferta de formació professional. La resta correspondrà a personal administratiu i d'atenció educativa. Els sindicats consideren insuficient aquesta ampliació i mantenen les seves demandes salarials i de reforç de plantilla. Mentrestant, avui hi ha vaga d'estudiants de secundària i universitat convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans amb manifestació prevista al centre de Barcelona. D'altra banda, també hem de parlar del cas Plus Ultra, que continua centrant l'atenció política i judicial. La policia ha trobat més de 280.000 euros en metàl·lic amagats al domicili de Julio Martínez Martínez, empresari investigat i considerat un dels principals col·laboradors de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Els diners estaven repartits en bosses, necessers, radiadors i caixes dins del domicili registrat a Madrid. També es van intervenir ordinadors, telèfons mòbils i rellotges d'alta gamma. Paral·lelament, l'expresident Zapatero atribueix herències familiars i regals al centenar de joies trobades en una caixa forta del seu despatx del carrer Ferraz. Zapatero nega qualsevol vinculació irregular amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i assegura que totes les seves activitats professionals van ser legals i declarades a Hisenda. I el Ministeri de Sanitat ha confirmat un nou cas d'antivirus entre els passatgers espanyols del vaixell Ondius que continuen en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. El pacient, que no presenta símptomes, és un contacte estret d'un altre positiu detectat dies enrere. I el Regne Unit viu una onada de calor sense precedents per un mes de maig. Aquest dilluns s'han registrat 34 graus i 8 dècimes als Jardins Botànics de Kew, al sud-oest de Londres, que és la temperatura més alta mai registrada en aquesta època de l'any al país. Les temperatures també s'han disparat a França, a màximes de fins a 36 graus al sud-oest, i les autoritats franceses han activat alertes per calor en diversos departaments. Els meteoròlegs atribueixen aquesta situació a una gran massa d'aire calent procedent del nord d'Àfrica, atrapada sobre Europa Occidental per un anticicló persistent. Els experts alerten que aquests episodis extrems cada vegada són més freqüents en el context de la crisi climàtica. I l'Organització Mundial de la Salut ha elevat a més de 900 els casos sospitosos d'Ebola a la República Democràtica del Congo. L'organisme també xifra en almenys 220 les morts sospitoses relacionades amb aquest brot. Metges Sense Fronteres denuncia que la guerra i la violència dificulten l'arribada d'ajuda humanitària i impedeixen controlar l'expansió del virus. L'organització també considera que el risc al Congo ja és molt alt en el nivell màxim d'alerta. Aquestes són algunes de les notícies que us expliquem aquí al Supermatí, referents a fora del Baix Empordà, però tornem cap a casa nostra perquè és moment de fer un cop d'ull al temps.

0: Tot plegat en una setmana que vindrà marcada per un temps estable i també unes temperatures clarament superiors a les habituals per a aquestes dates. No s'esperen tampoc canvis destacats fins a finals de setmana. Pel que fa al vent, la situació serà tranquil·la. No es preveuen episodis de garbí intens ni mala mar i només es deixaran notar les marinades de tarda habituals a la costa. L'ambient continuarà sent calorós i afavorirà tot plegat afavorit per la presència del sol, l'aire càlid i la poca ventilació. També aquestes condicions farà doncs, que tinguem doncs, aquesta sensació de calor bona part del dia. També tenim una temperatura del mar elevada. L'aigua a la superfície ja arriba als 20,4 graus. Això vol dir uns 3 graus per sobre de la mitjana habitual en aquesta època. Tot i això, a una profunditat d'uns 20 metres, la temperatura baixa fins als 17 graus i mig. Per tant, també doncs, aquestes temperatures altes que tenim aquests dies i que també doncs, es fan notar.
1: Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
0: I quan són pràcticament les 8 i 11 minuts, d'aquí 30 segons arribarem en aquest punt horari, per tant, moment també doncs, de fer una pausa publicitària, però quan tornem volem parlar de música, perquè el cicle de concerts a peu de Gavarra es torna aquest mes de juny amb actuacions repartides entre Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. D'aquí una estona parlarem amb el productor del cicle, que és Roger Vidal, per conèixer doncs, quines són les principals novetats i com preparen el cicle que, com dèiem, tindrem a partir del mes de juny. També tindrem, evidentment, com sempre, el comentari d'opinió, però serà just després d'aquesta pausa. Fins ara.
1: Supermatí.
2: Òptica Pardo. 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo. Plaça Llibertat número 8. La Bisbal d'Empordà.
3: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
4: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
3: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
4: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
3: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
5: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
6: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
7: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
6: Crystal Box. Som professionals.
7: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
6: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
7: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
6: Telèfon central 972-1702-77.
8: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
7: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
9: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
7: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
10: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
11: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
12: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
13: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
14: A on?
13: Al rei de la rajola.com.
14: A on?
13: Al rei de la rajola.com.

0: Avui el comentari d'opinió ens el porta Marc Bataller.
1: Queda just un any perquè se celebrin les eleccions municipals, concretament el 23 de maig del 2027. Algunes veus apunten que podria ser un superdiumenge si Pedro Sánchez decideix avançar els comicis espanyols i posar-los al mateix dia. Però això són figues d'un altre paner. Centrem-nos en les municipals. En aquests moments, el tauler de joc català està empatat entre Junts i Esquerra, que tenen 334 alcaldies cadascú, mentre el PSC en té 131. Tot i això, els socialistes tenen el poder en 3 de les 4 capitals de demarcació, Barcelona, Tarragona i Lleida, i en les principals ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Però aquestes municipals estaran marcades, evidentment, per la irrupció d'Aliança Catalana, que concentrarà un gran nombre de vots, sobretot en l'eix entre Lleida i Girona. El partit de Sílvia Orriols ha anat creixent exponencialment amb la seva política xenòfoga contra la immigració i també amb un cert independentisme màgic. Veurem quina força acaba tenint la nit del 23 de maig i si Junts decideix pactar o no amb els orriolistes. Aquesta és una de les principals incògnites dels de Puigdemont. Primer, com li condiciona l'efecte Orriols a les urnes i llavors si s'abraça o no a l'orriolisme. Personalment, espero que marquin distàncies amb Aliança Catalana, perquè alguns dels seus postulats trenquen el consens social i poden ser molt perillosos per a la convivència. És cert que s'ha d'abordar el tema de la immigració i sovint les esquerres han pecat de bonisme, però els extrems que proposa Orriols són, repeteixo, molt i molt perillosos. La immigració s'ha d'integrar. Més, molt més, sí. S'han de millorar els ajuts per tothom en sanitat o educació. Sí, repeteixo, per tothom. Perquè els orriolistes defensen que la immigració té més privilegis i és completament fals. Evidentment s'ha de fer una revisió de l'estat del benestar. Sí, però no partir-lo i destrossar-lo per la meitat. I aquí Junts també tindrà un paper primordial en funció del que decideixi fer amb Aliança Catalana. Per tant, Junts, en aquestes municipals, haurà de decidir què vol ser de gran.

0: El cicle de concerts, a peu de Gavarres tornarà aquest mes de juny amb actuacions repartides entre Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Per parlar de la programació i la proposta, avui ens visita el productor del cicle, Roger Vidal. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvingut, doncs, per aquí al Supermatí. Gràcies, doncs, per explicar-nos com esteu preparant aquest cicle, que quins seran els noms destacats.
1: Sí, aquest any, que és la sisena edició, doncs continuem una mica amb la línia dels últims anys, a portar propostes que combinen projectes emergents amb altres de consolidats. Aleshores, aquest any, a l'hora de plantejar el format i la programació, doncs de seguida ens van sortir uns quants noms que els vam poder acabar de lligar i que ens fa molt feliços poder tenir, com és en Julen, la Sara Roy i en Manu Grix.
0: Per tant, no, entenc que no deu ser fàcil, no?, poder aconseguir noms com aquests i fer-los quadrar amb les dates?
1: Al contrari, és molt fàcil.
0: Sí?
1: És molt fàcil degut a que, malauradament, estem vivint en un espai de festivalització, tot de festivals arreu del territori, de Catalunya, de la indústria, i propostes com aquestes, precisament, cada cop tenen menys espais on poder actuar, perquè no són propostes com de gran festival, no?, de gran format. Per tant, quan nosaltres els truquem i els hi fem la proposta, de seguida ho veuen amb bons ulls, perquè estem en un moment de polarització en el que fa la programació.
0: Quins dies actuaran?
1: Sí, això es fa durant els dissabtes de juny, el 13, el 20 i el 20 i el 27 de juny. Tots es fan, no?, a les places de Sant Sadurní, de Monells, de Cruïlles, i el que busquem és aquesta proximitat, no?, entre l'artista i el públic.
0: Si no m'equivoco, em sembla que has dit la sisena edició.
1: Sí,
0: per
1: correcte. Per
0: tant, és un festival que ja s'ha consolidat?
1: Sí, nosaltres creiem que la proposta d'aquest cicle de concerts és una proposta esperada per tota la gent del municipi, també dels pobles veïns, i que, com que també en els últims anys també hi ha hagut vinculació, no?, amb els projectes educatius de les escoles, fa que sigui unes dates molt esperades per tothom.
0: Sempre ha tingut la mateixa filosofia o ha estat un festival que ha anat evolucionant?
1: No, sempre ha estat el mateix format, la mateixa filosofia. Va néixer arran del Covid, no?, de voler apropar la música, la cultura, i així ha sigut la línia de programació de tots els anys. Sempre són formats que ens permeten fer concerts en aquests espais i sempre hem seguit amb aquesta línia de portar gent amb noms reconeguts, però també apostar per nous valors.
0: Tot plegat, doncs, amb una edició. Parlem de música, parlem, doncs, d'aquests noms que seran caps de cartell, però no sé si el festival també inclou altres iniciatives.
1: Sí, fins ara és el que dèiem abans. Havia tingut sempre vinculació amb les escoles. Aquest any sí que s'ha vinculat a través de la xarxa de museus de Girona, però sempre hi ha hagut vinculació, ja sigui perquè algun dels artistes ha anat a les escoles a visitar-los, o s'ha rodat un videoclip, o han fet una cançó conjunta. Per tant, sempre hi ha un pas més enllà, no?, amb el que és pròpiament l'actuació. No és una actuació que va a la plaça del poble i se'n va sense cap altra vinculació, sinó que busquem alguna cosa més, no?, alguna cosa que ens lligui en els pobles, que és d'on neix la iniciativa, que neix des del poble mateix, i per això, a part de les escoles, doncs, també es vincula, per exemple, a les barres de bar amb les entitats i associacions del municipi.
0: Per què a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní?
1: Perquè creiem, entenem, no?, el municipi com els tres nuclis, i a l'hora d'apropar la música ho volíem fer en els tres nuclis de població que té la localitat.
0: Entenc, però, que és un festival, doncs, que espera, no?, a visitants d'arreu de la comarca.
1: Sí, la idea és que tothom, qualsevol persona és benvinguda. Sí que per això nosaltres a l'hora de programar pensem en el que pot agradar al nostre amic, veí, no?, per pensar des d'aquí i per la gent d'aquí. Llavors sí que evidentment és obert a tothom, però també volguem que qualsevol proposta pugui venir aquí, que no haguem de ser nosaltres que ens haguem de desplaçar fora del municipi.
0: Cal comprar entrades?
1: No, és tot gratuït. Sempre és una altra cosa que sempre s'ha tingut en compte. també és una aposta i una cosa a tenir en compte per part de l'Ajuntament, no? Que és aquest esforç que fa per poder organitzar aquesta cosa, i en un moment on cada cop qualsevol concert és de pagament, continuar fent coses fora de programació de festes majors i que sigui gratuït, doncs és un valor que cal tenir en compte.
0: Perquè entenc, doncs, no, que també hi ha gent, no, que té ganes de formats més reduïts, no? Abans em comentaves que estem, doncs, en un territori en què a l'estiu hi ha una gran oferta, no? Però potser són aquestes propostes més grans.
1: Sí, la idea és aquesta, de poder-te apropar a l'artista en un escenari petit, proper, que quan acabi el concert puguis intercanviar unes paraules, i que també l'artista estigui en un ambient còmode, molt directe, i aquest, per exemple, és el cas d'en Manu Guix, com el format que ve, que és ell amb un piano, interactua molt amb el públic. Aquest és el sentit que té a la Peu de Gavarres.
0: Estem parlant amb Roger Vidal, que és productor del cicle A Peu de Gavarres. Recordem que tindrà lloc durant aquest mes de juny amb actuacions entre Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Hi ha algun aspecte més a destacar?
1: No, el que volíem dir, sobretot el que creiem que és un festival, un cicle, de fet, no és un festival, sinó que és un cicle en tres dissabtes, que cada cop és més únic a la zona, no? En un moment, sobretot al moment de l'estiu, on tots són grans festivals concentrats en un o dos dies com a molt, amb entrades de pagament, doncs tot això és precisament el contrari, és anar a l'essència de la música, a la connexió directa, sense gaires pretensions, però amb tota la fermesa de que la música feta als pobles i a les places és el millor que hi ha.
0: Doncs en Roger Vidal, espero que vagi molt bé aquest mes de juny. Moltes gràcies.
1: Molt bé, gràcies. Adéu.

0: Hem parlat de música, però ara és moment també d'ampliar-vos els titulars que us hem explicat fa uns minuts.
1: El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
0: I comencem parlant que un home d'uns 70 anys ja ha quedat ferit crític aquest dilluns al matí després de caure en una zona de roques de la Punta d'Esploms, a Begur, a la zona de Setuna. L'avís als serveis d'emergència s'ha rebut poc abans de les 9 del matí a través del telèfon d'emergències, Maria Alzina.
2: Segons han informat els bombers, l'accident s'ha produït en un espai de difícil accés per a vehicles, tot i que s'hi podia arribar caminant. Fins al lloc s'hi han desplaçat 4 dotacions de bombers, equips sanitaris i un helicòpter de rescat amb efectius del grup d'actuacions especials de els bombers. Quan els equips d'emergència han arribat al lloc, l'home estava inconscient i havia entrat en aturada respiratòria. Efectius de bombers i policia local li han practicat maniobres de reanimació fins a aconseguir estabilitzar-lo. Posteriorment, els bombers han evacuat la víctima fins al punt on esperaven els equips mèdics. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 5 unitats terrestres i, finalment, un helicòpter medicalitzat ha traslladat l'home en estat crític a l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona.
0: Gràcies, Maria, però també tenim altres qüestions d'actualitat perquè la Setmana Sense Fum posa el focus en els joves i la prevenció de l'ús dels vàpers. La iniciativa vol conscienciar la població sobre els beneficis de viure en espais lliures de fum, prevenir el consum de tabac entre els joves i fomentar l'abandonament de l'hàbit entre les persones fumadores. De fet, enguany, la campanya es fa sota el lema Inhala la vida. Joan Coll.
3: A la Bisbal d'Empordà, les activitats es dirigiran principalment als joves. Durant aquests dies es faran accions de sensibilització als instituts Cor de Maria i Institut La Bisbal per informar sobre els beneficis de no iniciar-se en el consum de tabac i alertar dels efectes dels vàpers sobre la salut. A més, també s'ha organitzat una nova edició del concurs adreçat a l'alumnat de batxillerat artístic del municipi. Els participants han presentat una vintena de propostes vinculades al lema d'aquest any i la proposta guanyadora ha estat la de la Lucía Garriga. A Palafrugell, l'àrea bàsica de salut instal·larà aquest dimecres una carpa informativa a Plaça Nova de 10 a 12 del migdia. L'espai comptarà amb un cooxímetre, un aparell que permet mesurar la quantitat de monòxid de carboni exhalat i mostrar els efectes del tabac sobre les mucoses. També s'hi farà una petita activitat amb la participació dels bombers del municipi. El mateix dimecres, la BS de Palamós muntarà una taula informativa a Sant Antoni de Calonja entre les 8 del matí i les 2 del migdia. Per la seva banda, l'àrea bàsica de salut de Torroella de Montgrí promocionarà el seu grup de deshabituació tabàquica a través del seu compte d'Instagram, amb testimonis de persones usuàries que compartiran la seva experiència personal amb el tabac i el procés per deixar de fumar. Finalment, el divendres 29 de maig, a l'Hospital de Palamós acollirà una taula informativa a la segona planta del centre. La proposta convidarà les persones fumadores a fer una pausa conscient i activa de salut amb olis essencials d'aromes com la mandarina, l'eucaliptus o l'espígol.
0: 4 minuts i 2 quarts de 9. I Palafrugell ha organitzat diverses activitats per commemorar el Dia d'Acció per la Salut de les Dones, que se celebrarà el 28 de maig. La iniciativa vol sensibilitzar sobre les desigualtats de gènere a l'àmbit sanitari i reivindicar una atenció mèdica més equitativa. El programa porta per lema Salut i Gènere quan els símptomes no s'escolten igual. De fet, les activitats començaran demà a les 7 de la tarda amb l'emissió del podcast Capacitats, aquí a Ràdio Palafrugell. Hi participaran Marc Bataller, que és tècnica de l'Espai Dona, les ginecòlogues Elena Lineros i Laia Vidal, i Marc Figa i Neus López, que són persones que pateixen endometriosi. El mateix dia també es farà la xerrada Ha oblidat les dones la medicina, a càrrec d'Helena Casa de Valladruer, que és fundadora i presidenta de l'associació Igualitarium. L'acte començarà a les 6 de la tarda a la sala d'actes de Can Genís. I la programació continuarà el 28 de maig, demà passat, amb el taller d'autoestima Salut Valenta, conduït per la psicòloga Imma Martí, del Centre d'Atenció Primària de Palafrugell. L'activitat es farà a les 6 de la tarda al mateix centre sanitari. Qui estigui interessat pot inscriure a les activitats a través d'un formulari que ha habilitat l'organització.

0: I l'Associació de Famílies Acollidores de Girona denuncia que a la demarcació hi ha una desena de famílies que fa mesos que esperen una assignació, malgrat que hi ha fins a 115 nadons en centres d'acollida. El col·lectiu adverteix, a més, que la xifra s'enfila fins a 260 si es compta també amb els infants menors de 6 anys. Des de la FAC en recorden que es va aprovar una llei al Parlament que contempla la retirada de tots els menors de 6 anys dels centres d'acollida i que, en el cas dels nadons, hi han d'estar el menor temps possible. Per això, des de l'associació critiquen una mala gestió del sistema per part de l'Institut Català d'Acolliment i l'Adopció, que genera llargues esperes a les famílies que hi ha disponibles. Maria.
1: En aquest sentit, des de la FAC no entenen com pot haver-hi nadons en centres, malgrat que hi ha famílies que els poden acollir, i asseguren que fins ara, entre un acolliment i l'altre, passava entre una setmana i dos mesos. Una situació que des de l'entitat atribueixen directament a l'acumulació d'expedients i a una manca de comunicació entre les delegacions territorials. La FAC reconeix, com la Generalitat, que falten famílies acollidores, però carrega contra el Departament de Drets Socials perquè no es tenen en compte les que ja estan validades i estan esperant. En aquest sentit, la FAC aposta per potenciar els recursos cap a aquestes famílies i lamenta que, per ser-ho, es demana que no es treballi, però ni es cotitza ni es rep una aportació econòmica. Per això, des de la Junta de l'entitat, reclamen que deixar de treballar deixi de ser un requisit per ser família acollidora d'urgència i diagnòstic. L'associació considera que si estiguessin més ben acompanyades, segurament n'hi hauria més. L'acollida d'urgència i diagnòstic és una modalitat de protecció familiar per a infants de 0 a 6 anys que necessiten un entorn familiar immediat durant un període de temps limitat. En concret, el temps que cal per avaluar la situació de la família biològica i es decideix la millor mesura a llarg termini. L'administració fixa aquest període en un màxim de 6 mesos, però en la majoria de casos acostuma a allargar-se i pot durar fins a un any o dos.
0: Gràcies, Maria. Hem arribat ja a 9:15.
2: Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
0: L'Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà obre les preinscripcions del cicle superior d'Indústries Alimentàries. El centre destaca l'alta inserció laboral i la creixent demanda de professionals qualificats dins del sector agroalimentari català. Les sol·licituds es podran presentar entre avui fins a l'1 de juny a través del portal del Departament d'Educació, Joan.
3: Aquest cicle forma professionals especialitzats en àmbits com la tecnologia dels aliments, la gestió de la qualitat i la seguretat alimentària, les anàlisis microbiològiques i fisioquímiques o la producció alimentària. El centre aposta per una metodologia pràctica i molt vinculada a l'empresa, amb grups reduïts i una atenció personalitzada. Des de l'escola remarquen que el sector agroalimentari continua reclamant professionals qualificats, especialment en àrees relacionades amb la innovació, la sostenibilitat i la qualitat alimentària. El director del centre, Sergi Altarriba, assegura que les empreses tenen una gran necessitat de tècnics formats i destaca la quantitat d'ofertes laborals que rep l'escola cada any. Segons dades d'Acció i Prodeca, el sector agroalimentari és actualment el principal àmbit de la indústria manufacturera catalana. Genera prop de 58.000 milions d'euros de facturació i supera els 177.000 llocs de treball. Dins d'aquest ecosistema, la indústria de l'alimentació i les begudes concentra unes 3.700 empreses i ocupa gairebé a 100.000 persones. Malgrat aquesta demanda laboral, els estudis vinculats a la indústria alimentària continuen registrant places vacants. Segons l'Informe General de Prospectiva 2023-2026 del Departament d'Educació, una part important de les places dels cicles superiors d'aquesta família professional queden sense cobrir cada any.
0: I també pel que fa a aspectes educatius, l'àrea de promoció econòmica de Palafrugell ha impulsat aquest estiu una nova edició del Certificat de Professionalitat de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals, una formació oficial de nivell 2 destinada a preparar professionals per treballar en platges, rius, llacs i altres entorns aquàtics naturals. El curs impartit per SH Concept Formació començarà el 25 de juny i acabarà el 4 de setembre. La formació té una durada de 315 hores i combinarà classes teòriques i pràctiques. Les sessions teòriques es faran en horari intensiu de matins, de 9 a 3, a Can Genís, mentre que les pràctiques tindran lloc a la platja de Llafranc i a la piscina municipal. El programa inclou també continguts relacionats amb les tècniques de natació, prevenció d'accidents en espais aquàtics naturals, rescat i primers auxilis. A més, les persones participants obtindran la inscripció al ROPEC i la llicència de navegació d'embarcacions petites d'esbarjo i moto nàutica. La formació és 100% subvencionada i les places són limitades. Per accedir-hi cal tenir 16 anys complerts, disposar de DNI o NIE i estar inscrit al SOC com a demandant d'ocupació o millora de feina. També es demanen requisits acadèmics propis dels certificats professionals de nivell 2, tot i que el centre ofereix una prova específica d'accés per qui no els compleixi. Les inscripcions i tota la informació detallada es poden consultar al web de promoció econòmica de Palafrugell. La Junta de Govern de Local de Pals ha aprovat el període de restriccions de circulació i estacionament al nucli antic del municipi durant aquest estiu. Les limitacions s'aplicaran entre el 27 de juny fins al 6 de setembre. La regulació afectarà en diversos espais del centre històric, Maria.
1: Entre aquests hi ha la plaça Major, les dues places de l'Església, les places del carrer Placetes i la plaça del carrer Hospital. En el cas de la plaça de l'Església, només es mantindran els espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda. A la resta del nucli antic només es podran estacionar-hi les persones residents. L'Ajuntament recorda que les persones treballadores no podran deixar vehicles dins d'aquest àmbit, excepte en els casos previstos a l'ordenança municipal. Durant el període de restriccions també es tornaran a funcionar les càmeres de control del nucli antic. A més, es col·locaran jardineres a la plaça de baix de l'església. L'objectiu de la mesura és regular el trànsit i reduir la presència de vehicles al centre històric durant els mesos amb més afluència de visitants.
0: I parlem de cultura, perquè també tenim diverses propostes culturals. Una d'elles és la que fa, que organitza la Fundació Cuixart. L'Institut del Teatre de Barcelona inaugura una exposició sobre Modest Cuixart. De fet, demà s'inaugurarà la mostra Modest Cuixart i les Arts Plàstiques, una iniciativa del Museu de les Arts Escèniques en col·laboració amb la Fundació Cuixart i comissariada per Raquel Medina amb la participació de Marc Cuixart. La mostra repassa la trajectòria de l'artista com a escenògraf i la seva estreta vinculació amb el teatre, la dansa i la música. L'exposició forma part dels actes del centenari del naixement de Modest Cuixart que impulsa la Fundació, que té seu a Palafrugell i que es podrà visitar al vestíbul de l'Institut del Teatre fins a la tardor, això a Barcelona. La jornada d'inauguració inclourà també una taula rodona a l'auditori de l'Institut del Teatre a 6:45 de la tarda. Hi participarà la comissària de la mostra, Raquel Medina, el fill de l'artista, Marc Cuixart, el director del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona, Enric Siurans, i el poeta i assagista Vicenç Altaió. L'acte posarà el focus en la figura de Cuixart i en la seva relació amb les arts escèniques en un espai de diàleg entre la recerca, la creació i el llegat artístic. Però també tenim altres qüestions culturals, però ara posarem una mica de música.

0: dins del cor.
1: Perquè això que estem sentint és un petit racó de pau per cadascú. Una de les cançons de Banderes per Daltònics, l'àlbum d'Amazoni, que també serà un dels protagonistes de la pròxima notícia. I és que, de fet, Amazoni presenta aquest divendres a Ullastret el disc Banderes per Daltònics dins del Festival Ítaca. En una entrevista en aquest programa, Jaume Pla assegura que el directe del nou treball ha evolucionat amb la gira i reflexiona sobre la inspiració, la pressió de les xarxes socials i la por de quedar fora del panorama musical. Joan Coll.
2: El músic bisbalenc considera que el concert d'Ullastret simbolitza el tret de sortida dels concerts d'estiu, amb un format més desenfadat i festiu que els recitals d'hivern en auditoris. El músic destaca les diferències entre tocar en sales amb el públic assegut i fer-ho a l'aire lliure. Segons explica, els concerts d'estiu exigeixen un repertori més intens i dinàmic per mantenir l'atenció del públic. Amb 11 discos publicats, Amazoni assegura que té prou repertori per adaptar cada concert al context i també al tipus del públic. Tot i això, reconeix que sempre existeix l'equilibri entre presentar les noves cançons i satisfer els seguidors més fidels amb els temes clàssics. Pla també reflexiona sobre els dubtes creatius que ha afrontat durant la seva trajectòria. Després de més de 20 anys dels escenaris, reconeix que en alguns moments ha necessitat aturar-se per recuperar la inspiració.
3: Vaig necessitar una mica parar per agafar aire i mirar-me tot des d'un altre punt de vista, que va ser el de connectar una mica més amb la meva adolescència, amb la il·lusió de fer cançons, amb passar-m'ho bé, i aquest va ser una mica el camí. Però és veritat que cada cop és més difícil, és normal, és que és com cada cop tens més cançons i és més difícil que tu tinguis un motiu per ensenyar-les a algú, perquè dius, bueno, ja, si no ja podeu anar a escoltar els altres discos que tinc.
2: Després del concert d'Ullastret, Amazoni continuarà la gira d'estiu amb actuacions del Festival d'Empúries.
3: És difícil, és normal, és que és com cada cop tens més cançons i és més difícil que tu tinguis un motiu per ensenyar-les a algú, perquè dius, bueno, ja, si no ja podeu anar a escoltar els altres discos.

És la cançó també Ja no em lliga les cadenes d'Amazoni. I Cursa tornarà a convertir places i espais públics en escenaris de circ contemporani amb la celebració de la segona edició de Racons de Circ. El cicle se celebrarà aquest cap de setmana i portarà espectacles gratuïts als quatre nuclis del municipi. Recordem que són Casavells, Matajudaica, Cursà i Cassà de Polràs. La proposta manté l'objectiu d'acostar al circ contemporani a espais de proximitat i oferir activitats culturals, familiars i accessibles a l'aire lliure. La programació inclou quatre espectacles de companyies reconegudes que combinaran humor, acrobàcies, música, poesia visual i participació del públic. La programació començarà dissabte, 5:45 de la tarda, a la plaça Major de Casavells, amb Oveja Negra, de la companyia Duo Laos. L'espectacle proposa una comèdia acrobàtica que reflexiona sobre la identitat i la diferència a través del llenguatge de circ. El dissabte, a les 7 de la tarda, el parc amagat de Matajudaica acollirà la vida toroidal de Roseta Gelats Circ Companyia, una proposta familiar que combina música, moviment i acrobàcies inspirades en les energies i els patrons de la natura. Ja l'endemà, aquest diumenge, a la plaça del Firal de Cursà, serà l'escenari del Shake Shake Shake de la companyia Paki Paya. L'espectacle combinarà humor, risc i estètica disco amb números de màstil xinès, acrobàcia aèria, interacció amb el públic. El circ es tancarà el diumenge a 1:15 del migdia a la plaça de l'Església de Cassà de Polràs amb El Metre, de la companyia Jam, una proposta poètica i familiar que convida el públic a endinsar-se en un univers de joc i imaginació. Racons de Circ vol consolidar la presència d'activitats culturals als diferents nuclis de Cursà i contribuir a dinamitzar els espais públics del municipi. El projecte també reforça l'aposta pel circ contemporani al territori. La programació forma part de la campanya Tasta l'Empordà 2026, impulsada pels Consells Comarcals del Baix i l'Alt Empordà. A més, Racons de Circ s'emmarca en el segon pla d'impuls del circ de Catalunya dins la mesura Municipis de Circ, que promou el Departament de Cultura, la Fira Trapezi de Reus i l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya.

I aquest dilluns s'ha posat en marxa una nova edició del Menú de la Gamba de Palamós, una proposta gastronòmica que fins al 14 de juny oferiran 11 restaurants certificats amb la marca de garantia Gamba de Palamós. La majoria d'establiments participatius són de Palamós, tot i que també n'hi ha a Llafranc i Llofriu. En concret, hi participen els restaurants Altamar, Bellport, Can Blau, Can Quel, el Nàutic de Palamós, l'hotel Restaurant Trias, l'Arcada, l'Únic i la Gatzoneta a Palamós. També el Casa Mar a Llafranc i la Sala de l'Isaac a Llofriu. La Gamba de Palamós és l'eix central d'uns menús elaborats segons l'estil culinari de cada restaurant i que inclouen, com a mínim, entrant, primer plat, plat principal i postres. Els preus oscil·len entre els 45 i els 73 euros. La majoria de les propostes aposten per fer servir la gamba fresca de Palamós a la planxa o a la brasa, però també s'inclouen elaboracions com arrossos, fideus arrossejats, consomers, tàrtars, carpatxos, raviolis o croquetes. La iniciativa està impulsada per l'Ajuntament de Palamós i la Confraria de Pescadors a través de la marca de garantia Gamba de Palamós, un distintiu creat per garantir la qualitat, la traçabilitat i la preservació d'aquest producte. A la llotja de Palamós, cada partida de gamba desembarcada passa controls rigorosos abans d'obtenir l'etiqueta de producte certificat. El reglament de la marca fixa criteris relacionats amb la frescor, l'aroma, el sabor i l'aspecte del producte durant tota la cadena de comercialització. El sector pesquer de Palamós

Mormos també treballa conjuntament amb l'administració i la comunitat científica per garantir una explotació sostenible del recurs. Des de l'any 2013, el municipi aplica un pla de gestió de la pesca de la gamba vermella, pioner a la Mediterrània Occidental, que estableix criteris sobre les captures i les condicions de pesca. El menú de la gamba de Palamós acabarà coincidint amb la celebració de la desena edició de la Fira de la Gamba prevista per al dissabte 13 de juny a l'Espai de la Llotja. Actualment també la marca compta amb un prop de centenar d'establiments acreditats entre restaurants, peixateries, distribuïdors i embarcacions pesqueres. Les empreses certificades han de superar auditories i controls específics relacionats amb la manipulació, la conservació, el transport i la preservació del producte. Un minut i arribem ja a 3:15.

0: Aquesta és la música de Sam Smith, Stay With Me, que ens ha acompanyat també en aquest matí de dimarts 26 de maig. I passa pràcticament un minut de 3:15. I com que som al tram final del programa i és dimarts, és moment de parlar de llibres, com sempre, amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut. Molt bon dia, com estàs?
1: Hola, molt bon dia, molt bé. Vosaltres també?
0: També, doncs aquí passant calor, eh?
1: Bueno, tot just comencem, eh?
0: No, ja, per això mateix, ja ho penso, això.
1: És qüestió d'agafar-se un plan zen, tot això de la calor, em penso, perquè si no ho tenim malament.
0: Sí, no, ara ja em fa l'efecte que ens acompanyarà unes quantes setmanes i mesos.
1: Sí.
0: Però de què parlarem avui?
1: Doncs avui parlarem d'un llibre molt simpàtic, que en aquests moments opta el Premi Llibreter. No sé si esteu ben bé al corrent de com funciona el Premi Llibreter. Això és un... Hi ha diferents categories, a la literatura catalana, la traduïda, la juvenil, l'àlbum il·lustrat o infantil, l'assaig, i llavors cada jurat proposa 3 obres i les dona a conèixer a totes les llibreries associades al gremi, i aquestes llibreries voten quin d'aquests 3 llibres serà el Premi Llibreter. És a dir, ningú, ni el jurat ni ningú, en aquest moment sabem quin podria ser, perquè les votacions acabaran al juny, primera setmana, més o menys, i en aquests moments, és clar, si algun llibre ens havia passat desapercebut, que ha proposat el jurat, doncs l'estem llegint una mica per decidir quin votarem. En aquest cas, i per aquesta situació, nosaltres hem descobert un llibre que ens ha fet molta il·lusió conèixer-lo. És de la Tina Vallès, una autora que ja sabem i hem llegit altres obres seves molt interessants, i una dona carregada de premis. Ella va néixer a Barcelona l'any 76, té més de 20 obres publicades, entre juvenil, infantil i també per adults, i ja ha tingut diferents premis, entre ells el Premi Anagrama de Narrativa en Català. En aquest cas, el llibre del qual us parlarem avui, que es titula Cartes Imprevistes, de la Tina Vallès, ja té el Premi Crítica Serra d'Or, aquest 2026. De què es tracta aquest llibre? Vaig de pressa perquè us vull llegir 2 cartes.
0: Perfecte.
1: Es tracta de les cartes que s'envien als articles d'una casa habitada per una humana, que detectem per les cartes que viu sola, i que entre elles, entre els articles, es van confessant o l'amor que es tenen, o l'avorriment, o la preocupació per com actua la humana, o diferents coses. Llavors, ja perquè entreu de ple en la literatura, i la idea que us estic parlant, perquè cartes avui dia no n'escriu ningú, els nanos a l'escola no saben el que és escriure una carta, no en reben de territorials, i menys encara, quan correu electrònic tampoc en reben, però en tot cas també són molt resumits i té un altre estil. Per tant, us llegiré ja una carta que escriu el drap de la cuina a la tovallola de mans. D'acord? I li diu: estimada tovallola de mans, no saps com t'envejo. Sempre fas olor de sabó perquè ella se t'eixuga les mans un cop ja les té netes. No m'agrada gens ser un drap de cuina. Ahir la humana va netejar un grapadet de seitons. Després es va esbandir els dits a l'aixeta, sense ni gota de sabó, i llavors se'n va aixugar sense miraments. I ara faig pudor de peix. Però és que abans d'ahir li va caure una mica de suc del pot de les olives a terra, i saps qui ho va netejar? Exacte, amb mi. Quin fàstic. És clar, com que no la veu ningú des que viu sola, només sóc feliç quan surto de la rentadora i m'estén tot net al sol. Però sé que serà poca estona, perquè de seguida tornaré a penjar en un racó de la cuina i llavors m'agafa per lamentar-me. Em penso que totes les agulles d'estendre del cistell estan tipes de sentir-me. Ahir, l'agulla 23 la vaig notar especialment nerviosa i ara em sento culpable, però no hi puc fer més, sóc així. Fastiguejat i amb ferum de seitons, el drap de cuina.
0: No, és veritat, això. És un punt de vista que mai el havia tingut, eh?
1: És molt divertit. I us llegiré el segon perquè veieu com va enllaçant la Tina Vallès a les històries. I el segon és carta de l'agulla d'estendre 23 a l'agulla d'estendre 24. Benvolguda agulla d'estendre 24. Avui no t'he vist el fil. Fa dies que no estenem res juntes. M'ha tornat a tocar el drap de cuina i l'he hagut d'aguantar tota sola, sense l'ajuda de cap companya. I se m'ha fet etern el dia. Al vespre estava convençuda que coincidiríem en el mateix racó del cistell, però no t'he trobat. Per això t'escric, t'he de dir una cosa molt important. Durant tot el dia d'avui, amb el sol torrant-me el cap i el drap de cuina lamentant-se sota meu, mentre s'aixugava, mira que n'arriba cera pesat. He tingut molt de temps per pensar. Ho tinc decidit, estimada, me'n vaig, vull veure món. A la propera bugada em deixaré caure al pati de baix i que l'aventura hi faci la resta. M'hauria agradat que haguéssim estès alguna cosa juntes abans d'anar-me'n, però si puc et saludaré des de baix. No em diguis res a ningú fins que me n'hagi anat, sisplau. Confio en tu. A reveure. L'agulla d'estendre 23.
0: Com pots tenir aquesta creativitat?
1: És impressionant. Jo admiro la literatura de la generació nascuda al segle passat, que no està passant ara, que sap inventar de zero. O sigui, que no es veu sempre la seva figura en el llibre. Últimament estem parlant de la literatura creada a partir de l'experiència pròpia. La majoria de llibres són els problemes habituals, quotidians, comuns de tota la generació, dels que tenen 40, 45 anys, 30, 35, i notes que allà dintre hi ha la seva vida, pinzellades de ficció, però en realitat és gent que escriu molt bé, també t'ho he de dir, vull dir, no parlo de qualitat literària, parlo de creativitat, el que acabes de dir tu. Ho trobo extraordinari. I a més, a partir d'anar llegint aquestes cartes, veurem de què es queixen els articles, de què està passant amb la humana. Sembla ser que té com una mitja depre, perquè la sapatilla d'estar per casa es queixa que no para i que no se la treu mai de sobre. I, en canvi, les sabates de sortir al carrer desesperades que no surten de l'armari. Com això us en puc dir un grapat. És boníssim. També us he de dir que és un llibre que, mira, ahir mateix ja ho vam recomanar per una professora de tercer de l'ESO que ens deia que té dificultats amb alumnes que arriben a l'ESO sense llegir pràcticament català i que una història llarga amb el vocabulari que hi ha els hi costa d'entendre. Quan va veure aquest llibre, cartes curtes, una pàgina, pàgina i mitja, la manera en què el vocabulari, evidentment, no pot ser complex, és un vocabulari dels articles que estan en una casa. Li va agradar moltíssim, o sigui, li servirà per fer la classe aquest curs vinent en els alumnes que els hi costa seguir, a un tercer de l'ESO. Aquest llibre estava pensat, bueno, està sobretot a la secció, bé, nosaltres el tenim en un cicle superior, és a dir, als lectors de cinquè, sisè, de primària. Però això avui dia no té sentit, és a dir, s'ha de mirar el contingut del llibre i decidir per qui és adequat. Per tant, té un ventall molt ampli.
0: Però perquè també doncs, es pugui estar pensat per un, no? per un tipus d'edat, al final també tothom no pot...
1: Tothom el pot gaudir.
0: Exacte, sí? No? Perquè és exacte. Aquest punt de vista no? d'objectes no? del dia a dia.
1: Sí. Gaudir d'una bona literatura, gaudir d'un bon producte cultural, gaudir de la creativitat de la Tina Vallès, tinguis l'edat que tinguis i siguis qui siguis, perquè quan un àlbum il·lustrat és molt bo, el disfrutem moltíssim llegint-lo nosaltres. Vull dir, tot el bo, vagi adreçat a l'edat que vagi adreçat, és un gust detectar-ho, trobar-ho i poder-ho llegir. Us repeteixo, us dic bé el títol i tot, eh? Cartes imprevistes, autora Tina Vallès, il·lustracions molt encertades de la Mercè Galí. L'editorial que l'ha publicat es diu Ànima Llibres, és una filial de l'editorial Bromera, i la col·lecció es diu Garca. Són uns llibres amb tapa dura que ja els editen d'una manera molt, com us diria jo, molt cuidat, eh? molt ben editat. Us he dit filial de la Bromera i poder m'equivoco, eh? Podria ser que no, perquè... Ànima Llibres, ens ho distribueix la mateixa casa. Sé que en aquella distribuïdora hi ha Cossetan, hi ha Ànima Llibres, Bromera, una sèrie d'editorials, i no em feu cas. Ànima Llibres, Cartes Imprevistes, Tina Vallès, il·lustració de Mercè Galdí, qualsevol llibreria us ho trobarà, que no patiu.
0: En tot cas, abans d'acabar et volia preguntar si aquest tipus de literatura també es mostra molt quin és l'estil de Tina Vallès?
1: Sí, perquè ella és especialista sobretot en conte curt, ja té també el Premi Mercè Rodoreda de contes curts, i és molt bona amb com ho diria jo, amb fer literatura de la quotidianitat. Això ja és un referent en la seva literatura.
0: Perfecte, doncs avui amb aquesta recomanació acabarem aquí a la secció i la setmana que ve ens portaràs nova proposta, no?
1: A veure, un altre dels que estan optant en el Premi Llibreter, ja donaré una ullada.
0: A veure, doncs ens ho expliques. Maria Teresa Calabús, moltíssimes gràcies, bona setmana.
1: A vosaltres, bon dia. Adéu-siau.

0: I quan falten 4 minuts per les 9 del matí, moment de fer un repàs a les notícies més destacades que us hem explicat avui. Un home d'uns 70 anys ha quedat ferit crític aquest dilluns al matí després de caure en una zona de roques de la Punta d'Esploms, a Begur, a la zona de Setúna, Maria Alzina.
1: L'avís als serveis d'emergència s'ha rebut poc abans de les 9 del matí a través del telèfon d'emergències. Segons han informat els bombers, l'accident s'ha produït en un espai de difícil accés per als vehicles, tot i que s'hi podia arribar caminant.
0: La Setmana Sense Fum posa el focus en els joves i la prevenció de l'ús dels vapers. Joan Coll.
2: La iniciativa vol conscienciar la població sobre els beneficis de viure en espais lliures de fum, prevenir el consum de tabac entre els joves i fomentar l'abandonament de l'hàbit entre les persones fumadores. Enguany la campanya es fa sota el lema Inhala Vida.
0: I Palafrugell commemorarà el Dia d'Acció per la Salut de les Dones amb diverses activitats. La programació sota el lema Salut i Gènere, quan els símptomes no s'escolten igual, inclou un podcast a Ràdio Palafrugell, una xerrada sobre salut i gènere i un taller d'autoestima i salut emocional. Però avui al Supermatí també us hem explicat que a l'Associació de Famílies Acollidores de Girona denuncia que a la demarcació hi ha una desena de famílies que fa mesos que esperen una assignació, malgrat que hi ha fins a 115 nadons en centres d'acollida.
1: El col·lectiu adverteix, a més, que la xifra s'enfila fins a 260 si es compta també amb els infants menors de 6 anys. Des de l'entitat recorden que es va aprovar una llei al Parlament que contempla la retirada de tots els menors de 6 anys dels centres d'acollida i que, en el cas dels nadons, hi han d'estar el menor temps possible. Per això, des de l'associació critiquen una mala gestió del sistema per part de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, que genera llargues esperes a les famílies que hi ha disponibles.
0: L'Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà obre les preinscripcions del cicle superior d'Indústries Alimentàries.
2: El centre destaca l'alta inserció laboral i la creixent demanda de professionals qualificats dins del sector agroalimentari català. Les sol·licituds es podran presentar entre avui 26 de maig i l'1 de juny a través del portal del Departament d'Educació.
0: I la Junta de Govern Local de Pals ha aprovat el període de restriccions de circulació i estacionament al nucli antic del municipi durant aquest estiu.
1: Les limitacions s'aplicaran entre el 27 de juny i el 6 de setembre. La regulació afectarà diversos espais del centre històric. Entre aquests hi ha la plaça Major, les dues places de l'Església, les places del carrer Placetes i la plaça del carrer Hospital.
0: I Mazzoni presenta d'aquest divendres a Ullastret el disc Banderes per Daltònics dins del Festival Ítaca.
2: En una entrevista al Supermatí, Jaume Pla assegura que el directe del nou treball ha evolucionat amb la gira i reflexiona sobre la inspiració, la pressió de les xarxes socials i la por de quedar fora del panorama musical.
0: I Cursa tornarà a convertir places i espais públics en escenaris de circ contemporani amb la celebració de la segona edició de Racons de Circ. El cicle se celebrarà aquest cap de setmana i portarà espectacles gratuïts als quatre nuclis del municipi, que són Casavells, Mata Judaica, Cursa i Caçada pel Ras. I dilluns, aquest dilluns, s'ha posat en marxa una nova edició del Menú de la Gamba de Palamós, una proposta gastronòmica que fins al 14 de juny oferiran 11 restaurants certificats amb la marca Garantia de Palamós. Evidentment, la gamba de Palamós serà l'eix central d'aquesta campanya gastronòmica i que es podrà degustar, com dèiem, en aquesta onzena de restaurants. I nosaltres tornem demà. Que vagi molt bé. Bon dimarts.
3: Trescat Info.

0: Amb un és 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Està sent un matí complicat amb retencions a la majoria de vies que connecten amb Barcelona, sobretot a les entrades de la capital, on hi ha aturades. També a la Ronda de Dalt i la Litoral, especialment sentit Llobregat, i a l'AP7 de Mollet a Sant Cugat, en tots dos sentits, hi ha retencions, en aquest cas, per dues avaries. Recordem també que a Rodalies la línia R2 Nord i l'R11 circulen amb retards que superen els 30 minuts.
0: Operació policial en marxa en una desena de municipis de la demarcació de Girona contra el tràfic i cultiu indoor de marihuana. Els escorcolls al barri gironí de la Font de la Pólvora ja s'han acabat i no s'ha informat del material confiscat ni de possibles detencions. Una possible fuita de clor en una empresa d'un polígon de Manresa al Bages activa el Plasecat de risc químic i treballen fins a 15 dotacions dels bombers. Protecció Civil recomana el confinament de la població que es trobi a la zona. El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles de l'expresident diu servia per cobrar els suborns. Els sindicats i el govern es tornen a reunir aquesta tarda per mirar de desencallar el conflicte a l'educació. L'executiu fa un gest amb l'aprovació de gairebé 1.800 professionals més pel curs que ve. Avui, que ha convocat vaga a secundària i universitats, és el sindicat d'estudiants dels Països Catalans. Els Estats Units apunten que caldran encara dies per tancar un pacte amb l'Iran després d'atacar aquesta nit objectius militars al sud del país. La incertesa sobre les converses de pau fa pujar lleugerament el preu del petroli. Confirmen un segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 passatgers que ja estaven aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. S'afegeix al cas d'una altra persona que ja van traslladar des del creuer amb símptomes. La malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa. Ho diu un nou estudi liderat per IS Global, que avisa que la malaltia del fetge que destrueix lentament l'òrgan continua infradiagnosticada. I en marxa la campanya de pesca de la tonyina vermella al Mediterrani. Enguany, després de la pressió dels pescadors, s'ha avançat. La previsió de la companyia líder del sector, l'ebrenca Balfegó, són bones. Enguany, Balfegó pot arribar a pescar 4.045 tones de tonyina vermella, una dada superior a l'any passat, ajudades pel bon clima.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. Més d'un terç dels jugadors convocats amb la selecció espanyola per disputar el Mundial de Futbol són catalans. Dels 26 seleccionats, 9 són catalans. El Barça és també el club amb més representants, amb un total de 8. El Madrid, per primera vegada, no tindrà cap jugador. A l'Espanyol, Ramon Terrat s'acomiada a través de les xarxes socials. El migcampista va arribar cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanc i blau en principi no té previst exercir. L'Espanyol, d'altra banda, presenta aquest migdia el nou director general esportiu, Monchi. I en bàsquet, aquest vespre jugaran els 20 minuts que queden pendents del partit Joventut Unicaja, suspès en el seu moment per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. Al descans, la penya guanyava de 20 punts de diferència.
0: I es manté el temps estiuenc amb temperatures entre els 27 i els 34 graus, els valors més elevats a Ponent i Pla de Lleida i els més baixos a la línia de la costa. Domini del sol amb només alguns núvols de tarda a l'Alt Pirineu. Pels propers dies la calor s'intensifica i tocarà sostre.
2: 3CAT Info.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns el teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
2: Diputació de Girona.
3: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
0: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig. Pregó i sopar popular, Festes de Primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils. I jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge 31 de maig, 40a marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amallers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remei Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, pavelló poliesportiu, quarta desfilada de moda.
4: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de...
5: Ferreteria Palafrugell, eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures... Carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
6: Can Cou Cou, vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. El pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes, Mont-ras.
5: Electrònica Madí, venda de televisors i petit electrodomèstic. Reparació de televisors, al Camp d'en Prats de Palafrugell.
6: Montgrup Pneumàtics, tot amb pneumàtics. Equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.
7: Allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
8: Els cremats Portbou, Arjau i Ultramar encapçalen la 59a cantada Veneres de Calella.
7: Tot el que passa a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Amb Ferran Castelló.
8: Molt bon dia, com esteu? És dimarts, 26 de maig, les 9 i 7. Avui us parlem de la cantada. Recordem que tindrà també tot una sèrie d'activitats complementàries que inclourà una projecció d'un documental, una cantadeta amb escoles, el mercat d'artesans, concerts i serveis especials de transport al llarg del cap de setmana del 3 i 5 de juliol. Però avui també us explicarem altres qüestions, com per exemple que la sala de l'Isaac i el Casamar participen en el menú de la gamba de Palamós, tot plegat en una edició que ha començat ja aquesta setmana i que s'allargarà fins al 14 de juny. En total són 11 restaurants els que hi participen i la campanya gastronòmica promociona la gamba certificada amb la marca de garantia Gamba de Palamós amb menús elaborats especialment per l'ocasió. Palafrugell commemorarà el Dia d'Acció per la Salut de les Dones amb diverses activitats. La programació, sota el lema Salut i Gènere, quan els símptomes no s'escolten igual, inclou un podcast a Ràdio Palafrugell, una xerrada sobre salut i gènere i un taller d'autoestima i salut emocional. I Palafrugell impulsa un curs oficial de socorrisme en espais aquàtics naturals aquest estiu. Començarà el 25 de juny. I combinarà teoria i pràctica entre Can Genís, la piscina municipal i la platja de Llafranc. Inclou inscripció al ROPEC i llicència de navegació recreativa oficial. És una formació oficial i subvencionada adreçada a majors de 16 anys. I l'Hospital de Palamós obté la màxima distinció internacional en la lluita contra el tabac. L'acte l'ha rebut, o sigui, és un premi que l'ha rebut en un acte celebrat a Malmö, a Suècia, on s'han reconegut 11 centres internacionals. És el primer cop que el centre assoleix el nivell més alt després d'anys d'evolució dins la xarxa catalana d'hospitals sense fum i diferents acreditacions prèvies fins a arribar a l'excel·lència internacional. En esports també sentirem les reaccions del sènior femení B que continua la festa de l'handbol Garbí i que recordem que han ascendit a Lliga Catalana Argent. Ahir us ho explicàvem aquí als serveis informatius, però avui sentirem quines són les valoracions que fa Nino García, l'entrenador, als nostres micròfons. I també estarem pendents del temps perquè tindrem una setmana amb una meteorologia estable, calor i poc vent. Una previsió que també apunta a dies de sol, temperatures altes i marinades suaus i tampoc sense gaires canvis a curt termini.
7: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
9: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Plangisteria La República. Plangisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Plangisteria La República. 40 anys al vostre servei.

0: el que passa a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: Ja sabem qui actuarà a la 59a cantada d'Havaneres. Seran Els Cremats, Portbó, Ultramar i Arjau. Tot enmig d'un cap de setmana intens dedicat a les havaneres, la música marinera i la cultura popular, amb una programació que s'estendrà del 3 al 5 de juliol. La cantada serà, com és habitual, el dissabte 4 de juliol, a 10:15 de la nit, a la plaça del Portbó. Es podrà seguir en directe a Ràdio Palafrugell i Ràdio Havanera, així com en pantalles gegants instal·lades a les platges del Canadell, del Port Palafrugell, també la de Llafranc i a Plaça Nova, a Palafrugell. Al Passeig del Canadell i al carrer de Francesc Estrabau hi haurà també un mercat d'artesans durant la tarda i la nit com a complement de l'activitat principal. Un cop finalitzada la cantada, a 12:15, diversos locals de Calella de Palafrugell oferiran concerts de prop amb una programació que es donarà a conèixer pròximament. Per facilitar l'accés i la mobilitat, s'habilitarà un servei de bus gratuït entre Palafrugell i Calella, amb circulacions de tarda i nit, així com servei de taxi, amb vehicles adaptats i de diferents capacitats. Però és que abans de la gran cita, el divendres abans, el 3 de juliol, començarà la programació amb la projecció del documental Calella de Palafrugell i les Havaneres, de Pol Álvaro, a les 6 de la tarda, al local de l'Associació de Veïns i Amics de Calella, amb entrada gratuïta i organització de l'entitat i la Fundació Ernest Morató. El divendres, a les 8 del vespre, al Passeig del Canadell, hi haurà una cantadeta d'havaneres en format de concert amb la participació d'alumnes de l'Escola Barceló i Mates, Pibert i Badruna de Palafrugell, així com de l'Olivar Vell de Begur. L'actuació comptarà amb Jan Frigola a la guitarra i la direcció de Bet Mestre, amb organització de la Fundació Ernest Morató i l'Àrea de Promoció Econòmica de Palafrugell. Això serà el dia abans de la cantada, però és que el diumenge, l'endemà, hi haurà a 9:45 la programació que acabarà a la platja del Portbó amb el concert dels Amics de les Arts, que posarà punt final al Festival Ítaca 2026. El grup celebrarà els seus 20 anys de trajectòria amb un repàs dels seus grans èxits. I la campanya gastronòmica del menú de la Gamba de Palamós ja està en marxa i aquest any amplia la participació amb 11 restaurants adherits, 3 més que en l'edició anterior. Entre els establiments participants n'hi ha el municipi de Palafrugell. Es tracta de la Sala de l'Isaac, de Llofriu i del Casa Mar de Llafranc, que se sumen als 9 restaurants de Palamós que formen part de la iniciativa. Tots els establiments estan certificats amb la marca de garantia Gamba de Palamós. Cada restaurant ha preparat un menú propi amb diferents elaboracions de gamba fresca mitjana de Palamós. Les propostes inclouen plats a la planxa, a la brasa, arrossos, fideus, tàrtars, carpaccios, croquetes o consomés, entre altres opcions. La campanya es farà fins al 14 de juny i vol reforçar la promoció d'aquest producte emblemàtic de la gastronomia local. Els preus dels menús oscil·len entre els 45 i els 80 euros, segons l'establiment i la proposta gastronòmica. La marca de garantia Gamba de Palamós, impulsada per l'Ajuntament de Palamós i la Confraria de Pescadors, vetlla per assegurar la qualitat, la traçabilitat i la sostenibilitat de la captura d'aquest producte. Fem una pausa quan falten pocs segons per 9:45 i tornem.
2: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
3: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
4: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
3: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
4: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a Ràdio

0: Palafrugell ha organitzat diverses activitats per commemorar el Dia d'Acció per la Salut de les Dones, que se celebrarà demà passat, el 28 de maig. La iniciativa vol sensibilitzar sobre les desigualtats de gènere en l'àmbit sanitari i reivindicar una atenció mèdica més equitativa. El programa porta per lema Salut i Gènere quan els símptomes no s'escolten igual. Les activitats començaran demà a les 7 de la tarda amb l'emissió del podcast Capacitats aquí a Ràdio Palafrugell. Hi participaran Mar Bataller, tècnica de l'Espai Dona, la ginecòlogues Helena Lineros i Laia Vidal, i Mar Figa i Neus López, que són persones que pateixen endometriosi. El mateix dia també es farà la xerrada Ha oblidat a les dones la medicina, a càrrec d'Helena Casadevall Adroer, que és fundadora i presidenta de l'associació Igualitarium. L'acte començarà a les 6 de la tarda a la sala d'actes de Can Genís. I la programació continuarà el 28 de maig amb el taller d'autoestima Salut Valenta, conduït per la psicòloga Imma Martí, del CAP de Palafrugell. L'activitat es farà a les 6 de la tarda al mateix centre sanitari. Les persones interessades poden inscriure's a les activitats a través d'un formulari digital que ha habilitat l'organització i que podeu trobar a radiopalafrugell.cat. I l'Àrea de Promoció Econòmica impulsa aquest estiu una nova edició del Certificat de Professionalitat de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals, una formació oficial de nivell 2 destinada a preparar professionals per treballar en platges, rius, llacs i altres entorns aquàtics naturals. El curs, impartit per SH Concept Formació, començarà el 25 de juny i acabarà el 4 de setembre. La formació té una durada de 315 hores i combinarà classes teòriques i pràctiques. Les sessions teòriques es faran en horari intensiu de matins de 9 a 3 a Can Genís, mentre que les pràctiques seran a la platja de Llafranc i a la piscina municipal. El programa inclou continguts relacionats amb temàtiques de natació, prevenció d'accidents en espais aquàtics naturals, rescat i primers auxilis. A més, les persones participants obtindran la inscripció al ROPEC i la llicència de navegació d'embarcacions petites d'esbarxo i moto aquàtica. La formació és 100% subvencionada i les places són limitades. Per accedir-hi cal tenir 16 anys complerts, disposar de DNI o NIE i estar inscrit al SOC com a demandant d'ocupació o millora de feina. També es demanen requisits acadèmics propis dels certificats professionals de nivell 2, tot i que el centre ofereix una prova específica d'accés per qui no els compleixi. Les inscripcions i tota la formació detallada es pot trobar al web promocioeconomica.palafrugell.cat.
1: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
2: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
3: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.

0: L'Hospital de Palamós ha aconseguit per primer cop la certificació OR de la Global Network for Tobacco Free Healthcare Services. És la màxima distinció internacional en l'àmbit de la lluita contra el tabaquisme als centres sanitaris. L'entrega del guardó s'ha fet aquest dimecres passat a Suècia en un acte internacional on s'han reconegut un total d'11 centres d'arreu del món que han obtingut o han renovat la certificació durant aquest 2026. Entre aquests centres també hi ha dos equipaments catalans més, que són la Clínica Sant Josep de Manresa i la Fundació Hospitalàries de Sant Boi, que en aquest cas ha renovat la seva acreditació. L'Hospital de Palamós s'incorpora així per primer cop al nivell més alt d'aquesta xarxa internacional, un reconeixement que suposa arribar a la màxima categoria dins els estàndards establerts per l'organització global. El centre forma part de la xarxa catalana d'hospitals sense fum des de fa 20 anys, a través del qual s'ha desplegat una tasca sostinguda de promoció de la salut i de suport a la desinformació tabàquica. El procés ha permès una evolució progressiva en les acreditacions. El nivell bronze, el 2014, la plata, el 2017 i la menció d'or, el 2022, fins a arribar ara a la certificació internacional al punt més alt del sistema d'avaluació. Per obtenir aquest nivell, el centre ha de demostrar la implantació de polítiques de control del tabaquisme segons els estàndards exigents de la xarxa internacional. Les sol·licituds són analitzades per un jurat internacional que valora fins a 8 criteris diferents. Entre aquests, la formació específica en deshabituació del tabac per als professionals, l'ajuda directa a les persones que volen deixar de fumar, el compliment de la normativa de recintes lliures de fum i la senyalització adequada dels espais. També es té en compte la comunicació i la sensibilització sobre els efectes nocius del tabac. I ara és moment de fer un cop d'ull a l'agenda d'activitats, perquè avui a 6:15 de la tarda al local social del barri de la Punxa tindrem l'hora del conte de Pinotxo amb Olga Cercós, una activitat dirigida a infants a partir de 4 anys i que organitza la Biblioteca de Palafrugell. I d'altra banda, també tindrem una nova sessió dels tallers de paternitats i criança corresponsable per conèixer els beneficis de la corresponsabilitat en les relacions afectives i familiars. Serà avui a 6:00 PM a Can Genís. I ara és temps dels esports, perquè ahir us explicàvem, doncs parlàvem del cap de setmana del Garbí, us avançàvem també que el sènior femení B havia aconseguit continuar també doncs, les celebracions i havia aconseguit l'ascens a Lliga Argent, a la Lliga Catalana Argent. Doncs bé, ara volem sentir com ho han viscut des d'aquest equip, perquè després d'una magnífica lliga regular van caure, això sí, a semifinals davant les que finalment han estat les campiones, el Vilanova del Camí B. Al final de la consolació, amb el premi de l'ascens, van dominar el partit d'anada amb una renda de 7 gols, 38-31. Malgrat això, a la tornada els ha tocat patir. Així ho ha explicat Nino García, l'entrenador, als micròfons de Ràdio Palafrugell.
1: Bé, i arribem al final de la temporada amb l'objectiu complet, després d'haver jugat ahir a Argentona, davant d'un equip que ens va plantar cara en tot el partit, una pista molt complicada. Va ser un partit, a la primera part, bueno, vam dominar més nosaltres el joc, vam córrer bastant, va haver algun parcial de 4-5 per sobre, al final vam acabar guanyant d'una a la mitja part, i a la segona part elles havien de reaccionar, sempre dic el mateix, però és que és així, i al final ho van fer. Nosaltres vam intentar parar-los el cop, però va haver un moment que perdien de 5-6 gols, 6 gols, i per tant estava la cosa molt, molt igualada. Per sort vam capgirar la situació i vam acabar guanyant, o sigui, perdent el partit de 4 per guanyar l'eliminatòria global.
0: Les joves jugadores del Garbí també van participar en les celebracions del cap de setmana, cosa que, segons el seu entrenador, això va passar factura en el seu partit.
1: Es va notar molt també la part física al final de la segona part, perquè, com tots sabeu, venim d'on venim, el que ha passat a Palafrugell aquesta setmana ha sigut molt gros. Jugadores, evidentment, que són part de la família i amigues dels jugadors del primer equip, també ho van celebrar molt i van allargar fins a altes hores de la matinada de dissabte, fins i tot diumenge encara ho celebraven, i agafa el cotxe a 4:45, tot just quan comença la rua aquí, i vés-te'n a jugar un partit, no? Doncs que et doni l'ascens, sapiguent lo complicat que és gestionar totes aquestes emocions i també la part física, no? Perquè, com dic, ho van celebrar, la majoria ho van celebrar bé, i gràcies, mira, al final el compromís i el caràcter va fer que passéssim i que assolíssim aquest objectiu i aconseguint doncs, l'eliminatòria.
0: Una temporada que també la descriu de magnífica.
1: Dic que ha sigut una temporada molt bona, que moltes gràcies per tota la cobertura que ens heu fet i esperem que aquest equip de noies, que ara són present però que segurament seran el futur, que els pròxims anys ens donin una alegria similar a la que ens han donat els nois aquest cap de setmana, que estic ben segur que també tard o d'hora, de la manera que s'està treballant, acabarem arribant. Per tant, doncs, ja està. Ara toca descansar, reposar i bé, i mirar d'allà d'aquí no gaire començar a planificar la temporada que ve, com anirà tot i a veure si podem fer-ho quasi, quasi tan bé com hem fet tot aquest any. Per tant, ja està. Aquí... Fins aquí. Moltes gràcies.
0: Doncs també gràcies a vosaltres per enviar-nos sempre les cròniques i les prèvies pel Palesport, així com també la resta d'entitats esportives que heu col·laborat amb nosaltres al llarg d'aquesta temporada i que ens heu explicat cada setmana què és el que fèieu i també ens facilitàveu la feina. Dit això, ara falten ja 5 minuts per 9:45. Cop d'ull al temps, que és el que haurem de fer en una setmana marcada per l'estabilitat meteorològica i un ambient, doncs, tranquil. Segons Josep Pasqual, de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, no es preveuen canvis importants fins a finals de setmana. Pel que fa al vent, tampoc hi ha previsió de garbí fort ni de situacions de mala mar. Només es mantindran les marinades habituals de tarda.
2: No tindrem cap ventada, sí que les típiques marinades, que algun dia doncs, pot ser una mica més fort a la tarda, però en principi, doncs, un temps molt tranquil.
0: D'altra banda, unes temperatures que continuaran altes per aquesta època de l'any. Pasqual destaca que el temps estable, juntament també amb el sol, l'aire càlid i la poca ventilació, afavoreix l'ambient clarament calorós.
2: Ara el sol escalfa igual que el 20 de juliol, per exemple, i el dia és tan llarg, no? Però, a més, amb aquesta calma i aquest aire càlid que ens ha arribat en superfície, doncs fa que la temperatura sigui força alta.
0: I pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, ja arriba als 20,4 graus, aproximadament 3 graus per sobre de la mitjana habitual. Segons explica Pasqual, l'escalfor es concentra a la superfície del mar, mentre que a uns 20 metres la temperatura ja baixa fins als 17,5 graus. I fins aquí l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, que us hem explicat que els cremats Portbó, Argeu i Ultramar encapçalaran la 59a cantada d'Havaneres de Calella. Un cap de setmana que inclourà altres activitats com la projecció d'un documental, una cantadeta amb escoles, el mercat d'artesans, concerts i serveis especials de transport. La programació durarà durant tot el cap de setmana entre el 3 i el 5 de juliol. També us hem explicat que dos restaurants palafrugellencs participen a la campanya de la gamba de Palamós. Són la Sala de l'Isaac, a Llofriu i el Casamar de Llafranc. D'altra banda, Palafrugell també commemorarà el Dia d'Acció per la Salut de les Dones amb diverses activitats aquests dies. De fet, demà ja començarem amb un especial podcast Capacitats aquí a Ràdio Palafrugell. Pel que fa, doncs, també a la formació, Palafrugell impulsa un curs oficial de socorrisme en espais aquàtics naturals aquest estiu. Començarà el 25 de juliol i combinarà la teoria i la pràctica entre Can Genís, la piscina municipal i la platja de Llafranc. Si voleu tenir més informació, la podeu trobar a radiopalafrugell.cat i al web de promoció econòmica. L'Hospital de Palamós obté la màxima distinció internacional en la lluita contra el tabac, un reconeixement que l'han rebut a Malmö, a Suècia, on s'han reconegut 11 centres internacionals. En esports, hem sentit com el sènior femení B del Club Handbol Garbí també doncs, ha celebrat el seu ascens, en aquest cas a Lliga Catalana Argent, i que tot plegat doncs, tanca un cap de setmana rodó pel que fa al Garbí. I tot plegat també en una setmana calorosa, amb temperatures altes, poc vent i pocs canvis destacables. Tot això és el que us hem explicat a l'esmorzar. Gràcies, com sempre, per l'atenció i tornem a més esmorzar demà a partir de les 9. A reveure.
3: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Tu hi ets i nosaltres també.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.
2: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. Elreidelarajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
4: A on?
3: Elreidelarajola.com.
0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. Al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Restaurant Cafeteria Darkom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell. Al costat del semàfor.

0: Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. '45 anys amb Ràdio Palafrugell.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
3: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... A restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Bon dia, són les 10. Operació policial en marxa en una desena de municipis de la demarcació de Girona contra el tràfic i el cultiu indoor de marihuana. Els escorcolls al barri gironí de la Font de la Pólvora ja s'han acabat i no s'ha informat del material confiscat ni de possibles detencions. Activat en alerta el Placecat de risc químic a l'empresa Qualimp, al polígon Bufalvent de Manresa, al Bages, 17 dotacions dels bombers hi estan treballant. L'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que haurien fet reacció. El govern espanyol obre expedient sancionador i bloqueja les plataformes Polymarket i Calxim dedicades a fer negoci amb apostes sobre tota mena de pronòstics, des de resultats esportius fins a guerres, eleccions o fenòmens meteorològics. El Ministeri de Consum destaca que no disposen de llicència per operar. Catalunya rebrà menys diners estatals per dependència, per mala gestió i per no reduir les llistes d'espera, segons recull un informe sobre finançament de la dependència de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials. En la mateixa situació que Catalunya, també hi ha 7 comunitats més. L'Iran assegura que reserva el dret de respondre als Estats Units, que aquesta nit ha atacat objectius militars del règim de Teheran. L'administració Trump defensa que encara caldran dies per tancar un acord amb l'Iran enmig d'unes converses de pau cada cop més incertes. Els sindicats i el govern es tornen a reunir aquesta tarda per mirar de desencallar el conflicte a l'educació. L'executiu fa un gest amb l'aprovació de gairebé 1.800 professionals més per al curs vinent. Avui, qui ha convocat vaga secundària i universitats és el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. El director general de l'OMS viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 200 morts. Se sospita que el brot afecta en total més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. La malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa. Ho diu un nou estudi liderat per IS Global, que avisa que la malaltia del fetge, que destrueix lentament l'òrgan, continua infradiagnosticada. Els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció. En marxa la campanya de pesca de la tonyina vermella al Mediterrani. Aquest any, després de la pressió dels pescadors, s'ha avançat. Les previsions de la companyia líder al sector, la Brenca Balfagó, són bones. Aquest any pot arribar a pescar 4.045 tones. I mor als 95 anys un dels grans noms del jazz, el saxofonista nord-americà Sonny Rollins, col·laborador de noms com Miles Davis o Charlie Parker. Alguns dels seus èxits s'han convertit en veritables estàndards del gènere.
1: Esports. Més d'un terç dels jugadors convocats amb la selecció espanyola per disputar el Mundial de Futbol són catalans. Dels 26 seleccionats, 9 són catalans. El Barça és també el club amb més representants, amb un total de 8. El Madrid, per primera vegada, no tindrà cap jugador. A l'Espanyol, Ramon Terrat s'acomiada a través de les xarxes socials. El migcampista va arribar cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanc i blau en principi no té previst exercir. L'Espanyol, d'altra banda, presenta aquest migdia el nou director general esportiu, Monchi. I en bàsquet, aquest vespre jugaran els 20 minuts que queden pendents del partit Joventut Unicaja. Suspès en el seu moment pels problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. Al descans, la penya guanyava de 20 punts de diferència.
0: I el temps, sol i calor d'estiu, amb temperatures que arribaran prop dels 35 graus a les zones més càlides de Ponent i superiors als 30 a l'interior. A la costa quedaran entre 26 i 29 graus. A la tarda només s'esperen alguns núvols poc importants al Pirineu per als pròxims dies. La calor encara s'intensificarà més.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània, a cada lectora i lector la seva lectura.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest cap de setmana, el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula El Diablo Viste de Prada 2 al Teatre Municipal de Palafrugell. La Miranda Presley, una icona del món de la moda que està al capdavant de Runway, s'enfronta a un nou repte. L'Emily Charlton, la seva amiga assistent, s'ha convertit en una influent directiva d'una companyia de la competència. Podrem veure la pel·lícula divendres a les 7 de la tarda i a 9:45 de la nit, dissabte a les 5 de la tarda a 7:45 del vespre en versió original en anglès i subtitulada en castellà i doblada a 9:45 de la nit, i diumenge a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre. Unes projeccions del Cineclub Garbí.
0: ImpactaRètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a ImpactaRètols.com.
2: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.
4: Yeah. Worldwide. 2025.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell. Palafrugell, Calella i el Franc Tamariu. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
1: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

0: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buxeria.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com!
2: Restaurant Can Pere, de Begú, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begú.
3: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
4: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
5: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: 64enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig. Pregó i sopar popular, festes de primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils. I jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge 31 de maig, 40ª marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amallers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remake Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, pavelló poliesportiu, quarta desfilada de moda.
2: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
3: Ferreteria Palafrugell, eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures. Carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
4: Can Coucou, vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. El pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes, Mont-ras.
3: Electrònica Madí, venda de televisors i petit electrodomèstic. Reparació de televisors, al Camp d'en Prats de Palafrugell.
4: Montgrup Pneumàtics, tot amb pneumàtics, equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.
5: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
6: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: En punt les 11 del matí. El jutge ha citat el pròxim 9 de juny Begoña Gómez, la parella del president del govern espanyol. La cita és el pas previ de cara a un possible judici pels delictes de corrupció, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. L'antic assessor i ara portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero no descarta que l'expresident espanyol pugui acabar entrant a presó per les pressions i interessos de grups que el volen vincular amb la corrupció. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Luis Arroyo ha tildat tot el cas d'error gegant ple de conjectures. Ha activat en alerta el Plasecat de risc químic a l'empresa Aqualim, al polígon Bufalvent de Manresa, al Bages. 17 dotacions de bombers hi estan treballant. L'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscina i clor que haurien fet reacció. Catalunya rebrà 15 milions menys d'inversió estatal per dependència, per mala gestió i per no reduir les llistes d'espera. Ho recull un informe de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials, que també denuncia que la Generalitat va retallar la seva aportació en dependència el 2025, tot i ser la comunitat amb més llistes d'espera. El govern espanyol obre expedient sancionador i bloqueja les plataformes Polymarket i Calxim dedicades a fer negoci amb apostes, sobretot a mena de pronòstics, des de resultats esportius fins a guerres, eleccions o fenòmens meteorològics. El Ministeri de Consum destaca que no disposen de llicència per operar. L'Iran assegura que es reserva el dret de respondre als Estats Units, que aquesta nit ha atacat objectius militars del règim de Teheran. L'administració Trump defensa que encara caldran dies per tancar un acord amb l'Iran enmig d'unes converses de pau cada vegada més incertes. Operació policial en marxa en una desena de municipis de la demarcació de Girona contra el tràfic i cultiu indoor de marihuana. Els escorcolls al barri gironí de la Font de la Pólvora s'han fet a primera hora del matí, ja s'han acabat, i de moment no hi ha informació del material confiscat ni tampoc de possibles detencions. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona han començat una vaga indefinida i protagonitzen una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats justifiquen la decisió pel bloqueig de les negociacions amb l'Ajuntament de la capital catalana.
1: Esports.
0: Eudal Serra, bon dia.
2: Bon dia. L'Espanyol presenta aquest migdia el nou director general esportiu del club, Monchi. No es descarta que en aquesta compareixença Monchi pugui aclarir si Manolo González continuarà o no sent el tècnic del primer equip la temporada que ve. En bàsquet, avui es juguen els 20 minuts pendents del partit Joventut Unicaja, que suspesa en el seu moment per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. El partit es reprendrà a la segona part amb 20 punts d'avantatge per la penya. El Barça avui està previst que reuneixin Joan Laporta i Xavi Pasqual. I en hoquei patins, avui es juguen els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina. Barça-Noia, Calafell-Reus i Igualada-Voltregà.
0: Sol i calor d'estiu amb temperatures que arribaran prop dels 35 graus a les zones més càlides de Ponent i superiors als 30 a l'interior. A la costa quedaran entre els 26 i 29 graus. A la tarda només esperen alguns núvols poc importants a l'Alt Pirineu. Pels pròxims dies la calor s'intensificarà.
3: Trescat Info.
4: Les notícies a Ràdio Palafrugell,
5: al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
6: Ja sabem qui actuarà la 59a cantada a Veneres. Seran els Cremats, Porvo, Ultramar i Arjau. Tot enmig d'un cap de setmana intens dedicat a les havaneres, la música marinera i la cultura popular, amb una programació que s'estendrà del 3 al 5 de juliol. La cantada serà el dissabte 4 de juliol, a 10:15 de la nit, a la plaça del Porvo. Es podrà seguir en directe a Ràdio Palafrugell i Ràdio Havanera, així com en pantalles gegants instal·lades a les platges del Canadell, del Porvo, de Llafranc i a Plaça Nova, aquí a Palafrugell. Al passeig del Canadell, al carrer de Francesc Estrabau, hi haurà també un mercat d'artesans durant la tarda i la nit com a complement de l'activitat principal. Un cop acabada la cantada, a 1:15, diversos locals de Calella oferiran concerts de prop amb programació que es donarà a conèixer pròximament. Per a facilitar l'accés i la mobilitat, s'habilitarà un servei de bus gratuït entre Palafrugell i Calella, amb circulacions de tarda i nit, així com servei de taxi per vehicles adaptats i de diferents capacitats. Tot plegat serà en un cap de setmana amb molta activitat, perquè el divendres tindrem la projecció del documental Calella de Palafrugell i les Havaneres de Pol Álvaro a les 6 de la tarda al local de la BAC. I a les 8 del vespre, el dia abans de la cantada, al Passeig del Canadell, hi haurà una cantadeta d'havaneres en format concert amb la participació d'alumnes de les escoles Barceló i Mates, Pivert i Vedruna de Palafrugell, així com l'Olivar Vell de Begur. L'actuació comptarà amb Jan Frigol a la guitarra i la direcció de Bet Mestre, organitzat per la Fundació Ernest Morató i l'Àrea de Promoció Econòmica. I el diumenge a 2:15, la programació acabarà amb el concert dels Amics de les Arts, que posarà punt final al Festival Ítaca 2026. Teniu més informació a radiopalafrugell.cat.
4: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest dimecres 27 de maig a 6:15 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, hora del conte, històries que trenquen motlles, amb la companyia Gra de Sorra. Una activitat dirigida a infants a partir de 3 anys. Cal inscriure's al 972-30-4809 o al correu electrònic biblioteca@palafrugell.cat.
1: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.
4: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
5: Diputació de Girona.
6: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
7: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
6: al 972 30 42 12, sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Escoltar els podcasts amb Segell Ràdio Palafrugell és molt més fàcil. Entra a la nostra plataforma d'àudio a podcast.radiopalafrugell.cat i trobaràs tots els programes i continguts de l'emissora. I els podràs escoltar, descarregar i compartir.
1: Benvinguts i benvingudes de nou a Palalovers.
2: Comencem un nou episodi de...
0: Els informatius, les entrevistes, els podcasts temàtics, els programes musicals, tot ho trobaràs a podcast.radiopalafrugell.cat i, com sempre, els pots continuar seguint a les plataformes d'àudio habituals. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig. Pregó i sopar popular, Festes de Primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils. I jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge 31 de maig, 40a marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amellers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remei Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, Papelló Poliesportiu, quarta desfilada de moda.
4: Us hem ofert l'agenda de les Festes de Primavera amb el patrocini de
5: Hiperdecoració, la Casa del Pintor, carretera de Palafrugell a Palamós, Mont-ras.
6: Impremta Palafrugell, al seu servei, carrer Clavent número 35 de Palafrugell, davant del pàrquing del Casal.
5: Quim Barbés, pare i fill, dues generacions al servei de totes les edats. Carrer Garriga 74 de Palafrugell.
6: Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretà homologada. Telèfon 972 30 30 44.

que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Si tenia el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
1: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
2: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
3: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
4: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

Som aquí, som amb tu, som a peu de carrer. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palau.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Les 12. Almenys 4 persones han mort en un accident en un tren i un minibús escolar aquest matí a Bugenhout, al nord de Bèlgica. Segons les primeres informacions, 4 dels 9 passatgers de l'autobús haurien mort. Es tracta de 2 adolescents, un adult que els acompanyava i el conductor de l'autocar. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa en l'acusació per la mort del seu pare. En una carta a la plantilla de l'empresa, Andic considera injusta i infundada la imputació a partir d'una realitat que descriu com a tergiversada. Manté també el convenciment que podrà demostrar la seva innocència. Junts presentarà una esmena a la totalitat dels pressupostos. Els comptes, que aquesta tarda començaran a explicar els consellers del Parlament, tiraran endavant, però gràcies als acords del govern amb Esquerra i els comuns. El jutge ha citat el pròxim 9 de juny Begoña Gómez, la parella del president del govern espanyol. La cita és el pas previ de cara a un possible judici pels delictes de corrupció, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. I l'antic assessor i ara portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero no descarta que l'expresident espanyol pugui acabar entrant a presó per les pressions i interessos de grups que el volen vincular amb la corrupció. Amb declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Luis Arroyo ha titllat tot el cas d'error gegant, ple de conjectures. Protecció Civil desactiva l'alerta del pla de risc químic a l'empresa Qualim al polígon Bufalvent de Manresa, al Bages. També s'ha aixecat el confinament de la població pròxima al polígon. L'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor, que hauria fet reacció. Operació policial aquest matí en una desena de municipis de la demarcació de Girona contra el tràfic i cultiu indoor de marihuana. Els escorcolls al barri gironí de la Font de la Pólvora ja s'han acabat i no s'ha informat del material confiscat ni de possibles detencions. L'Iran assegura que reserva el dret de respondre als Estats Units, que aquesta nit ha atacat objectius militars del règim de Teheran. L'administració Trump defensa que encara caldran dies per tancar un acord amb l'Iran enmig d'unes converses de pau cada cop més incertes. El gironès engega un pla pilot de salut amb l'objectiu d'incorporar el diagnòstic de l'ull gandul a les revisions de les criatures de menys d'un any i mig. És un trastorn que afecta la visió d'entre un 2 i un 5% dels més petits i que es pot revertir si el tractament es fa a temps. Mor als 95 anys un dels grans noms del jazz, el saxofonista nord-americà Sonny Rollins. Col·laborador de noms com Miles Davis o Charlie Parker, alguns dels seus èxits s'han convertit en veritables estàndards del gènere.
1: Esports. L'Espanyol presenta aquest migdia el nou director general esportiu del club, Monchi. No es descarta que en aquesta compareixença Monchi pugui aclarir si Manolo González continuarà o no sent el tècnic del primer equip la temporada que ve. En bàsquet, avui es juguen els 20 minuts pendents del partit Joventut Unicà, que suspesen el seu moment per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. El partit es reprendrà la segona part amb 20 punts d'avantatge per la penya. El Barça avui està previst que es reuneixin Joan Laporta i Xavi Pasqual. I en hoquei patins, avui es juguen els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina. Barça-Noia, Calafell-Reus i Igualada-Voltregà.
0: I el temps, tarda de sol al 100% del país, la calor es mantindrà de ple estiu. Els valors de 27 a 32 graus seran els més freqüents, en alguns punts interiors seran superiors i s'acostaran als 35 graus, mentre que en algunes zones costaneres es quedaran al voltant dels 25.
2: Trescat Info.
3: Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: Palafrugell ha organitzat diverses activitats per commemorar el Dia d'Acció per la Salut de les Dones, que se celebra el 28 de maig. La iniciativa vol sensibilitzar sobre les desigualtats de gènere en l'àmbit sanitari i reivindicar una atenció mèdica més equitativa. El programa porta per lema Salut i Gènere quan els símptomes no s'escolten igual. Demà a les 7 de la tarda emetrem el podcast Capacitats amb la participació de Marc Bataller, tècnica de l'Espai Dona, les ginecòlogues Helena Lineros i Laia Vidal, i Marc Figa i Neus López, que són persones que pateixen endometriosi. També demà hi haurà la xerrada Ha oblidat a les dones, la medicina, a càrrec d'Helena Casa de Valladrover, que serà a les 6 de la tarda a Can Genís. I la programació continuarà el dijous 28 de maig amb el taller d'autoestima Salut Valenta, conduït per la psicòloga Imma Martí, del CAP de Palafrugell, que es farà al CAP a les 6 de la tarda. Teniu més informació a radiopalafrugell.cat.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buxeria.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Aquest dijous 28 de maig a les 6 de la tarda a la Sala Polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, Club de Narrativa sobre Defensa Pròpia de Borja Begunyà, a càrrec de David Figuerola. Les inscripcions s'han de fer al 972 30 48 09 o al correu electrònic biblioteca@palafrugell.cat. És un llibre que plega 7 contes que reprodueixen l'atenció interna dels protagonistes, l'angoixa quotidiana de veïns, familiars i companys de feina que esdevenen fons d'ofec i desconcert.
5: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
6: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
3: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares. O els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els hi parlo de tot.
4: Ells al final doncs, els fa una mica de vergonya i ja utilitzo aquestes paraules.
5: Potser perquè amb els amics tens com més confiança. Pots parlar obertament.
0: Lubricant.
6: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís. Amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Taller Elèctric Mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.

d'Urgell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. ...45 anys amb Ràdio Palafrugell.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
2: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig, pregó i sopar popular, Festes de Primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils i jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge 31 de maig, 40a marxa de la Garoina, sortida a les 8 del matí des dels Amallers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remake Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, pavelló poliesportiu, quarta desfilada de moda.
3: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
4: Wintec, especialistes en tot tipus de tancaments en PVC i alumini, mosquiteres, mampares de bany, pèrgoles i tendals. Carrer Barris i Buixó de Palafrugell, al costat de Correus.
5: Aurisol, centre auditiu, revisions auditives gratuïtes i a domicili, finançament sense interessos. Treballem amb les millors marques del mercat. Carrer Tarongeta 17 de Palafrugell, davant del cel obert.
4: Grup PAC, corredoria d'assegurances. Som la primera corredoria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53 de Palafrugell.
5: Palafrugell Garden Center. Venda de tot tipus de plantes d'interior o exterior, així com complements de jardineria per fer del seu jardí i de la seva casa un espai verd. Carretera de Llofriu a Palafrugell, al costat de la rotonda. Comarcal 66, quilòmetre 0.
6: 45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'espero.

0: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal. És la una. Ràdio Palafrugell. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt bon dia. Els cremats Portbou, Arjau i Ultramar encapçalen la 59a cantada Veneres de Calella. El cap de setmana inclourà una projecció d'un documental, una cantadeta d'escoles, el mercat d'artesans, concerts i serveis també especials de transport. La programació es desplegarà entre el 3 i el 5 de juliol. Què tal, com esteu? És dimarts 26 de maig. Avui també us explicarem que la Sala de l'Isaac i el Casamar participen en el menú de la Gamba de Palamós. La nova edició d'aquest any compta amb la participació d'11 restaurants, entre ells dos del nostre municipi. La campanya gastronòmica, que s'allargarà fins al 14 de juny, promociona la gamba certificada amb la marca de garantia Gamba de Palamós amb menús elaborats especialment per l'ocasió. I Palafrugell commemorarà el Dia d'Acció per la Salut de les Dones amb diverses activitats. La programació sota el lema Salut i Gènere, quan els símptomes no s'escolten igual, inclou un podcast aquí a Ràdio Palafrugell, una xerrada sobre salut i gènere i un taller d'autoestima i salut emocional. I Palafrugell impulsa un curs oficial de socorrisme en espais aquàtics naturals aquest estiu. Començarà el 25 de juny i combinarà teoria i pràctica entre Can Genís, la piscina municipal i la platja de Llafranc. Inclourà la inscripció al ROPEC i llicència de navegació recreativa oficial. És una formació oficial i subvencionada adreçada a persones majors de 16 anys. I l'Hospital de Palamós obté la màxima distinció internacional en la lluita contra el tabac. L'ha rebut en un acte celebrat a Malmö, a Suècia, on s'han reconegut 11 centres internacionals. És el primer cop que el centre assoleix el nivell més alt després d'anys d'evolució dins la xarxa catalana d'hospitals sense fum i diferents acreditacions prèvies fins a arribar a l'excel·lència internacional. I en esports també sentirem com van viure el sènior B del Club Handbol Garbí, també la seva promoció d'ascens, una promoció que continua la festa del Club Palafrugellenc i l'equip entrenat per Nino García, tot i ascendir, va perdre contra la Lleietà Argentona per 35-31, però conserva la renda de 7 gols del partit d'anada. Per tant, també doncs, sentirem com ho van viure i ens ho han explicat també aquí a Ràdio Palafrugell. I tot plegat també en una setmana amb un temps estable, calor i poc vent, amb aquestes temperatures doncs, que també van pujant. Tot això i molt més és el que tindrem en aquests pròxims minuts informatius aquí, a Ràdio Palafrugell.
0: Tot allò que passa a casa nostra...

0: Ja sabem qui actuarà a la 59a cantada d'Havaneres. Seran els Cremats, Porvó, Ultramar i Arejau, tot enmig d'un cap de setmana intens dedicat a les havaneres, la música marinera i la cultura popular, amb una programació que s'estendrà del 3 al 5 de juliol. La cantada serà el dissabte a 10:15, dissabte 4, a la plaça del Porvó, i es podrà seguir en directe aquí a Ràdio Palafrugell i Ràdio Havanera, així com en pantalles gegants instal·lades a les platges del Canadell, del Port Pelegrí, de Llafranc i a Plaça Nova. Al Passeig del Canadell i al carrer de Francesc Estrabau hi haurà també un mercat d'artesans durant la tarda i la nit, com a complement de l'activitat principal. Un cop finalitzada la cantada, a 1:15, diversos locals de Calella oferiran concerts de prop amb una programació que es donarà a conèixer pròximament. Per facilitar l'accés i la mobilitat, s'habilitarà un servei de bus gratuït entre Palafrugell i Calella, amb circulació de tarda i nit, així com un servei de taxi amb vehicles adaptats i de diferents capacitats. Abans, però, de la gran cita, el dia abans, el divendres 3 de juliol, començarà la programació amb la projecció del documental Calella de Palafrugell i les Havaneres, de Pol Álvaro, a les 6 de la tarda, local social de l'Associació de Veïns i Amics de Calella, el local de la BAC, amb entrada gratuïta i organització de l'entitat i la Fundació Ernest Morató. El mateix divendres, a les 8 del vespre, al Passeig del Canadell, hi haurà una cantadeta d'havaneres en format concert amb la participació d'alumnes de les escoles Barceló i Mates, Pibert, i també el Badruna de Palafrugell, així com de l'Olivar Vell de Begú. L'actuació comptarà amb Jan Frigola a la guitarra i la direcció de Bet Mestre, amb organització de la Fundació Ernest Morató i l'Àrea de Promoció Econòmica. I ja per acabar, l'endemà de la cantada, el diumenge 5 de juliol, a 10:15, la programació acabarà a la platja del Porvó amb el concert dels Amics de les Arts, que posarà punt final al Festival Ítaca 2026. El grup celebrarà els seus 20 anys de trajectòria amb un repàs dels grans èxits. I la campanya gastronòmica del menú de la gamba de Palamós ja està en marxa i aquest any amplia la participació amb 11 restaurants adherits, 3 més que en l'edició anterior, i entre els establiments participants n'hi ha el municipi de Palafrugell. Són la Sala de l'Isaac, a Llofriu, i el Casamar de Llafranc, que se sumen als 9 restaurants de Palamós que formen part de la iniciativa. Tots els establiments estan certificats amb la marca de garantia gamba de Palamós. Cada restaurant ha preparat un menú propi amb diferents elaboracions de gamba fresca mitjana de Palamós. Les propostes inclouen plats a la planxa, a la brasa, arrossos, fideus, tàrtars, carpaccios, croquetes o consomés, entre altres opcions. La campanya es farà fins al 14 de juny i vol reforçar la promoció d'aquest producte emblemàtic de la gastronomia local. Els preus dels menús oscil·len entre els 45 i els 80 euros, segons l'establiment i la proposta gastronòmica. La marca de la garantia Gamba de Palamós, impulsada per l'Ajuntament Palamosí i la Confraria de Pescadors, vetlla per assegurar la qualitat, la traçabilitat i la sostenibilitat de la captura d'aquest producte. I Palafrugell ha organitzat diverses activitats per commemorar el Dia d'Acció per la Salut de les Dones, que se celebrarà demà passat. La iniciativa vol sensibilitzar sobre les desigualtats de gènere en l'àmbit sanitari i reivindicar una atenció mèdica més equitativa. El programa porta per lema Salut i Gènere, quan els símptomes no s'escolten igual. Les activitats començaran demà a les 7 de la tarda amb l'emissió del podcast Capacitats a Ràdio Palafrugell. Hi participaran Marc Bataller, de l'Espai Dona, les ginecòlogues Helena Lineros i Laia Vidal, i també Marc Figa i Neus López, que són persones que pateixen endometriosi. També demà tindrem la xerrada Ha oblidat a les dones la medicina, a càrrec d'Helena Casadevall Adruer, que és fundadora i presidenta de l'associació Igualitarium. L'acte començarà a les 6 de la tarda a la sala d'actes de Can Genís. I la programació continuarà el 28 de maig amb el taller d'autoestima Salut Valenta, conduït per la psicòloga Imma Martí, del CAP de Palafrugell. L'activitat es farà a les 6 de la tarda al centre sanitari. Les persones interessades poden inscriure's a les activitats a través d'un formulari de l'organització i que podeu trobar a radiopalafrugell.cat.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, Les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: L'àrea de promoció econòmica impulsa aquest estiu una nova edició del certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals, una formació oficial de nivell 2 destinada a preparar professionals per treballar en platges, rius, llacs i altres entorns aquàtics naturals. El curs, impartit per SH Concept Formació, començarà el 25 de juny i acabarà el 4 de setembre. La formació té una durada de 315 hores i combinarà classes teòriques i pràctiques. Les sessions teòriques es faran en horari intensiu de matins de 9 a 3 a Can Genís, mentre que les pràctiques tindran lloc a la platja de Llafranc i a la piscina municipal. El programa inclou continguts relacionats amb tècniques de natació, prevenció d'accidents en espais aquàtics naturals, rescat i primers auxilis. A més, les persones participants obtindran la inscripció al RUPEC i la llicència de navegació d'embarcacions petites d'esbarjo i motonàutica. La formació és 100% subvencionada i les places són limitades. Per accedir-hi cal tenir 16 anys complets, disposar de DNI o NIE i estar inscrit al SOC com a demandant d'ocupació o millora de feina. També es demanen requisits propis del certificat professional de nivell 2, tot i que el centre ofereix una prova específica d'accés per qui no els compleixi. Les inscripcions i tota la informació detallada les podeu trobar a radiopalafrugell.cat i al web promocioeconomica.palafrugell.cat. I d'altra banda, l'Hospital de Palamós ha aconseguit per primer cop la certificació OR de la Global Network for Tobacco Free Healthcare Services. És la màxima distinció internacional en l'àmbit de la lluita contra el tabaquisme als centres sanitaris. L'entrega del guardó s'ha fet aquest dimecres passat a Suècia, en un acte internacional on s'ha reconegut un total d'11 centres d'arreu del món que han obtingut o han renovat la certificació durant aquest 2026. Entre aquests centres també hi ha dos equipaments catalans més, que són la Clínica Sant Josep de Manresa i la Fundació Hospitalàries de Sant Boi, que en aquest cas ha renovat la seva acreditació. L'Hospital de Palamós s'incorpora així per primer cop al nivell més alt d'aquesta xarxa internacional, un reconeixement que suposa arribar a la màxima categoria dins els estàndards establerts per l'organització global. El centre forma part de la xarxa catalana d'hospitals sense fum des de fa 20 anys, a través de la qual s'ha desplegat una tasca sostinguda de promoció de la salut i de suport a la deshabituació tabàquica. El procés ha permès una evolució progressiva en les acreditacions. El nivell bronze, el 2014. La plata, el 2017. I la menció d'or, el 2022. Fins a arribar ara a la certificació OR Internacional, que és el punt més alt del sistema d'avaluació. Per obtenir aquest nivell, el centre ha de demostrar la implantació de polítiques de control del tabaquisme segons els estàndards exigents de la xarxa internacional. Les sol·licituds són analitzades per un jurat internacional que valora fins a 8 criteris diferents. Entre aquests, la formació específica en deshabituació tabàquica per als professionals, l'ajuda directa a les persones que volen deixar de fumar, el compliment de la normativa de recintes lliures de fum i la senyalització adequada dels espais. També es té en compte la comunicació i la sensibilització sobre els efectes nocius del tabac. Tot plegat també, avui hem de fer un cop d'ull a l'agenda d'activitats que tindrem per aquesta tarda. De fet, a 6:15, al local social del barri de la Punxa, tindrem l'Hora del Conto sobre Pinotxo. L'Hora del Conte, que anirà a càrrec d'Olga Cercós, farà part de la programació Viu al teu barri, i també l'organitza una Hora del Conte que l'organitza la Biblioteca de Palafrugell. Olga Cercós ens ho ha explicat així a Ràdio Palafrugell.
2: Soc l'Olga Cercós i aquesta tarda us espero a 6:15 al local social de la Punxa, a Palafrugell. Us explicaré una adaptació de l'obra de Carlo Collodi, Pinotxo. El creador de Pinotxo, l'escriptor Carlo Collodi, va néixer un 24 de novembre de 1826 a Florència. Per això aquest any estem celebrant el 200 aniversari del seu naixement. I si veniu aquesta tarda podreu escoltar aquesta història d'un titella de fusta, en Pinotxo, que és el protagonista del conte. I és un titella de fusta que sembla un nen de veritat. que vol portar-se bé i creure el que fa, el que li diu el seu pare i el que li diu també una fada. Però en Pinotxo és molt entremaliat i quan diu mentides, què li passa? Doncs que el nas no li para de créixer. Us espero aquesta tarda, doncs, a 6:15 al local social de la Punxa.
0: Una activitat que va dirigida a infants a partir de 4 anys.
1: Tota l'actualitat a radiopalafrugell.cat i a les nostres xarxes socials.
0: I avui també tindrem una altra proposta, i és que a les 6 a Can Genís hi haurà el taller de paternitats i criança corresponsable per conèixer els beneficis de la corresponsabilitat en les relacions afectives i familiars. Forma part del projecte Temps per Cures del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Corresponsable Estatal. Tot plegat, doncs, si voleu tenir més informació, podeu consultar el web cultura.palafrugell.cat. És una activitat gratuïta.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: I ara és moment de parlar d'esports, perquè ja us ho vam explicar ahir, no? Que el Club Handbol Garbí ha viscut dos ascensos aquest cap de setmana, però volem saber com ho han viscut, en aquest cas el sènior femení B, que ha continuat a la festa de l'Handbol Garbí, tot plegat en una setmana molt intensa, i que, en el cas del sènior femení B, després d'una lliga magnífica, hi van caure les semifinals de bales que finalment han estat les campiones, que són el Vilanova del Camí B. A la final de consolació, amb el premi de l'ascens, van dominar el partit d'anada amb una renda de 7 gols, de 38 a 31. Malgrat això, a la tornada sí que van haver de patir, però, tot i el resultat, tot i perdre aquest cap de setmana, no va fer que les palafrugellenques, doncs, no tinguessin, doncs, van continuar i van mantenir, doncs, les opcions d'ascendir a la Lliga Catalana Argent. Així ens ho ha explicat als nostres micròfons Nino García.
1: Bé, i arribem al final de la temporada amb l'objectiu complet, després d'haver jugat ahir a Argentona, davant d'un equip que ens va plantar cara en tot el partit, una pista molt complicada. Va ser un partit, a la primera part, bueno, vam dominar més nosaltres el joc, vam córrer bastant, va haver algun parcial de 4-5 per sobre, al final vam acabar guanyant d'una a la mitja part, i a la segona part elles havien de reaccionar, sempre dic el mateix, però és que és així, i al final ho van fer. Nosaltres vam intentar parar-li el cop, però va haver un moment que perdien de 5-6 gols, 6 gols, i per tant estava la cosa molt, molt igualada. Per sort vam capgirar la situació i vam acabar guanyant, o sigui, perdent el partit de 4 per guanyar l'eliminatòria global.
0: Recordem que és un equip que és el primer any que competeixen, el primer any que, doncs, que s'ha format el sènior femení B, i que les jugadores del Garbí també van participar a les celebracions del cap de setmana. En recordem del masculí, que va pujar a Primera Nacional i que, segons el seu entrenador, el fet, doncs, que també ho celebressin va passar factura en aquest partit.
1: Es va notar molt també la part física al final de la segona part, perquè, com tots sabeu, venim d'on venim, el que ha passat a Palafrugell que aquesta setmana ha sigut molt gros. Jugadores, evidentment, que són part de la família i amigues dels jugadors del primer equip, també ho han celebrat molt i van allargar fins a altres hores de la matinada de dissabte, fins i tot diumenge encara ho celebraven. I agafa el cotxe a quarts de 5, tot just quan comença la ruana aquí, i vés-te'n a jugar un partit, no? Doncs que et doni l'ascens, sapiguem lo complicat que és gestionar totes aquestes emocions i també la part física, no? Perquè, com dic, ho van celebrar, la majoria ho van celebrar bé, i gràcies, mira, al final el compromís i el caràcter va fer que passéssim i que assolíssim aquest objectiu i aconseguim, doncs, l'eliminatòria.
0: Una temporada que la descriuen de magnífica, tal com ens explica el seu tècnic.
1: Dic que ha sigut una temporada molt bona, que moltes gràcies per tota la cobertura que ens heu fet, i esperem que aquest equip de noies, que ara són present però que segurament seran el futur, que els pròxims anys ens donin una alegria similar a la que ens han donat els nois aquest cap de setmana, que estic ben segur que també tard o d'hora, de la manera que s'està treballant, acabarem arribant. Per tant, doncs, ja està. Ara toca descansar, reposar, i bé, i mirar d'allà d'aquí no gaire començar a planificar la temporada que ve, com anirà tot, i a veure si podem fer-ho quasi, quasi tan bé com hem fet tot aquest any. Per tant, ja està. Aquí, fins aquí. Moltes gràcies.
0: Gràcies també a vosaltres per enviar-nos sempre les prèvies, les cròniques dels diferents partits, així com també a tots els equips que han col·laborat amb el Palesport en aquesta temporada. Ja a recta final de l'informatiu, migdia d'aquest dimarts 26 de maig. Tot plegat en una setmana marcada per l'estabilitat meteorològica i l'ambient calorós. Segons Josep Pasqual, de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, no es preveuen canvis importants fins a finals de setmana. Pel que fa al vent, no hi ha previsió de garbí fort ni tampoc de situacions de mala mar. Només es mantindran les marinades habituals de tarda.
2: No tindrem cap ventada, sí que les típiques marinades, que algun dia, doncs, pot ser una mica més fort a la tarda, però en principi, doncs, un temps molt tranquil.
0: Les temperatures continuaran sent elevades per l'època. De fet, Pasqual destaca que el temps estable, amb el sol, l'aire càlid i la poca ventilació, afavoreix que tinguem un ambient clarament calorós.
2: Ara el sol escalfa igual que el 20 de juliol, per exemple. I el dia és tan llarg, no? Però, a més, amb aquesta calma i aquest aire càlid que ens ha arribat en superfície, doncs fa que la temperatura sigui força alta.
0: I pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, ja arriba als 20,4 graus. Això vol dir aproximadament 3 graus per sobre de la mitjana habitual. Segons ha explicat, l'escalfor es concentra a la superfície del mar, mentre que a uns 20 metres de profunditat la temperatura ja baixa fins als 17 graus i mig.
3: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: I fins aquí el repàs informatiu d'aquest dimarts. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Recordem, avui, a partir de les 6 de la tarda, us esperem en directe a l'emissió del ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Palafrugell, que, com sempre, el podreu seguir al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Que vagi molt bé. Fins després.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. I nosaltres també.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
3: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
1: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
3: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
3: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
4: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
5: A on?
4: Al reydelarajola.com.
5: A on?
4: Al reydelarajola.com.
0: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

0: El Consell d'Infants és un lloc on ens reunim tots els nens o nenes, consellers i conselleres de les escoles de Palafrugell.
1: L'organitza l'Ajuntament.
2: Per parlar i opinar sobre propostes i millores per al poble.
3: És on expressem les nostres idees per ajudar el municipi.
4: Es fa a la sala de plens a l'Ajuntament i ocupem els seients dels regidors i regidores de Palafrugell.
1: Els alumnes són els participants d'aquest projecte.
5: A l'Escola Badruna vam fer una presentació nostra i van dir perquè volíem ser delegats i llavors vam fer una elecció.
6: A la nostra escola o a diferents classes es canvia cada trimestre o cada any.
3: Els consellers i conselleres tenim que votar els temes que decidim i el millor votat és el que fem servir, pues, i l'apuntem en la pissarra que tenim, i aquest seria l'escollit, perquè el votem i seria l'escollit en general de totes les idees que han tingut els altres.
0: Temes de Palafrugell que vulguem canviar o coses que vulguem que fiquin noves.
7: Es treballem a la classe per poder tothom votar i després una persona té que anar a dir-ho.
3: A mi i els meus companys de classe el dia abans de venir aquí fem un... donant un paper i el professor demana als meus companys si tenen idees per proposar-me'n a mi i jo les vaig apuntant. I els dimecres que venim aquí, les idees són meves i també pels meus companys. Així que el mèrit és meu i dels meus companys, aquestes idees que donem també.
5: Com ha dit la meva companya, doncs és veritat que totes les coses les decidim junts amb la classe i que el dia següent del Consell dels Infants doncs les hem d'explicar a la classe i així i tots estan molt interessats.
0: Que molts nens i nenes m'han dit moltes coses que volien que diguessin i tot, però m'han dit molt que volien un pump track perquè a molts llocs petits com Begú o Platja d'Aro hi ha pump tracks i aquí no hi ha cap.
8: Per exemple, trobem que falta seguretat en els carrers. Per exemple, les aceres, algunes estan com escardades i en alguns llocs hi ha cotxes que van molt ràpid i no arriben a frenar en els passos de pètons. Nosaltres vam escollir, per exemple, en els parcs, podríem posar com els llits elàstics que caixen al terra.
0: També al pavelló de hockey hi ha goteres i inundació quan plou.
9: Un tema que també vam fer és les propostes per als pressupostos participatius.
3: Cada any destinem 1.000 euros, 2.000 euros, perdó, a algun lloc on decidim nosaltres.
9: Jo, el Badruna vam presentar semàfors adaptats per persones cegues. Pitarien quan estigui verd o quan estigui vermell.
1: Un altre tema que hem fet a la meva classe és la programació d'activitats al poble, a diferents llocs. Fem unes votacions entre tots els grups i la que sigui més votada en fem servir aquests 2.000 euros per fer la cosa que ha sigut més votada.
3: Jo volia dir que aquest curs vinguent al Consell dels Infants ha sigut molt divertit i que espero que l'any que ve em torni a tocar. Jo volia dir que quan anem al Consell d'Infants m'ho passo molt bé, ja que podem votar i fer decidir diferents temes per al municipi, i l'any que ve intentaré tornar aquí una altra vegada perquè m'ha encantat. M'ho passo molt bé.
10: Quan em van dir que hi havia això del Consell dels Infants, em va agradar molt perquè així se'm podria escoltar la meva veu.
0: Jo vull dir que està molt bé que feu això del Consell dels Infants, perquè segurament molta gent no ens escolta i que m'agrada molt.
11: Jo voldria dir que m'agrada molt el Consell dels Infants perquè ens reunim uns quants nens de diferents escoles i parlem de les nostres opinions del nostre poble.
10: També a mi m'ha agradat molt ser el conseller dels infants de la meva classe perquè aquí he fet molts d'amics.
12: Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.

0: d'Urgell, l'emissora municipal.
1: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.
2: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com!
4: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
5: 64enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig. Pregó i sopar popular, festes de primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils. I jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrosaires. Diumenge 31 de maig, 40a marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amallers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remei Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, Papelló Poliesportiu, quarta desfilada de moda.
6: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
7: Hiperdecoració, la casa del pintor, carretera de Palafrugell a Palamós, Mont-ras.
8: Impremta Palafrugell, al seu servei, carrer Clavent número 35 de Palafrugell, davant del pàrquing del Casal.
9: Quim Barbés, pare i fill, dues generacions al servei de totes les edats, carrer Garriga 74 de Palafrugell.
8: Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretà homologada, telèfon 972 30 30 44.
10: Escolta Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Escoltes podcast?
1: Això és Radiació de Fons,
2: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
3: D'aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos una mica.
1: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
3: No, parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
0: Radiació de Fons.
4: Amb Joan Regí i Marc Eres.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web.

Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
2: Diputació de Girona.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: 45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. Al 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell.
4: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.

diuen que ja han trobat la seva fórmula, la que els defineix i és boníssima. Són la Tour de Carol, la banda barcelonina, col·labora amb el músic valadoní Edu Esteve amb aquesta cançó que escoltem i que es diu Cupido.

Paloma Cazú. Otro como tú és una de les cançons que ens ofereix i escoltem a través de la nostra sintonia un versos que s'han sentit molt personals a ulls dels seus fans.

0: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
1: Un altre cantant barceloní, en Pol Gutiérrez, en De Pol, ens porta el seu darrer èxit, la cançó Última Bala.

0: de 5 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Una de les cançons que us portem i guanyadora d'un dels premis Grammy 2026. Estem parlant de la cançó de la banda sonora de la pel·lícula F1 The Movie, la pel·lícula Fórmula 1 amb Chris Stapleton, el cantant de Lexington, Kentucky, i aquest tema amb el qual ens acompanya. La cançó es diu Bad As I Used It To Be.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 902-1702-77.
3: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.

0: Una meravellosa artista terrassenca anomenada Patricia Garrido, que va treure el seu àlbum Think of Me el passat 2025 i al qual pertany aquesta cançó que us acabem d'oferir, el tema anomenat Ben Lluny.
1: Top 50 amb Rafael Corbí.

Aquesta és la música de l'Oreja de Van Gogh, que feia des del 2020 que no traien res nou, el primer senzill d'en Tansar del retorn de Maya Montero. La cançó Todos Estamos Bailando, la misma canción. La cantant argentina Tini ens porta aquest tema ple de passió i sensualitat al ritme de l'electromerengue, Una noche más.

Serrat i Pelut ens arriben amb força i bon rotllo amb el seu tema anomenat Paripé. La banda osonenca reapareix també amb una proposta fresca i festiva que, sens dubte, ens marcarà l'inici de la temporada d'estiu.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
4: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
5: Tu vas lluitar, és el tema del badaloní David Enros, un dels temes destacats del disc de la Marató de TV3.

0: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.
1: Ràdio Palafrugell.
2: Dos artistes molt carismàtics ens porten aquesta col·laboració que escoltem. Tonto por ti, un tema que prometen dos grans artistes com Leire Martínez i Abraham Mateo.

Un jove vocalista que ens arriba des de Galícia, una jove estrella, així es titula la cançó, joven estrella que ens aporta en Tomás Martínez Barciela, 22 anyets, però conegut amb el sobrenom de Guzmán.

El senzill d'avançament del 12è àlbum d'estudi de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, is The Fate of Ophelia, una clara referència al personatge d'Ophelia de Hamlet de Shakespeare.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: 64enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig, pregó i sopar popular, festes de primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils. I jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge 31 de maig, 40a marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amellers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remei Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, pavelló poliesportiu, quarta desfilada de moda.
4: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
0: Ferreteria Palafrugell, eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures. Carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
1: Can Coucou, vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. El pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes, Mont-ras.
0: Electrònica Madí, venda de televisors i petit electrodomèstic. Reparació de televisors, al Camp d'en Prats de Palafrugell.
1: Montgrup Pneumàtics, tot amb pneumàtics. Equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.
5: Aquesta és la música al Top 50 de Los Ángeles Azules en Lugra i Yami Sabdi. Això es diu Si Sabes Contar.

encara triomfant amb el seu single Es busca catalaneta, la banda Neon ens porta un nou senzill, una nova cançó que de ben sens dubte triomfa entre nosaltres. Una rumba pot fresca, divertida i molt de caràcter. Això és Guapíssima. Aquí tenim una prova del jove valor barceloní que ens aporta la cançó Em fas millor, una balada íntima i profunda. Ella és en CXC. Perquè aquest

0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
5: Aquest diumenge, 31 de maig, a la tarda, entre les 4 i les 8, al Centre Fraternal de Palafrugell, tercer campionat de botifarra. Les inscripcions s'han de fer fins al 30 de maig al web centrefraternal.cat o presencialment a l'oficina del centre, i el 31 de maig fins a una hora abans de l'inici. Seguirà el sistema suís amb 5 partides de 8 dats. Hi haurà premis pels primers classificats.
4: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

0: Les tardes de Ràdio Palafrugell sonen amb la millor música. De dilluns a divendres, a partir de les 4, en Carles Martínez ens ajuda a fer baixar el dia a la tarda musical de Ràdio Palafrugell.
1: Com sempre, de dilluns a divendres trobaràs aquí un servidor, Carles Martínez, escampant la veu per tota la Costa Brava.
0: La tarda musical de Ràdio Palafrugell.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
1: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
2: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
3: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars de forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!
4: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Mm-hmm. 45 anys amb Ràdio Palafrugell.

posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. Elreidelarajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
1: A on?
0: Elreidelarajola.com.
2: Forpas Gastronomia, per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
3: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
4: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, oberts.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat. Ràdio Palafrugell.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'Emprats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascot, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig. Pregó i sopar popular, Festes de Primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte, 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils i jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge, 31 de maig, 40ª marxa de la Garoina, sortida a les 8 del matí des dels Amallers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remake Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, Papelló Poliesportiu, quarta desfilada de moda.
1: Us hem ofert l'agenda de les Festes de Primavera amb el patrocini de
2: Wintec, especialistes en tot tipus de tancaments en PVC i alumini, mosquiteres, mampares de bany, pèrgoles i tendals. Carrer Barris i Buixó de Palafrugell, al costat de Correus.
3: Aurisol, centre auditiu, revisions auditives gratuïtes i a domicili. Finançament sense interessos. Treballem amb les millors marques del mercat. Carrer Tarongeta 17 de Palafrugell, davant del cel obert.
2: Grup PAC, corredoria d'assegurances. Som la primera corredoria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53 de Palafrugell.
3: Palafrugell Garden Center. Venda de tot tipus de plantes d'interior o exterior, així com complements de jardineria per fer del seu jardí i de la seva casa un espai verd. Carretera de Llofriu a Palafrugell, al costat de la rotonda. Comarcal 66, quilòmetre 0.
4: Restaurant Cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
2: Laboratori Corbí. Cuina i bany. Directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
5: Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-170277.
3: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
4: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

0: les persones no volen morir, volen deixar de patir.
1: Darrere el somriure,
2: amb Isaac Lloberes.
0: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
3: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
0: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones. És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
4: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental, del Consell de Benestar Social, i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
0: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
3: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

d'estiu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: 64 enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig. Pregó i sopar popular, festes de primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils. I jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge 31 de maig, 40a marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amellers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remei Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, Papelló Poliesportiu, quarta desfilada de moda.
1: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
2: Hiperdecoració, la casa del pintor, carretera de Palafrugell a Palamós, Mont-ras.
3: Impremta Palafrugell, al seu servei, carrer Clavent número 35 de Palafrugell, davant del pàrquing del Casal.
2: Quim Barbés, pare i fill, dues generacions al servei de totes les edats, carrer Garriga 74 de Palafrugell.
3: Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretà homologada, telèfon 972 30 30 44.
4: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
5: A on?
4: Alreidelarajola.com.
5: A on?
4: Alreidelarajola.com.
6: Restaurant Can Pere, de Begur. L'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
0: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
0: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

0: la cabra, el zorro.
1: Música amb segell, Ràdio Palafrugell.

0: Són les 5. La declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional prevista per dimarts que ve s'endarrereix fins al 17 o 18 de juny a petició de l'expresident del govern espanyol. La Moncloa tanca files amb la presumpció d'innocència de Zapatero mentre el popular Feijó pressiona els socis de Pedro Sánchez per fer-lo caure. El Departament d'Educació i els sindicats reprenen les negociacions aquesta tarda per desencallar el conflicte i acabar amb les protestes. Es tracta de la cinquena trobada i el principal escull continua sent el sou dels professors i mestres. Precisament demà hi ha convocada una vaga general del sector a tot Catalunya. El govern valencià també es rendeix a l'exigència de Vox d'assumir la prioritat nacional perquè li aprovin els pressupostos. Juan Fran Pérez Llorca ha seguit els passos dels altres presidents del PP a Extremadura i Aragó. L'Iran comença a restablir l'accés a internet després de mantenir-lo bloquejat des de l'inici de la guerra. La mesura procedeix enmig de la tensió dels Estats Units per l'atac nord-americà a objectius militars del sud del país. Teheran anuncia una resposta, tot i que continuen les negociacions. El primer ministre escocès demana sol·licitar formalment la transferència de poders del Regne Unit per celebrar un referèndum d'independència. Sweeney diu que amb la mesura vol acabar amb l'endarreriment crònic que Escòcia viu pel fet de formar part del Regne Unit. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa en l'acusació per la mort del seu pare. En una carta a la plantilla de l'empresa, Andic considera injusta i infundada la imputació a partir d'una realitat que descriu com a tergiversada. Manté també el convenciment que podrà demostrar la seva innocència. I les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en un punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume i s'han manifestat al centre de la ciutat. Denuncien la indiferència i la falta de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei.
1: Esports. Alexia Putellas podria anunciar les pròximes hores el camí del seu futur dins o fora del Barça femení. El conjunt blaugrana jugarà demà el seu últim partit d'aquesta temporada, el Johan Cruyff. Avui a les 7, Badalona, Women, Real Madrid. Segons han explicat al Catalunya Migdia, Xavi Pascual segueix amb la seva idea de marxar a Dubai. El mateix programa han donat per feta la sortida del director esportiu del Barça de bàsquet, Juan Carlos Navarro. Monchi està presentat aquest migdia com a nou director general esportiu de l'Espanyol. Assegura que compta amb Manolo González com a tècnic del primer equip. I en hoquei patins, avui juguen els tercers i definitiu partits del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina, Barça, Noia, Calafell, Reus i Igualada, Voltregà, tots tres a 8:45.
0: I ens falta el temps. La calor ni dona ni durarà treva. Des de dijous passat, cada dia hem arribat als 34 graus. Avui la calor més intensa s'ha localitzat de nou a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i a Girona també han arribat als 33 graus. La tarda serà assolellada.
2: Trescat Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
3: La Fundació Josep Pallach ha presentat el programa complet de la segona jornada Diversitat, Família i Educació, Memorial Glòria Canyet, una iniciativa que tindrà lloc demà a les 7 de la tarda a l'Auditori del Museu del Suro. La jornada vol homenatjar Glòria Canyet i donar continuïtat al projecte Familium 21, que promou la visibilització i la normalització de la diversitat familiar.

0: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
1: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
4: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
5: Aquest dissabte 30 de maig a les 12 del migdia, al Calau Bar de les Voltes número 2 de Calella, vermut literari sobre Josep Pla al Calau Bar. Passàvem les hores. Organitza la Fundació Josep Pla i les entrades cal comprar-les al web fundaciojosepla.cat. I aquest dissabte al matí, entre les 9 i les 2, Jornada Valladona 2026. Activitats de dansa per la salut i el gaudi de la dona adulta, que es faran a Can Genís i organitza Espai al Cos. Per a més informació, podeu consultar el web cultura.palafrugell.cat.
4: Ràdio Palafrugell. Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: La vida a Palafrugell passa pels micròfons de Ràdio Palafrugell cada matí. En Rafel Corbí ens emporta protagonistes i selecciona la música que necessitem escoltar.
1: Quines històries d'amor més boniques, sens dubte, amb Antònia Font i Calgari 88. Així és la vida. Comencem el matinal musical informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell.
0: Així és la vida, amb Rafel Corbí, de dilluns a divendres a les 11 del matí.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de

0: salsaretes, mami. En baixa, com sempre, els mandos. Aquest cop, la música va per les diables.
1: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
3: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
4: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Mm-hmm. 45 anys amb Ràdio Palafrugell.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell. Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: al ple municipal a Ràdio Palafrugell.
1: Bon dia des del Saló de Plens, bona tarda des del Saló de Plens de l'Ajuntament de Palafrugell. Passen 3 minuts de les 6 i ja és, doncs, avui és dia de sessió plenària ordinària del mes de maig, que la podrem escoltar tot seguit en directe a Ràdio Palafrugell, un ple que ve després d'una manifestació, una concentració per part de la comunitat educativa de l'Escola Torre Jonama, que rebutja la supressió d'una línia d'I3, com us hem anat explicant aquestes últimes setmanes, i que precisament també serà un dels temes del ple de municipal d'avui, amb la presentació d'una moció que en principi hauria de rebre el suport de tots els partits polítics per tal de mostrar per part de totes les forces el suport a l'Escola Torre Jonama, tota la comunitat educativa. Tot això, doncs, en un ple en què en breus ja començarà. Tenim regidors i regidores asseguts ja, doncs, als seus llocs, a punt per començar i per sentir l'alcaldessa Laura Villan, que tot seguit, doncs, donarà l'inici en aquest ple municipal en què, doncs, també, com dèiem, hi ha hagut aquesta manifestació i ara també hi ha representants dins del Saló de Plens per veure com evoluciona. Tot això, doncs, en un ple que començarà tot seguit. També, doncs, hi ha entre les propostes urgents hi ha una ratificació del preu públic al casal d'estiu municipal, els preus públics de les arts escèniques del teatre municipal i una sol·licitud de compatibilitat d'una segona activitat.
2: Vale, senyor secretari, doncs podem començar el ple ordinari del mes de maig.
3: Sí, aniríem pel punt primer, que seria aprovar l'acte de la sessió anterior, que seria la sessió ordinària de 28 d'abril de 2026.
2: Per part dels grups, alguna cosa? Molt bé, seguim al punt número 2.
3: El 2 seria el relatiu a la presa de coneixement de la renúncia al càrrec de la regidora senyora Judit Zaragoza Llirinós.
2: Bé, doncs, el passat mes vau rebre tots el correu de la regidora Judit Zaragoza, on explicava els motius per la dimissió de la renúncia al càrrec de regidora, per diversos assumptes on es difamava la seva persona i que li afectava a l'exercici seu professional com a advocada, i per tant va decidir fer un pas al costat per aquest motiu. Per tant, en aquest punt el que fem és prendre coneixement de la renúncia al càrrec de la senyora Judit Zaragoza Llirinós, i per tant es declara vacant la plaça de regidora pel grup municipal del PSC en aquest ajuntament. En aquest temps, doncs, la senyora Alicia Teixidor Saiz, que seria la següent a la llista, presenta la seva renúncia per motius personals i laborals, i el següent seria el senyor Joan Cortell, el qual, doncs, ha traspassat i ens va deixar. Per tant, tampoc pot prendre possessió del càrrec, i per tant demanaríem a la Junta Electoral Central que preparés les credencials per a la designació de la següent candidata a la llista del grup municipal del PSC, que és la senyora Glòria Davant Soler. Voldria aprofitar l'avinentesa, doncs, per agrair a la senyora Judit Zaragoza la tasca feta en els diferents mandats.

0: pública, una tasca que sovint no és recompensada i ella finalment no ho ha sentit així i per tant lamento personalment aquest fet. I per tant doncs, agrair-li tota la tasca feta per al municipi, la voluntat de servei públic que sempre ha tingut i la manera en què sempre ha exercit el seu càrrec amb determinació i amb molta transparència. Per tant, agrair-li i espero que des d'aquí doncs, li arribin les meves paraules i la de la resta del meu grup. Per part del grup de Vox, per part d'en Comú Podem, per part de Junts.
1: Bé, jo personalment, però també en nom del meu grup, ja li he fet arribar a la ara ja exregidora Judit Saragossa doncs el nostre reconeixement a la tasca feta des de les discrepàncies que hem pogut anar expressant durant aquests 3 anys de mandat, però en tot cas, com hem dit en altres ocasions, perquè en aquest mandat ja en van unes quantes, el fet de posar-se en política municipal és una cosa que com a veïns i veïnes del municipi hem d'agrair qui ho fa. Habitualment ho fa per aportar allò que creu que pot aportar doncs, al seu municipi, per tant agrair la tasca, sap greu que hagi hagut de ser d'aquesta manera, en tot cas doncs, el nostre reconeixement, el nostre agraïment i esperant doncs, que la credencial arribi, i perquè suposo que en el proper plenari donem la benvinguda a la regidora Glòria Davant que l'ha de substituir. Gràcies.
0: Merci.
2: Bé, nosaltres, bona tarda a tothom. En primer lloc, respectar la decisió personal de la regidora, ens afegim a l'agraïment que ha fet l'alcaldessa. Nosaltres vam emetre un comunicat perquè va ser tota una sorpresa i sí que amb discrepàncies polítiques, evidentment, en algunes gestions, però creiem que portava una regidoria amb una responsabilitat important i que en algun cas havia exercit amb una solvència que també s'ha de reconèixer, no? I per això en aquest cas també em sumo a que sap greu, no?, que hagi acabat d'aquesta forma. Però no podíem acabar sense afegir que pensem que això tampoc és un fet aïllat. D'alguna forma simbolitza un context d'inestabilitat. Fa un mes estàvem fent una intervenció semblant, ara vostès del PSC hauran d'anomenar el número 18 de la seva llista, que no és un fet aïllat, i vull donar tota la sort i l'energia a la senyora Davant, que la tenim aquí, que a més jo sempre dic que tothom hauria de passar una època per aquí i és tot un repte, i per tant el que esperem és que vagi bé, que vagi molt bé, però esperem que li vagi molt bé també la seva vida professional a la senyora Saragossa, perquè jo crec que ha deixat petjada, i no només en aquest mandat sinó altres mandats que ha estat aquí. Gràcies.
0: Gràcies.
3: Sí, bona tarda a tothom. Som gent del poble, una forta abraçada a una gran regidora.
0: Merci. Molt bé. Senyor secretari, passaríem al punt número 3.
4: Sí, seria el relatiu a la resolució d'alcaldia de canvis en el Cartipàs, coneixement.
0: Aquest, doncs, és també un punt que va lligat amb l'anterior. Les regidories que ostentava la senyora Judit Saragossa eren la de règim interior, les de l'atenció a la ciutadania, la de gestió documental i l'arxiu, els serveis jurídics, la contractació i patrimoni, les activitats i seguretat ciutadana. Mentre no entri la nova regidora, però ja hem distribuït algunes de les seves regidories entre els regidors de l'equip de govern, i per tant el senyor Isidre Tenes tindria les responsabilitats en seguretat ciutadana, la regidora senyora Marta Vim tindria la gestió documental i l'arxiu municipal, i la senyora Maria Lluïsa Teixidor Marimón a la secretaria. En la resta de regidories tinc les competències abocades jo com a alcaldessa, i en el proper plenari doncs, començarem amb la distribució de la resta de tasques i la resta de cartipàs per ajustar-nos amb la nova regidora entrant. Per part dels grups, alguna cosa a comentar? És un punt de coneixement? Sí.
1: Bé, no, només per... En fi, només per constatar una cosa que és com molt òbvia, que és que en aquest mandat hi ha hagut més canvis de cartipàs que en cap dels que, com a mínim, quan jo he seguit la política d'aquest municipi hi ha hagut. Per tant, n'hi ha hagut molts, ara n'hi haurà un altre, perquè efectivament no es pot delegar cap competència a una regidora fins que no agafi l'acte, això és una evidència. Esperem doncs, que no aquestes noves atribucions, en aquests regidors que les agafen de nou, i que són les que l'alcaldessa doncs, acaba de comentar al plenari, doncs, estiguin portades amb la màxima diligència, la màxima professionalitat, el màxim rigor, com sempre demanem a tots els regidors del govern. I, en fi, esperem que aquest any de mandat doncs, ja, diguem-ne, el cartipàs sigui aquest. No?
0: Per part d'Esquerra Republicana.
2: Bé, com he dit abans, no fa un mes més o menys fèiem una valoració semblant i per tant no em repetiré, però jo vull deixar evident que a un any de finalitzar el mandat normalment, i això entenc que és una excepció però és la que estem visquent, els governs normalment és quan són més sòlids i quan finalitzen projectes i fins i tot que entrin nous regidors, fa quatre dies va entrar el senyor Maxi i vull adaptar-se als ritmes de l'administració i tot és molt complicat. Per això repeteixo el que he dit abans, que pel bé de Palafrugell espero que funcioni bé, estem preocupats, però esperem que vagi bé aquest canvi.
0: Jo estic convençut que hi anirà, la llista era una llista sòlida de dalt a baix, de dalt a baix, doncs per poder atendre totes les necessitats que tenia el municipi, amb gent preparada, amb gent solvent dintre de les seves àrees d'expertesa i per tant doncs, la confiança en el regidor Maxi ja li van traslladant al ple anterior. I posant totes les seves potencialitats en els càrrecs que se li donen i doncs, en el moment que toqui doncs, a la senyora davant i a la resta de regidors doncs, hem estudiat les competències que té cadascú, la disponibilitat, els coneixements i la vinculació amb les àrees i regidories que ja portaven i per tant aquesta ens ha semblat la distribució més lògica per tal de seguir la feina feta per la senyora Saragossa, que tingui una continuïtat fins a acabar el mandat i que sigui de fàcil funcionament per totes les àrees i tècnics de la casa. Molt bé. Seguim el següent punt, senyor secretari, el número 4.
4: Sí, seria el relatiu a les resolucions d'alcaldia, informació. Es dona compte l'efecte de sabentat de les resolucions dictades per l'alcaldia durant el període comprès entre el 23 d'abril i el 20 de maig de 2026, número en ordre correlatiu creixent de 809/2026 a 1059/2026.
0: Per part dels grups, algun aclariment?
1: No, jo només volia constatar el fet que des que es van fer els canvis a la intranet i no tenim accés a les resolucions d'alcaldia fins que no ha passat una setmana, ens trobem que dies com avui encara no ha passat una setmana i per tant no tenim accés a les resolucions de la part final d'aquest període, és a dir, per exemple, les del 19 i 20 de maig. Ho vaig repassar ahir, per tant avui no sé si potser s'ha fet algun canvi d'última hora, però en tot cas ens està passant en els darrers plenaris. Els dos últims dies d'aquest període no els podem veure per aquest delay que es va introduir a informàtica d'una setmana en les resolucions d'alcaldia. Per tant, ens donem per assabentats, però que ho sàpiguen per si han de corregir alguna qüestió. Gràcies.
0: Val, en qualsevol cas, si no sortissin i ho volgués comprovar en el ple del mes següent, pot preguntar, encara que no estiguin aquí posats. Sempre pot preguntar, vull dir que cap problema en aquest sentit. Molt bé, passaríem al punt número 5.
4: Sí, el 5 seria sentència coneixement.
0: Algun aclariment? Passem al punt número 6.
4: Resolucions d'alcaldia de nomenament de procurador i lletrats i lletrades, ratificació.
0: Res a dir? Passaríem al punt número 7.
4: Memòries de les àrees de l'Ajuntament any 2025, coneixement.
0: Bé, aquest és un punt que va passant cada mes de maig, abril-maig, depenent de l'any. I per tant, doncs, és un punt de coneixement, però si tenen alguna pregunta, alguna qüestió, podem comentar-ho ara o bé amb els tècnics de les àrees o amb els regidors doncs es poden posar en contacte i farem qualsevol aclariment. Per part dels grups, alguna coseta? No? Molt bé. Doncs el punt número 7 ja estaria i passaríem al número 8.
4: Seria el relatiu a la sol·licitud de compatibilitat de segona activitat d'un treballador municipal, aprovació.
0: Té la paraula la senyora Lluïsa Teixidor com a nova regidora de secretaria.
5: Gràcies, senyora alcaldessa, bon vespre a tothom. En aquest punt ens demana el senyor Jordi Gaig Multó, funcionari de carrera i que treballa a l'arxiu municipal, demana poder compatibilitzar les seves tasques a l'Ajuntament amb altres tasques que pot fer sense que interfereixin en les seves tasques diàries. Per tant, l'acord seria autoritzar el treballador, senyor Jordi Gaig Multó, a realitzar les activitats per compte propi de recerca històrica, conferències, presentacions, preparació de de materials educatius i altres funcions de similar naturalesa. Aquesta autorització està subjecta al compliment dels requisits establerts en la legislació vigent en matèria d'incompatibilitat a les següents particularitats. Els treballs que realitza no modificaran la jornada laboral ni els horaris que té establerts a l'Ajuntament. En cap cas podrà realitzar treballs que d'alguna manera entrin en conflicte amb les competències de l'Ajuntament. Per tant, això és el que es demanaria a l'aprovació al plenari.
0: Per part dels grups? Molt bé, s'aprovaria per unanimitat dels membres presents. Passem al número 9.
4: Sí, seria el relatiu a l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i l'Administració Tributària de Catalunya. Ratificació.
0: En aquest punt ratifiquem l'acord pres per la Junta de Govern Local que va aprovar l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Agència Tributària de Catalunya. És el tercer conveni de col·laboració que s'assigna i aquest conveni té bàsicament un interès per l'Ajuntament perquè suposa que puguem col·laborar amb la transmissió de la informació i de dades i també en temes de formació dels treballadors que podran accedir als cursos especialitzats que faci l'ATC. Per part dels grups, també s'aprovaria per unanimitat dels membres presents. Passem al número 10.
4: Seria el relatiu a la bonificació de l'ICIO de la llicència 1/2025, aprovació.
0: Es tractaria d'una bonificació d'ICIO per la instal·lació d'unes plaques solars. Com ja sabeu, es va fer una modificació de l'ordenança fiscal perquè fos indiferent el sector on es desenvolupés la posada de plaques i fos considerat d'interès municipal. I aquesta mateixa ordenança doncs, preveu una bonificació del 60%, que és el que aprovaríem en aquest punt. Per part dels grups, tothom d'acord? Per tant, aprovaríem per unanimitat dels membres presents.
4: Sí, passem al punt 11, seria el relatiu a l'expedient 29/2026 de suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit, aprovació.
0: En aquest expedient de modificació pressupostària el que es proposa és el següent. D'una banda, en el sector de Can Salgues 2, el 2022 es va iniciar el canvi de sistema d'actuació. Era un sistema que anava per junta de compensació i va passar a cooperació, on l'Ajuntament doncs, passa a ser l'urbanitzador i el que repercutirà les quotes d'urbanització per tal de poder finalitzar tota l'urbanització. Mentre es feien tots aquests tràmits, per qüestions de seguretat i salubritat, a càrrec de l'endeutament es van fer les accions necessàries per efectuar amb caràcter previ aquestes actuacions per tenir allà un mínim de seguretat. Finalitzades aquestes actuacions hi ha un romanent de 21.691,70 €. El que es proposa és ara que ja hi ha el projecte aprovat i que s'iniciaran el proper mes la licitació de les obres i per tant doncs, es proposa que d'aquesta part que va sobrar passar-les a les despeses de l'Ajuntament també per Can Salgues a raó de les quotes d'urbanització que li tocarà pagar com a propietari de dues parcel·les en aquest sector. I d'altra banda, també com sabeu l'any passat vàrem executar la primera fase d'obres de la nau de la guitarra i també hi va haver-hi un estalvi per baixa a la licitació. I el que es proposa és donar de baixa aquest estalvi de 38.000 € i posar una part a la segona fase, que ja hem rebut la subvenció de la Generalitat i el vistiplau, però hi ha una part de recursos propis que s'han de fer efectius i una altra per a mobiliari i estris del museu. I en total doncs, el que faríem és donar de baixa 59.897,16 € i suplementar les partides que he anomenat abans pel mateix import. Per part dels grups.
6: Perdó, quan ha dit que començaran els treballs d'urbanització?
0: En la licitació el proper mes segurament.
1: Nosaltres farem una abstenció.
0: Perdó, el vot de...
6: Sí, no, a favor, sí.
0: I per part d'Esquerra Republicana?
7: Saltant la vela.
0: No. Bueno, jo havia entès, com que m'ha fet així, havia entès que era a favor.
8: No, a favor.
0: Sí, no, és que com que m'ha fet un gest, jo ja l'havia entesa. Val. Per part de Junts m'ha dit abstenció el senyor Martín. I Esquerra Republicana. Per tant, s'aprovaria amb els vots a favor de l'equip de govern, de Vox, d'en Comú Podem i d'Esquerra Republicana i l'abstenció del grup de Junts.
4: El número 12 de l'ordre del dia seria l'expedient 30-2026 de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoria afectat. Aprovació.
0: Val. A finals de l'any passat l'Ajuntament va rebre uns ingressos que estaven afectats perquè anaven a inversions finalistes. Com que per tempos doncs, va ser impossible que es pogués tramitar un expedient de modificació pressupostària abans d'acabar l'any, i per tant després de la liquidació ja es va dir que havia de ser el plenari el que decidís cap on anaven els diners que vam rebre d'aquesta subvenció del Consell Català d'Esport. En el ple de març ja es va fer una primera modificació i es va destinar una part al sostre del pavelló de patinatge i un mobiliari del Camp del Gregal, i van quedar 74.700 euros en espera d'acabar de verificar els costos que tindria la tanca del Gregal. Per tant, aquests diners que no s'havien distribuït servirien per incrementar la partida d'inversió del Camp del Gregal i instal·lar aquesta tanca. Per part del grup de Vox? Per part d'En Comú Podem?
6: Ens abstenim.
0: Per part de Junts?
1: Nosaltres ens abstindrem.
0: I per part d'Esquerra Republicana? Per tant, s'aprovaria amb els vots a favor de l'equip de govern, de Vox i d'Esquerra Republicana, i les abstencions d'En Comú Podem i de Junts per Palafrugell.
4: Seria l'actualització de preus sol·licitada per l'adjudicatari del servei de neteja de les dependències municipals. Aprovació.
0: Val. Amb aquest contracte es va fer l'acord de continuïtat i es va establir ja en aquell moment una actualització de preus, i ara aquesta seria l'actualització de preus de netejador i netejadora i d'especialista a partir de l'1 de maig. La nova licitació ja està per poder-se portar per adjudicar-se a partir d'aquest mes de juny. Per part d'En Comú Podem?
6: Sí, ens abstenim.
0: Per part de Junts?
1: Sí, a veure, nosaltres farem una mica de context perquè creiem que és important. A la relació de fets d'aquest punt de l'ordre del dia es diu, perquè així ha sigut, que aquest assumpte, com deia l'alcaldessa, ha passat dues vegades per aquest plenari. La primera el 28 de maig del 24, és a dir, fa justament dos anys, quan es va donar ordre de continuïtat forçosa del servei fins a la formalització del nou contracte a l'adjudicatari que resulti de la nova licitació, de la qual es deia que ja s'havien iniciat els tràmits en l'informe de l'àrea, cosa que no era així. La segona, el 26 de novembre del 24, sis mesos després, quan es va autoritzar la primera actualització de preus, com deia l'alcaldessa, amb efectes 1 de maig i fins a la finalització de la prestació del servei. Avui estem a 26 de maig i es porta a plec la segona actualització de preus d'aquest servei que es troba en continuïtat forçosa, situació, com deia, que ja dura més de dos anys. I tot i que, com diu l'alcaldessa, doncs la mesa per valorar les ofertes ja s'ha celebrat per declarar la millor oferta qualitat-preu, aquesta licitació, de fet, encara no s'ha adjudicat. Per tant, queden encara algunes setmanes per tal que el nou contracte quedi formalitzat amb el nou adjudicatari. La qüestió és que vostès, al ple del 28 de maig, van dir-nos, bàsicament, que era conseqüència d'una baixa, però que aquesta baixa s'acabava en qüestió d'uns dies, després del ple, i que en dos o tres mesos tenien previst que aquesta qüestió quedés encarrilada. El 26 de novembre del 24, sis mesos després, ens van dir que el mes... Perdó.
0: No, no, no.
1: El 26 de novembre del 24 ens van dir, sis mesos després, que el gener-febrer del 25 es convocaria la licitació. Doncs s'ha convocat al febrer, però del 26, és a dir, un any més tard del que se'ns va informar al ple de novembre del 24 i quan ja feia sis mesos de l'ordre de continuïtat forçosa. En paraules de l'exalcalde Juli Fernández, vostès ho saben, ho hem dit moltes vegades en aquest plenari quan ens trobem punts d'aquesta qüestió de continuïtats forçoses, a l'Ajuntament hi havia un desgavell a contractació. Insisteixo que són paraules de l'exalcalde, del que, diguem-ne, liderava el grup del PSC les eleccions. Aquest contracte porta dos anys de continuïtat forçosa, quan en el ple del maig de fa dos anys se'ns va dir que en dos o tres mesos quedaria la qüestió encarrilada. Nosaltres considerem que això no és acceptable, que no s'hi valen excuses, que el seu compromís i que les solucions que volien aportar contractació, doncs no són tals, com a mínim no són tals en contractes que s'han prorrogat forçosament i n'hi ha uns quants durant el que va de mandat, i per tant nosaltres en aquest punt, malgrat que evidentment la revisió de preus és per dret de l'empresa perquè no hi hagi un enriquiment il·lícit de l'administració, nosaltres hi farem un vot en contra. Gràcies.
0: Gràcies. Per part d'Esquerra Republicana.
2: Bé, nosaltres votarem a favor perquè volem que segueixin netejant les dependències municipals, per tant el nostre vot serà a favor, però el company de Junts m'ha aixafat bastant la intervenció, perquè en gran part dèiem coses molt semblants, però aquest debat normalment el teníem, aquesta discussió la teníem la senyora Judit Saragossa i també amb en Juli Fernández, que ara mateix no hi queda ningú d'aquests, però volia repetir que a inici de mandat, no, la contractació era un caos, bueno, estava tot fet caldo, i en algun moment els vam dir que vigilessin perquè això es podria tornar com un bumerang. Això és la demostració, no, d'un contracte fet el 2018 que caduca al abril del 2024, estem a l'abril del 2026 i encara no s'ha adjudicat. Vull dir, el que vull deixar palès és que s'ha de ser responsable amb les declaracions que fem. Sap greu que no quedi ningú dels que deien això, però com que vostès són el PSC, els hi haig de dir.
0: Okay. En tot cas, anem posant mesures per resoldre la situació que té contractació, que és complexa. Ara mateix s'ha tret una nova plaça, per tant, l'equip es reforçarà amb un tècnic, per tant, comptaran amb dos tècnics A1 i un A2, i per tant doncs esperem que això doni aire també a l'àrea, que era una reivindicació que venia fent. Cada vegada vostès saben que l'administració és més complexa en aquest sentit, amb la llei de contractació, que cal ser molt curosos perquè evidentment dintre dels seus drets legítims que tenen les empreses, però cal lligar molt bé tots els plecs, tant administratius com tècnics, per tal d'evitar recursos, que això també fan paralitzar el ritme de l'administració, i en aquest ajuntament doncs n'hem sigut tots conscients, per exemple amb el contracte d'escombraries, i per tant doncs el que faci falta anirem posant recursos en aquesta àrea. Com que de moment doncs tinc jo les atribucions, doncs faré i treballaré en aquesta línia. Per tant, aprovaríem amb els vots a favor de l'equip de govern, de Vox i d'Esquerra Republicana, l'abstenció d'en Comú Podem i el vot en contra de Junts per Palafrugell.
4: Vinga, el punt número 14 seria el relatiu a la revisió de preus del contracte al servei de subministrament d'aigua 2026, aprovació.
0: Vale. El contracte de l'aigua, com tots sabeu, és molt antic, crec que ve dels anys 80. Aquest contracte ha sigut ampliat dues vegades i acaba aquest any que ve, el febrer del 2027. Aquest contracte encara té clàusules de revisió de preus i seria dels únics que la llei de desindexació no li va afectar, per tant cada any hem d'aplicar la revisió de preus d'acord amb l'IPC català. El 2012, en una revisió del conveni, també es va establir que per poder aplicar aquesta clàusula l'adjudicatari havia d'arribar a un determinat nombre de comptadors substituïts. Actualment ja s'ha canviat el 98,8% de tot el parc de comptadors del municipi, per tant compleixen aquest requisit. I per tant doncs, el que proposaríem a l'aprovació d'aquesta revisió de preus, comptaríem amb una retribució fixa que amb aquest 2,5% passaria a 712.000 euros, una part variable en funció dels metres cúbics, i hi ha un preu unitari per metre cúbic que passaria a 0,045. I per l'últim tenen un preu per la conservació d'escomeses i de comptadors segons el diàmetre d'entrada, que modificaríem cada un d'aquests trams també amb un 2,5%, i això és el que aportaríem a aprovació. En Comú Podem?
6: Sí, a favor, votem a favor.
1: Nosaltres ens abstindrem.
0: Per part d'Esquerra?
2: Nosaltres votarem a favor perquè evidentment ha de tenir continuïtat aquest servei, però volem, ho va dir l'alcaldessa, no? Aquest contracte és molt antic, és dels anys 80, si no vaig equivocat, i el febrer de l'any 27 finalitza el contracte. És un contracte importantíssim, segurament és el segon o el tercer contracte que ens costa més diners de l'Ajuntament, i els volíem preguntar si estan treballant i si entrarem en els terminis que toquen, perquè no n'hem parlat fins al dia d'avui o fins a les comissions, i realment és un contracte molt important pel futur de Palafrugell. S'han de fer inversions, s'han de programar aquestes inversions, serà un contracte llarg, entenem, i per tant és una feina que crec que ha de fer l'equip de govern, però també hi volem participar, i que és un servei bàsic, i més com el tema de la sequera i l'escassetat d'aigua, que cada vegada anirà més.
0: Sí. Sí, sí, s'està treballant. Jo crec que aquest sí que s'està portant al dia i a bon ritme. S'estan també des de l'àrea d'urbanisme doncs, plantejant quines haurien de ser les inversions en la xarxa d'aigua que caldria afrontar i que podríem incloure en el plec, i per tant, quan el tinguem, sabent doncs, que hi estan interessats, doncs, portaríem a les diferents comissions per poder explicar i rebre doncs, aportacions, perquè al final és un contracte llarg que ha de passar a traspassar diversos mandats. Per tant, aprovaríem amb els vots a favor de l'equip de govern, d'en Comú Podem i d'Esquerra Republicana, i les abstencions de Vox i de Junts per Palafrugell.
4: El punt número 15 seria el relatiu a les al·legacions presentades a l'Ajuntament de Mont-ras en referència a l'avanç del pla parcial del SAU industrial i el pla parcial del subsector 1 SAU industrial de Mont-ras. Ratificació.
0: Té la paraula el regidor Xavier Rangel.
7: Gràcies, alcaldessa. Bé, bona nit a totes i a tots. Portem avui un expedient de ratificació no gaire usual dintre dels punts de l'hora del dia del plenari, que és la ratificació d'unes al·legacions després d'enterar-nos-en de que el municipi del costat havia iniciat un procediment de desenvolupament d'un sector, d'un pla parcial que no anomenen ells el SAU 1, d'una zona industrial que es localitza bàsicament entre la C31 i en un costat i en l'altre el provisional de la C31 quan es van fer les obres, el vial aquell provisional que hi ha, fins al cementiri per la part nord i la zona més residencial de Mont-ras en la part sud, allà on hi havia la fàbrica de l'antiga Perria, me sembla que se'n deia, s'anomenava. Aquest sector comporta, com bé es va explicar en la comissió informativa, comporta totes unes afectacions en el terme municipal de Palafrugell i que dintre del que podríem pensar que hagués estat un desenvolupament el més, diguem-ne, amable possible en relació a les comunicacions entre els dos ajuntaments, tal com diu el Pla Territorial Parcial de Comarques Gironines, a on a dintre de l'àmbit Palafrugell defineix els desenvolupaments i recomana com i de quina manera s'han de fer entre Palafrugell i Mont-ras, el que la sorpresa va ser que s'iniciava aquest procediment i no en teníem un coneixement directe d'aquesta situació. Per tot plegat, els serveis tècnics, com bé us varen explicar en la comissió informativa, doncs varen presentar un format d'al·legacions per incorporar-se com afectats i anar directes en aquest procediment de desenvolupament. Són dues grans al·legacions. Una primera és el que fa referència a les afectacions més genèriques i aquestes voluntats de que tant per infraestructures com per àmbits, com per aspectes ambientals, com per mobilitat, etc., se'ns tingués en compte, i que és una mena d'oferiment en l'Ajuntament de l'Ajuntament veí de que Palafrugell vol col·laborar i vol que se'l tingui present en aquesta documentació. I el segon gran bloc són aspectes molt més tècnics, com he dit, relacionats tant pel que fa al patrimoni, com pel que fa a la mobilitat, com pel que fa al desenvolupament d'aquest gran sector que es planteja amb dos subsectors i que semblaria més coherent que hagués tingut un gran sector incorporant tot el que es planteja, més tota la implantació industrial que hi ha en aquests moments, que semblaria lògic que en el seu moment, si no es varen fer sessions, desenvolupaments urbanístics, etc., ara fora el moment de que això es desenvolupés, i per tant s'han fet aquestes al·legacions que veieu tots en l'expedient i que podeu consultar en l'expedient com se'ls va explicar a la comissió informativa.
0: Per part del grup de Vox? Per part d'en Comú Podem?
6: Sí, a veure, potser és perquè sóc mala destra i no sé manipular bé els arxius, però no he trobat el text d'aquesta al·legació. El text d'aquesta al·legació no apareix en lloc com a documentació annexa, que no sé, estic sorprès.
9: No hi és.
6: No hi és, eh? O sigui que ara...
0: Jo també estic sorpresa, eh?
6: Nosaltres haurem de votar una cosa...
0: La documentació més senzilla de qui sigui... No.
6: Sí, no, no hi és. Bueno, en tot cas, a veure, ara, almenys pel que fa a nosaltres, assistents a la comissió informativa, vam entendre perfectament els motius que justificaven aquestes al·legacions. Més enllà, després de llegir el text precís, que no l'hem llegit, repeteixo, aleshores jo, que he viscut durant 40 anys aquesta relació Palafrugell-Mont-ras professionalment, d'una banda i de l'altra, redactant projectes per Mont-ras, redactant projectes per Palafrugell, he de dir que certament és un cas de sutura, és aquesta preocupació que crec que ve més dels serveis tècnics, de la part tècnica, més que de no pas de la part política, probablement, no? Que és una preocupació que té l'arquitecte municipal i que jo, nosaltres, i això personalment comparteixo molt des de fa molts anys, és un cas de sutura, un cas de posar en relació els dos termes municipals en un lloc on hi ha un vial que és en favor dels dos municipis. Bàsicament aquest vam entendre que era l'esperit principal que mou aquesta al·legació, el preocupar-se per encardinar, posar en relació els dos termes municipals amb un element que és d'interès comú. I això veurem a veure com respon ara l'Ajuntament de Mont-ras, perquè de fet, és clar, l'Ajuntament de Palafrugell presenta al·legació, com nosaltres, per exemple, el nostre grup presenta al·legacions i després se'ns contesta que res, que desestimades. No ens pot passar que passi això i seria realment una llàstima horrible que fos això. S'ha de dir que una de les coses que he viscut, per exemple, és l'ampliació del grup Gregal. El terme municipal de Palafrugell tampoc va tenir gaires, l'Ajuntament de Palafrugell, gaires manies extenent l'urbanització del grup Gregal cap a la banda de Mont-ras i escanyant el vial de circunvalació en aquell punt. Eh? No sé si ho teniu pensat. Això va passar fa molt de temps, eh? Va passar molt, fa molt de temps, però a l'Ajuntament de Mont-ras aquestes coses ho tenen així. I passaran més coses. Ara el plàter. El plàter obligarà, bueno, obligarà, ja en parlarem, està aprovat inicialment, hi ha al·legacions fins al juliol, obligarà a cedir un 5% del terme municipal per energies renovables, segons tenen aprovat. Amb això, l'Ajuntament de Mont-ras i l'Ajuntament de Palafrugell tindrien bastant a parlar, i també l'Ajuntament de Begur. És a dir, que les ocasions per posar-se d'acord entre ajuntaments són diverses, i en aquest cas nosaltres votem a favor perquè encara que no hem llegit en detall aquesta al·legació, sí que l'esperit que motiva aquesta al·legació ens sembla del tot oportú i per això hi votem a favor.
0: Gràcies.
1: Sí, gràcies. Nosaltres farem una abstenció. A veure, ens basem en el que se'ns va explicar a la comissió informativa, com ha dit el company, no, les al·legacions com a tal no estan penjades a l'expedient. Per tant, del que se'ns va explicar, se'ns explica que l'al·legació es fonamenta en el projecte futur que hi ha en aquella zona, en aquell vial que va cap a Coll de Morena, per una zona que està prevista d'alta densitat, de vivenda d'alta densitat, diguem-ne direcció al cementiri, que el que es vol és que, per tant, la part, diguem-ne, que dona Mont-ras d'aquell vial, però que encara és terme municipal de Palafrugell, sigui zona verda perquè faci, doncs, com de pantalla amb aquesta zona residencial que es projecta. El tema és que nosaltres d'aquest projecte futur vàrem, la informació que tenim és la que se'ns va explicar un dia a una comissió informativa arrel d'una moció del grup d'en Comú Podem que demanava obrir aquell vial. Vostès com a govern van donar instruccions als serveis tècnics de que se'ns expliqués quines previsions de desenvolupament urbanístic, no sé si la cara és que dubta o ho té clar, però quines previsions de desenvolupament urbanístic hi havia en aquell vial de cares a futur. Per tant, nosaltres això només ho tenim com a informació, no hi hem participat, no hem opinat, tampoc veiem clar el que s'hi vol fer, no veiem clar aquesta alta densitat que es vol col·locar en aquella zona que no té cap mena de servei. Per tant, com que no veiem clar el projecte que es fonament del qual dona peu a aquestes al·legacions, farem una abstenció.
2: Bé, nosaltres votarem a favor, no hem vist el text, nosaltres hem treballat en aquest punt precisament avui, si no els haguéssim informat, els haguéssim demanat el document, però els temps i els d'allò són els que som i treballem el màxim de bé que podem. El que sí que volem destacar i tot el suport en els tècnics de l'Ajuntament ens van explicar aquesta al·legació i estem 100% d'acord, però volia posar una mica de manifest que i sap greu, no?, que l'Ajuntament de Mont-ras tingui aquesta manca de responsabilitat institucional, perquè d'alguna forma, no?, el company dels comuns deia que era purament tècnic, però jo crec que aquí també hi ha una manca de respecte política, no?, perquè quan es desenvolupa una part tan important i que realment toca directament amb el límit de Palafrugell, que a més tenim una relació social, econòmica i ambiental i de relleu al municipi tan important, en aquests casos, sobretot en el planejament urbanístic, però sobretot en el planejament urbanístic que ens limita, crec que hauria, bueno, que aquesta feina, que fins i tot hagués sigut bo que l'Ajuntament no hagués entrat una al·legació de Palafrugell, sinó que ens haguéssim reunit i haguéssim parlat abans. És aquest apunt.
7: Molt ràpid, senyor alcaldessa. En relació al company de Comú Podem, l'històric de les relacions no volgudes entre Palafrugell i Mont-ras, no seré jo qui li farà un recull ni dir-li de quin costat em poso. No, això, vostè té una opinió, suposo que també basada, però jo recordo aquells enfrontaments entre dos alcaldes democràtics, tant de Mont-ras com de Palafrugell, sobre el carrer Palamós i la rotonda del carrer Palamós, perquè vam sortir tots els diaris, i vostè crec que també se n'en recorda. Però per anar més cap aquí, feia 15 dies democràtics, tant de Mont-ras com de Palafrugell, sobre el carrer Palamós i la rotonda del carrer Palamós, perquè vam sortir tots els diaris, i vostè crec que també se n'en recorda.

sector que tenen a darrere de lo que és Pina de Gèlia i el Mercadona, que tenen aquella urbanització amb baixa densitat i que tenen moltes dificultats d'accedir, de tenir una mobilitat quan hi ha molt de trànsit a l'estiu, i la seva aportació amb aquells semàfors famosos tampoc va col·laborar gaire, doncs ens demanaven poder sortir aquests veïns per darrere de l'oficina de turisme de Palafrugell, que és el límit fronterer entre els dos, i l'Ajuntament està treballant-hi, va demanar pressupost i va buscar les fórmules i les solucions. Per tant, no ens posem amb l'històric de com va anar el Gregal i com va anar la frontera entre Palafrugell i Mont-ras en aquell sector, perquè li podria dir alguna cosa que vostè suposa que no sap. I no seria agradable, no d'això. En relació al company de Junts, jo crec que s'ha confós. Vàrem demanar, i vostè va demanar, com i de quina manera podia, i els hi podíem explicar com eren els sectors que des de Coll de Morena fins a la connexió amb el vial que ve de la C31 fins als sectors que es podien donar per darrere en terme municipal fins a arribar a la zona de l'Esclat, de la zona comercial de l'Esclat, que hi ha 3-4 sectors en allà molt ajustats i prou ben definits. Aquests no tenen a veure en com i de quina manera es desenvolupa per al municipi de Mont-ras un sector industrial en l'altre costat del terme municipal, és a dir, en el terme municipal de Mont-ras, que és sobre el qual fem les al·legacions, no en relació al que vostè ha plantejat dels sectors d'alta densitat, que segurament vostè hi tindrà alguna cosa a dir, ens agradarà més o ens agradarà menys, però no és en relació en aquests sectors. I després també agrair-li l'explicació que han fet els companys d'Esquerra en relació a aquest sector a tots els grups. Dir-los que per descomptat que hi ha un component tècnic a darrere d'aquesta proposta d'al·legacions, però hi ha un component polític important, és a dir, quan veus un document que s'intenta desenvolupar sense tots aquells elements que fan referència a la mobilitat generada, als estudis d'integració paisatgística, a les afectacions al patrimoni, al compliment de les determinacions de legislacions sectorials de carreteres que no respecten el que són les distàncies en carreteres, i que nosaltres, com fem desenvolupaments, hem de ser capaços de fil per randa donar compliment a totes aquestes coses. Només per comparativa, per greuge comparatiu, creiem que volem fer aquestes i necessitem fer aquestes al·legacions, però com li hem dit al principi, no és per aquests els arguments és per posar per enèsima vegada la voluntat de col·laboració, la voluntat de treballar conjuntament perquè no es produeixin situacions estranyes en la qual amb un terme municipal que confronta amb un sector residencial s'hi faci un àmbit industrial que no queda definit en aquest desenvolupament d'aquest sau. Només queda definit la superfície i la densitat, i trobem absolutament res. Nosaltres estem incorporant en tots aquests tres sectors que li he explicat en David, estem incorporant tot el que fa referència a la viabilitat i a l'àmbit i la frontera amb Mont-ras, zones verdes. És com a mínim el que si hi ha certa densitat s'ha de contemplar en relació als espais que són no urbanitzables o que tenen una afectació en un municipi, però en canvi aquest planejament que es proposa té una proposta d'un dels sectors discontinus que planteja enfront dels habitatges que tenim de la zona del Gregal, planteja una zona industrial, així com també planteja una altra zona industrial en aquell puig que queda just a tocar del cementiri, a la part més alta del sector. En allà s'hi planteja també un altre espai de desenvolupament industrial. Aquests són els aspectes que creiem que ens hem de seure, i per això hem fet les al·legacions.

0: prioritzar les possibilitats i les necessitats, però també que la solució sigui una solució fàcil, senzilla i coherent en relació a el que és la proposta urbanística. Gràcies.
1: Per tant, aprovaríem amb els vots a favor de l'equip de govern, d'en Comú Podem i d'Esquerra Republicana i les abstencions de Vox i de Junts per Palafrugell.
2: El punt número 16 seria el relatiu al projecte d'urbanització entre els carrers Aigua Blava i Muga, corresponent al polígon d'actuació Pau A22 de Tamariu, aprovació.
1: Té de nou la paraula el regidor Xavier Rangel.
0: Gràcies, alcaldessa. Aquest és una aprovació inicial d'un projecte d'urbanització que es desenvolupa a partir de la modificació puntual del planejament, la número 13, de l'àmbit Pau A2.2 a la zona de Tamariu. Després del que era el Got de Vi, que hi ha aquell aparcament de terra i que entre el carrer Aigua Blava i el carrer de la Muga hi havia la possibilitat de desenvolupar una mitgera que donava, crec, 4 habitatges en aquell sector. El juny del 24 es va aprovar a l'octubre del 24 es va aprovar aquesta modificació puntual de planejament. El juny del 25 es va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació. El març del 26 i el maig del 26 ens entren diferents opcions. L'última és la que aportem avui aquí, que són propostes del projecte d'urbanització que aportem aprovació inicial després de corregir algunes esmenes que des dels serveis tècnics se'ls hi ha fet corregir. Per tant, avui faríem la proposta d'aprovació inicial, sotmetríem a informació pública pel termini d'un mes i faríem la sol·licitud dels diferents informes d'aquest projecte d'urbanització, ja sigui policia, serveis municipals, medi ambient, qualitat urbana i l'informe de l'enginyer en relació a tot el que fa referència a alimentacions i serveis.
1: Per part del grup de Vox? Per part d'en Comú Podem?
3: Sí, a favor.
1: Per part de Junts?
4: Ens vam abstenir a la modificació puntual del POM i ens abstenim ara també.
5: Nosaltres ens abstindrem, com fem sempre, a l'aprovació inicial, però volem deixar palès que estem a favor del projecte i que ens agrada.
1: Molt bé, merci. Per tant, aprovaríem amb els vots a favor de l'equip de govern, de Vox, d'en Comú Podem i les abstencions de Junts i d'Esquerra Republicana. Val. Ara, per als següents punts, el 17, 18, 19 i la lectura de dos manifestos, necessitaríem aprovar la urgència d'aquests punts que no varen poder passar per les comissions informatives. Un són ratificació de preus públics, l'altre la compatibilitat d'un treballador que va presentar la documentació passades les comissions, i la lectura del manifest del manteniment de les línies d'I3 en els nostres centres i del dia 17 de maig, del Dia Internacional contra la LGTB-fòbia, que tot i que ja el vam llegir aquell diumenge, doncs el llegiríem en plenari perquè quedi palès. D'acord amb l'urgència de tot, doncs som-hi. Senyor secretari, el punt número 17.
2: Sí, seria el relatiu al preu públic del casal d'estiu municipal 2026, ratificació.
1: Val. Aquest és els preus públics que s'han posat per aquest estiu, de 45 euros per estar al casal, diguéssim, al casal de 9 a 1, si volguessin dinar durant la setmana 35 euros i si volguessin fer acollida matinal 8 euros per setmana. També val a dir que l'empresa que ha sigut concessionària d'aquest servei, doncs, va oferir també un 10% de descompte per a les famílies nombroses i monoparentals, que també doncs es tindria en compte a l'hora de la inscripció de les famílies. Per part del grup de Vox? Per part d'en Comú Podem, alguna cosa? Per part de Junts?
4: Sí, a veure, nosaltres farem una abstenció, no tant perquè no puguem estar d'acord amb els preus que s'han decidit pel casal d'estiu municipal, sinó perquè ens ha arribat que l'empresa adjudicatària a la preinscripció per internet està cobrant per avançat l'import del casal. i que això s'ha comunicat a Educació i que Educació s'ha reconegut que això no ho hauria d'estar fent perquè, evidentment, la plaça no està garantida en el procés de preinscripció, sinó que la plaça es garantirà un cop acabi el procés de preinscripció. Llavors els voldríem demanar com és possible que estigui passant això, si realment des d'Educació se li reconeix a la ciutadania que fa aquest procés, que l'empresa no hauria d'estar fent això, doncs què tenen previst de fer perquè l'empresa deixi de fer allò que es reconeix que no hauria d'estar fent. Per això és com motivem l'abstenció d'aquest punt al nostre grup.
1: A part d'Esquerra Republicana?
5: Votarem a favor.
1: Val.
3: No, és que no ho sé. Ja us donaré informació ni que sigui per escrit. Vale?
1: D'acord. Per tant, aprovaríem amb els vots a favor de l'equip de govern, de Vox, d'En Comú, d'Esquerra Republicana i l'abstenció de Junts, amb el benentès de que quan tinguem les mesures a prendre, doncs els hi farem saber. El punt 18.
2: Punt 18 seria el relatiu als preus públics d'arts escèniques del Teatre Municipal del segon semestre del 2026, ratificació.
1: Bé, aquest també doncs seria, ja que es va presentar se presentarà públicament, però la comissió es va explicar la programació que hi havia per aquest segon semestre de l'any en el teatre, doncs aprovar també els preus públics, que serien per entrades professionals de 15 euros, per entrada de teatre amateur o actuació amateur 12 i el preu taverín de 3 euros, i llavors hi hauria el descompte del 20% aplicable a jubilats, carnets de família nombrosa o monoparental, atur, i carnet de la biblioteca i alumnes de l'aula de teatre. Per part del grup de Vox? A favor. Per part de Junts?
4: Sí, nosaltres hi vàrem dir a la regidora de la Cultura que li faríem un vot de confiança en aquests canvis que estava introduint en la programació a més llarg plaç o a mitjà termini, vaja, i també quan ens va explicar els motius que motivaven, i la redundància, posar preus fixes a totes les actuacions. Per tant, no ha passat un cicle encara, entenem que un cicle és un any sencer, per tant, aquest vot de confiança el segueixen tenint, per tant, també el tenen en aquesta modificació de preus, i per tant, en tot cas, en parlarem quan hagi acabat el cicle sencer a principis de l'any vinent. Gràcies.
1: Gràcies. Per Esquerra Republicana.
5: Nosaltres, evidentment, votarem a favor. Jo ho he parlat amb la regidora, amb l'equip de govern. Estem contents de que hi hagi aquesta programació. I són preus populars, són preus que són els més o menys semblants a tots els principals teatres de la zona. I el que sí que els demanarem, perquè és una cosa que ja fa molts anys, però que poder no és prou conegut, és el tema del taverín, que poder li tocaria una campanya informativa o alguna cosa perquè sapigués i poder així animaríem a més famílies a venir al teatre. Gràcies.
1: Recull l'encàrrec. Molt bé. Per tant, aprovaríem per unanimitat dels membres presents.
2: Sí, el punt 19 seria el relatiu a la sol·licitud de compatibilitat de segona activitat d'una treballadora municipal. Aprovació.
1: Té la paraula la regidora Lluïsa Teixidor.
6: Gràcies, senyora alcaldessa. Tornaríem a estar en el cas precisament d'una treballadora de l'àrea d'educació, la senyora Carla Garrosa, que demana poder fer una feina per compte pròpia com a administradora de la societat Can Caluca, empresa dedicada a serveis turístics. Per tant, es demanaria poder autoritzar en aquesta treballadora a realitzar aquestes activitats per compte pròpia com a administradora de la societat i que aquesta autorització, evidentment, està subjecta a que compleixi tots els requisits establerts amb la legislació vigent en matèria d'incompatibilitat i també amb les següents particularitats, que els treballs que realitzi no modificaran la jornada laboral ni els horaris que té establerts a l'Ajuntament, que en cap cas podrà realitzar treballs que d'alguna manera entrin en conflicte amb les competències de l'Ajuntament a fi de que l'exercici d'aquestes activitats privades no puguin impedir l'estricte compliment dels seus deures o comprometre'n la imparcialitat o la independència, i haurà d'evitar accions o actuacions que puguin generar aparences indegudes o que puguin afectar negativament la credibilitat de ciutadans i ciutadanes envers l'aplicació dels principis d'actuació que han d'inspirar els procediments de compra pública, així com abstenir-se de participar en tots aquells procediments en què pugui sorgir una situació de conflicte d'interès en virtut, entre d'altres, de l'acord adoptat en data 23 de desembre del 2024 pel ple municipal d'adhesió al Codi Ètic i de Conducta en la contractació pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 7 de novembre per mitjà de l'acord 2226 de l'any 23, així com segons disposa l'article 23 de la llei 40/2015 de l'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic i de la resta de normativa d'aplicació en aquesta matèria.
1: Per part dels grups... Per tant, s'aprovaria amb els vots a favor de l'equip de govern, en Comú Podem, de Junts i d'Esquerra Republicana i l'abstenció de Vox. I ara passaríem a la lectura de la moció institucional en defensa del manteniment de les línies D3 dels centres públics de Palafrugell. La planificació educativa prevista per al curs 26-27 contempla la supressió d'una línia D3 a l'escola Torrejonama de Palafrugell. Aquesta proposta s'emmarca en un context general de davallada demogràfica i disminució de la natalitat que afecta el conjunt del país i que obliga les administracions educatives a adaptar la planificació escolar a la nova realitat. Tanmateix, la realitat social i educativa de Palafrugell presenta unes característiques específiques que requereixen una mirada pròpia i una resposta ajustada a les necessitats del nostre municipi.
5: Els centres públics de Palafrugell escolaritzen un percentatge elevat d'alumnat amb necessitats educatives específiques, alumnat nouvingut, incorporat al llarg del curs i situacions de vulnerabilitat social i econòmica. Igualment, el municipi registra una elevada matrícula viva durant tot el curs escolar, fet que obliga els centres educatius a mantenir una capacitat d'acollida i adaptació permanent. Aquesta realitat comporta que els centres públics del municipi siguin considerats de màxima complexitat i requereixin recursos, estabilitat i unes condicions organitzatives que permetin garantir una educació inclusiva i de qualitat.
7: En aquest context, la reducció de ràtios derivada del descens demogràfic hauria de poder entendre's com una oportunitat de millora educativa i d'atenció a la diversitat, i no únicament com un criteri per la supressió de grups.
8: La comunitat educativa de Palafrugell ha expressat reiteradament la necessitat de mantenir unes ràtios més baixes per poder donar una resposta adequada a la complexitat existent a les aules i garantir l'equitat educativa. Palafrugell ha defensat històricament de manera unitària totes aquelles qüestions vinculades a l'educació, entenent-les com una prioritat de municipi i un element essencial de cohesió social i igualtat d'oportunitats. Per tots aquests motius, el ple de l'Ajuntament de Palafrugell adopta els següents acords.
6: Primer, sol·licitar al Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya la revisió de la decisió de suprimir una línia D3 a l'escola Torrejonama per al curs 2026-2027. Segon, defensar el manteniment de l'actual oferta educativa pública del municipi, tenint en compte la realitat social, la matrícula viva i les necessitats educatives dels centres públics de Palafrugell.
9: Tercer, instar el Departament d'Educació i Formació Professional a incorporar criteris socials, pedagògics i de complexitat educativa a la planificació de grups escolars més enllà dels criteris estrictament demogràfics. Quart, reivindicar que la disminució de ràtios als centres de màxima complexitat sigui considerada una oportunitat de millora de la qualitat educativa, de l'atenció individualitzada i de la inclusió escolar.
10: Cinquè, traslladar aquest acord al... aquest acord al Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, als equips directius dels centres educatius del municipi, a l'ESAFA, al Consell Escolar Municipal i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
1: Moltes gràcies a tots, a la gent de l'Escola Torrejonama i d'altres escoles que també i famílies del nostre municipi que han seguit la convocatòria d'aquesta manifestació caminada que hem fet des de Plaça Nova fins aquí davant. Ho sabeu, us vam traslladar en l'anterior plenari el nostre suport, així ho ha fet també institucional aquest ple, transmetrem tots aquests acords al Departament i a la Generalitat i a la resta de grups perquè ens ajudin a fer pressió i a poder explicar les necessitats que té el nostre municipi. Senyors regidors, el secretari em diu que com que hi ha acords hem de votar, entenc que s'aprova per unanimitat de tots els membres d'aquest plenari i segur que també si poguessin votar el públic doncs també hi donarien suport i per tant molts ànims a la direcció de l'escola, a l'AFA, als mestres i a tota la comunitat educativa en aquest aspecte. Cedeixo la paraula a la resta de grups també per si volen traslladar algunes paraules per part del grup de Vox.
11: A veure, la manifestació que hi ha hagut fa uns minuts aquí baix ens fa pensar que molta gent es queda a casa. Hem trobat a faltar centres docents, representació de centres docents aquí baix. Em sap molt de greu, vull dir, realment fa uns dies va haver-hi una rua a Palafrugell que va mobilitzar molta més gent que la manifestació d'avui per l'educació. Vull dir que això realment també ens ha de preocupar, sobretot això, per la importància que té pel futur de Palafrugell. Des del nostre punt de vista, creiem que aquesta reivindicació no s'ha d'aturar aquí i que l'esforç de l'Ajuntament, nosaltres, hauria d'estar en fer que els que avui no hi eren presents hi siguin i col·laborar, si cal, anar a Girona i fer-ho d'una manera institucional, realment, que sigui l'Ajuntament qui capitanegi l'iniciativa de les reivindicacions educatives.
6: Ho estem fent.
11: Gràcies.
4: Bé, gràcies. Nosaltres havíem preparat una intervenció, és segurament un pèl llarga, però és un tema en el que s'han de dir moltes coses. Ho faré de forma resumida perquè creiem important dir algunes coses més enllà d'evidentment les que diu la moció, que per això doncs ens hi hem adherit, i crec que és important el fet que com a plenari haguem sigut capaços de posar-nos d'acord amb una moció com aquesta, perquè de fet això és el que demostra que és una qüestió de municipi. Quan les qüestions són de municipi, els grups municipals hem de ser capaços de posar-nos d'acord, malgrat doncs, les possibles diferències o no que tinguem en els assumptes que en aquest cas d'aquesta magnitud, d'aquesta rellevància. Al final, vosaltres ho dèieu en la vostra manifestació, bueno, nostra també, de fet, el descens demogràfic no s'ha de veure com una excusa per retallar recursos, sinó, de fet, com una oportunitat per oferir una millora educativa. Nosaltres, un dels arguments que utilitzàvem quan xerràvem amb els altres grups era que som més població que mai, la recaptació de les administracions és la més alta de la història i, en canvi, les aules s'estan buidant per una qüestió purament demogràfica. Per tant, quina millor oportunitat que aquesta per mantenir, com a mínim, mantenir els recursos que hi ha ara abocats a les aules, com a mínim, i que per tant, per una qüestió demogràfica, doncs els ratis baixaran i això voldrà dir possiblement un millor servei educatiu als alumnes, que al final del que es tracta és d'això. La reivindicació de la comunitat educativa, dels mestres, de les famílies, no és una reivindicació capritxosa, és una reivindicació que del que va és sempre, i sempre amb la millor de les voluntats, que l'educació dels infants del nostre municipi, però també en extensió de tot el nostre país, de tota Catalunya, sigui la millor possible. Per tant, tenim una oportunitat, se'ns presenta una oportunitat, malgrat que la natalitat està baixant, malgrat que el context demogràfic és el que és, l'oportunitat és precisament, com a mínim, si no incrementar, com a mínim mantenir els recursos, i per tant això el que fa és abaixar ràtios i donar l'oportunitat a aquests professionals a que l'atenció que puguin fer aquests alumnes, uns alumnes que al llarg dels anys han canviat molt, les necessitats educatives han canviat, els nostres centres, ho heu dit i en som coneixedors, són de màxima complexitat i per tant això també s'ha de tenir en compte. No? És una oportunitat històrica, creiem que el departament ha de repensar la decisió que es va prendre, és el que demana la moció, és el que demanem nosaltres com a grup, sumat a tot el plenari, creiem que és important que sigui així, que sigui institucional, i la comunitat educativa ens ho demana, les famílies ens ho demanen i ara també ho demana aquest saló de plens, i per tant farem tot el possible amb l'alcaldessa al capdavant, a qui li hem donat tota la confiança, per això aquesta moció és institucional i qui representa la institució a dia d'avui és l'alcaldessa, i per tant amb l'alcaldessa al capdavant mirem de fer tot el possible perquè aquest grup no es retalli i que el departament pugui fer marxa enrere. Gràcies.
5: Bé, penso que és important perquè quan la gent pensa moltes vegades en la política i en els polítics, no? que ens tirem els plats pel cap, que sempre pensen per un mateix, penso que el pas que es fa avui és important. Aquesta moció podria dir moltes més coses, però perquè pugui ser institucional i puguem anar tots a la una, doncs és una moció que és la que és. No em centraré, evidentment, en tots els temes que hem parlat amb la gent de l'escola, amb la gent de les AFES, també amb els partits de l'oposició i el partit de govern. Penso que és un primer pas per exercir encara més pressió política i també social i que és necessari. Tot això que ha passat en el Torre Jonam ens ha obligat a tots els partits a comprendre encara molt millor com funciona un centre, què són exactament les ràtios, no? La reunió que teníem amb tots els partits amb la regidora, no? Va haver un moment que ens vam donar compte que només parlàvem de números, de 30, de 15, de no sé quants, i que en el fons estem parlant de persones, que és la conclusió que hem arribat tots plegats. I per tant, jo penso que aquest és un pas important, espero, i sempre intento ser optimista, però espero que aconseguim que no es suprimeixi aquesta línia. És un posicionament de poble ara, no només de l'escola i de les AFES, i és un posicionament de tots, i per tant també això comporta dificultats, i aquí també vull reconèixer que tots plegats ens hem posat d'acord, i per tant, ànims, apretem al màxim, apreteu al màxim els que esteu al capdavant, i espero que tot això s'aconsegueixi. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Merci també per ser aquí. Gràcies. Molt bé. Passaríem a la següent moció, la lectura del manifest amb motiu del 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia del 2026.
12: El 17 de maig commemorem el Dia Internacional contra LGTBI-fòbia, una data que recorda la decisió històrica de l'Organització Mundial de la Salut de retirar l'homosexualitat de la classificació de malalties mentals. Aquesta fita va marcar un abans i un després en la despatologització de les orientacions sexuals i va obrir el camí cap al reconeixement dels drets de les persones LGTBI+, tot i que no totes a la mateixa velocitat. La transsexualitat va seguir sent considerada trastorn mental fins al 2018.
13: Tot i els avenços assolits, arreu del món encara hi ha països en orientació sexual on l'orientació sexual, la identitat o l'expressió de gènere i les persones amb característiques sexuals diverses són perseguides, criminalitzades o obligades a fer canvis corporals basats en prejudicis, amb conseqüències que poden arribar a la presó, la tortura o fins i tot la mort. En paral·lel, assistim a una ofensiva global de discursos reaccionaris i d'odi que qüestionen drets fonamentals i intenten fer retrocedir conquestes assolides gràcies a dècades de lluita del moviment LGTBI+.
6: A Catalunya disposem d'un marc normatiu avançat amb una nova llei entrada en vigor a inicis d'aquest any, llei 13/2025, del 29 de desembre dels drets de les persones LGBTI i l'erradicació de la LGTBI-fòbia, i amb un desplegament de polítiques públiques pioneres en molts àmbits de la vida. Tot i així, la LGBTI-fòbia continua present en diferents àmbits de la societat i vulnera els drets de moltes persones, especialment les persones trans i aquelles que es troben en situació d'especial vulnerabilitat.
14: Davant d'aquesta realitat, l'Ajuntament de Palafrugell reafirma el seu compromís ferm amb l'erradicació de qualsevol forma de discriminació per motius d'orientació sexual, identitat, expressió de gènere o característiques sexuals diverses. Aquest compromís implica actuar de manera decidida tant en la resposta a les violències com en la seva prevenció estructural. Amb aquest objectiu, des de l'Ajuntament de Palafrugell, ens comprometem a seguir impulsant el desplegament de la llei 13/2025 de 29 de desembre dels drets de les persones LGTBI i l'erradicació de la LGTBI-fòbia. Seguim treballant per la millora de les nostres mecanismes d'atenció i gestió i seguiment de les incidències i denúncies derivades de la LGTBI-fòbia. Garantir una resposta àgil i coordinada i reparadora per a les víctimes. Seguir treballant transversalment per garantir la perspectiva de l'LGTBI+, en totes les polítiques públiques de la institució.
7: Impulsar una educació inclusiva que integri la diversitat com a eina fonamental de prevenció. Lluitar contra discursos d'odi, especialment aquells promoguts per l'extrema dreta que amenacen la convivència democràtica.
8: Col·laborar interadministrativament i amb les entitats que promouen la garantia dels drets humans de forma interseccional, així com donar suport a la recerca i a la generació de coneixement per tal d'identificar millor les discriminacions i millorar les polítiques públiques. Perquè quan avancem en drets, en serveis i en polítiques públiques, també augmenta la capacitat de visibilitzar les violències que abans restaven ocultes. I només fent-les visibles podem combatre-les amb eficàcia.
9: també reivindiquem la memòria de totes aquelles persones LGTBI+, que van patir persecució, repressió, invisibilització i exclusió social, i reconeixem la lluita de les entitats i activistes que han empès els avanços en drets del col·lectiu LGTBI+. A motiu d'aquesta jornada, condemnem totes les formes de violència, rebuig i discriminació envers les persones LGTBI+, i reafirmem el nostre compromís amb la igualtat, la dignitat i la diversitat com a valors essencials d'una societat democràtica, plural i diversa. No hi ha democràcia plena mentre existeixi por, odi i discriminació contra les persones LGTBI+.
1: Moltes gràcies. Per part del grup de Vox, alguna cosa a afegir, ja que no s'ha sumat a la lectura?
10: No, no m'he sumat a la lectura perquè, bueno, és un tema que, per part meva, personalment, parlo per mi, evidentment estic en contra de l'odi i de l'homofòbia. Vull dir que el que no participi no vol dir que estigui d'acord i en contra de l'homofòbia i de l'odi.
1: D'acord. Merci. Per tant, passaríem a l'apartat de precs i preguntes. Comença, senyora García.
10: Sí, bueno, en principi volia fer un petit anomenat de, perquè justament ahir vaig parlar amb una persona i em va comentar, ja que ara estem a punt ja d'arribar per Sant Joan, el perquè aquí a Palafrugell no es feia cap foguera com es feia anys enrere, molts d'anys, i bueno, que troba que li agradaria i si es pogués fer, es pogués incentivar una altra vegada aquestes tradicions que teníem abans. Després també volia parlar de com està el tema de l'Avinguda Espanya, que sembla ser que està tot parat. Estem a punt d'arribar al pic de l'estiu, de l'arribada de turistes, i bueno, ja la complicitat que hi ha en el centre, perquè arribaran amb un punt que hauran de frenar, perquè l'entrada és molt, molt forta, però llavors hi ha un obstacle, i després tornem a anar bé. Bueno, després també volia demanar que, suposo que aquests pisos que es faran a Can Salga, doncs que tinguessin...
1: A Can Salgues no hi van.
10: Ai, perdó. Aquests pisos que m'ha aprovat de la...
1: Ah, però no són... Bueno, digui.
10: No, aviam, és que a veure si jo m'he confós. Són els pisos de Can Salga, no?
1: Vam aprovar anteriorment el projecte d'urbanització, no vol dir de construcció de pisos o de rehabilitació dels pisos, sinó el projecte d'urbanització vol dir l'escanal, les llums,
10: bueno,
1: les voreres...
10: Fer l'urbanització... Fer l'urbanització, bueno, doncs així, jo pensava que és que ja començaven aviat a fer l'edificació. Ara se farà la licitació, no?
1: Ara licitarem aquestes obres d'urbanització dels carrers.
10: Sí. Ah, vale. Jo em pensava que ja fèieu la licitació per fer els...
1: No, aquells pisos no són nostres, són de la Sareb, allò. No.
10: Ah, val, doncs així jo m'he anat per los cerros de Úbeda. Bueno, de totes maneres, doncs que es faci, vale? Després, el que sí que m'agradaria és a veure aquest últim any si Vox pogués entrar una altra vegada a l'IPEP, que ara és un altre nom, està anomenat diferent.
1: Consell de Promoció Econòmica.
10: Sí, però jo ja m'hi he ficat amb l'IPEP i ja me surt això. Llavors, sí que m'interessaria de poder participar-hi, perquè els anys que hi he estat, doncs he trobat que és interessant poder donar la nostra veu, i bueno, m'agradaria aviam si poguéssiu fer algun tràmit, fer alguna mica de força, bueno, de força, d'intenció, perquè poguéssim participar-hi. Després, ja està.
1: Crec que li puc contestar jo tot. En quant a la foguera, nosaltres també ens va arribar aquesta petició i no la podem atendre. Penseu que el dia de Sant Joan doncs, és un dia amb molta pressió de població en el nucli, tant a les platges com als carrers del poble, diferents festes que poden aparèixer i, per tant, tenim els recursos que tenim, tenim la policia que tenim, i no donarem ni més feina als bombers ni més feina a Protecció Civil, que aquest dia doncs, van saturats i, per tant, si no podem fer front i poder atendre com toca doncs, aquesta situació, que requeriria doncs, de mitjans, no ho podem fer-ho i, per tant, doncs, les festes que cadascú faci a casa seva i amb responsabilitat, sobretot, el llançament de petards, doncs, unes que siguin segures i intentar doncs, molestar el mínim possible doncs, en els animals, a les persones amb diversitat funcional, a persones grans que doncs, aquest dia doncs, tampoc ho passen massa bé i, per tant, aquest equilibri entre tradició i diversió, però també amb respecte. Quan ha vingut a Espanya, asfaltem el dia 4 i 5 de juny, a la nit. S'ha retrasat una mica perquè sí que es varen haver de rectificar algunes connexions de clavegram, pendents i demés, i per tant això, abans de fer l'últim asfaltat, sempre es fa les comprovacions i varen requerir doncs, a l'empresa que fes aquestes modificacions, però ja la data pel 4 i 5 de juny a la nit, ja que caldrà tallar la circulació. Can Salgues crec que ja ha quedat entès, però sí que esperem que a la que comencem a passar aquestes quotes d'urbanització, on el propietari principal d'aquell sector és la Sareb, doncs que això els faci moure, que posin aquell actiu en valor al mercat, que vingui algú i ho vulgui comprar, perquè al final hi hauran d'acabar invertint més de 2 milions per a aquestes obres d'urbanització i per tant doncs, esperem que això mobilitzi una mica tot el que ha de passar en aquell espai. I quan entra el Consell de Promoció Econòmica, estic convençuda que el company de Comuns doncs, potser mai es posarien d'acord i aquí també doncs, apoyaria aquest prec que fa, però la ràtio és la que hi ha acordada pel Reglament de Participació Ciutadana i no podem ser en una taula on volem escoltar el sector, no podem ser més polítics que representació ciutadana i per tant s'ha d'intentar mantenir aquest equilibri. En quan vagin entrant diferents agents nous en aquest Consell, doncs també augmentarà la ràtio de participació política. En tot cas, jo crec que els seus companys dels grups que estan a l'oposició es van comprometre a traslladar el que es parlés o a ser la seva veu també i poder traslladar les seves opinions o els seus comentaris i per tant doncs, hauria de posar-se d'acord amb el grup de Junts o d'Esquerra Republicana. No és una voluntat de no voler escoltar tots els grups, vostès ho saben que jo sempre intento tenir diàleg i escoltar les aportacions de tothom, però és un manteniment en aquest cas de ràtios proporcionals perquè aquest Consell tingui el valor que ha de tenir. Nosaltres tenim altres espais de posada i de debat i de discussió de temes i aquí en aquest Consell el que es vol és també rebre els inputs de la ciutadania i per tant hem de treballar perquè aquest Consell sigui actiu perquè hi participin contra més sectors possibles i en tot cas a mesura que anem incorporant altres visions doncs poder també incorporar més participació política i tant que sí.
10: Perdó, em permet
1: molt ràpid perquè normalment sí. Fem tot i quan...
10: No, perdó, és que m'he descuidat. Lo de les caravanes, allò que ha quedat en stand-by,
1: tu tens...
10: El lloc que es va aprovar per fer lo de les caravanes, això ha quedat en stand-by, no? No s'ha sabut res més.
0: Hi ha hagut diferents passes i entrades i requeriments d'informació i encara en aquests moments no han entrat la documentació que els hi faltava i per tant tinc els meus dubtes de que aquest estiu això pugui funcionar.
10: No, evidentment aquest estiu no...
1: Va. Per part de Com ho podem, tres preguntes.
11: Sí, gràcies. Voldríem saber en quina situació es troba el compliment de la sentència d'enderroc dels murs del xalet de Golfet. Aquesta és una pregunta. També voldríem saber, potser no ara, evidentment no es pugui contestar, però de cara al proper ple, quin ha estat el cost del manteniment i reparació de la coberta de la pista de patinatge des de la seva inauguració? És una mica una pregunta que fem una mica per veure si realment el que ens imaginem és cert o no. Així. Una altra pregunta és, bueno, hem rebut queixes de diferents persones de sectors diferents, que és per això que fem aquesta pregunta, preguntant qui supervisa l'execució de les franges perimetrals i més concretament de qui depèn les aclarides que s'han fet al Cap Roig.
1: Les què, perdoni?
11: Les aclarides o estassades de bosc. Si és que es tractava d'una franja perimetral, potser es tractava d'una altra cosa. Però, bàsicament, ens han vingut d'aquest sector bastantes preguntes, queixes, que nosaltres, des del nostre grup, el fet de no estar al govern, no podem contestar. També, una altra pregunta que també se'ns fa és com està garantit, si està garantit l'accés universal i sobretot per persones discapacitades a les nostres platges. Com està garantit a Calella, a Frango, a Tamariu i quines són les mesures que s'ha pres? De qui depèn el manteniment i les mesures que s'han pres i si es podria allargar l'accessibilitat tot l'any? Perquè ens consta que no és així. Una altra pregunta, bueno, un grup és, nosaltres vam presentar dues mocions, hem presentat dues mocions en aquest mandat, demanant que es fessin reserves de sol per la generació d'energies renovables. Ara tenim el plàter, la Generalitat ha aprovat el plàter, aprovat inicialment, i en període d'informació pública fins a finals de juliol. La nostra pregunta és saber qui representa l'Ajuntament de Palafrugell a les reunions que celebra entre ajuntaments de la comarca i més concretament, precisament avui hi ha una reunió que s'està celebrant a Torroella, si és que l'Ajuntament hi ha enviat algú o hi ha algú que sàpiga de què va. I l'altra pregunta és si l'equip de govern o si està d'acord amb destinar el 5% del seu terme municipal per a energies renovables, que en el cas de Palafrugell representaria 1,25 quilòmetres quadrats. És la previsió que fa...
1: No ho expliques bé, però...
11: El plàter. Ho explico o no ho explico?
1: No ho estàs dient, deixo.
11: Bé, bueno, en fi, és un 5% del sol. Si no, bueno, és una pregunta, potser no ho tenim ben entès. Després, una altra pregunta. S'han aprovat unes despeses per publicitat en medis de comunicació per un total de 40.732 amb 18 euros, que és una quantitat respectable. Quins són els criteris amb què s'aprova aquesta xifra i què és el que es publicita? Després, una altra pregunta és com ha quedat el concurs de salvament i socorrisme a les platges? Bueno, potser amb això estem una mica desfasats. Sí. I després també una altra pregunta és en quina situació ha quedat el concurs de la vinoteca del museu?
1: La
11: vinoteca.
1: Perdó,
11: va. Sí. Va. O enoteca, enoteca, sí.
1: Sí, però... sí. No, és que no t'havia sentit allà.
11: Sí, i per acabar, sí. S'han aprovat venda de patrimoni municipal per un valor de 873.000 euros. Ens arriba aquesta notícia, no? 873.000 euros que es posen a la venda de patrimoni municipal que s'haurien de destinar a polítiques d'habitatge, entenem, és així, no? És una pregunta. Voldríem saber l'any 2025 quina és la quantitat de patrimoni municipal que es va vendre i on van a parar els diners, a què es van destinar els diners de les vendes de patrimoni municipal que es van fer a l'any 2025. I amb això acabem les nostres preguntes.
1: Va, a veure, venda de patrimoni, això ja venia donat en el ple de pressupostos i per tant són les parcel·les que estaven previstes en els pressupostos per tal de finançar les despeses de l'Ajuntament i cadascuna doncs, té les seves partides que venen allà definides i les pot consultar allà on van destinades les inversions. L'enoteca es va adjudicar, em sembla que per protecció de dades no em toca dir el nom de la persona, hi va haver dos candidats, es van avaluar les propostes I d'aquestes dues doncs, es va escollir la millor segons la puntuació que es donava per dies d'obertura, horaris, proposta, diferents criteris que hi havia. I en tot cas doncs, li desitgem a la persona que liderarà el projecte que vagi molt bé i que tingui aquesta col·laboració estreta amb el Museu del Suro. Al concurs de salvament i socorrisme s'han presentat 3 empreses, de les quals a la propera Junta de Govern doncs, passarà l'exclusió d'una d'elles per no presentar la justificació, la solvència tècnica i econòmica, i l'altra quedarà també exclosa per una puja superior en el preu de licitació i per tant doncs, queda directament exclosa i per tant doncs, es farà el requeriment de documentació a l'empresa que la tercera empresa que hi ha i que per tant doncs, a la que ens vagi presentant aquesta documentació doncs, avançarem. El plàter, jo crec que vostè ho està explicant malament. La representant soc jo, en tant que alcaldessa, i acudeixo de totes les taules que organitza el Consell Comarcal, a totes les taules de l'energia que s'organitzen des del Consell Comarcal, on hi som representats doncs, tots els municipis per part dels seus alcaldes i alcaldesses, i en aquí doncs, es debaten i es posa de manifest l'impacte que això tindria en el territori, al ser un territori, l'Empordà, amb gran valor paisatgístic, no? I que és un dels nostres exponencials, i per tant hi ha diferents visions, però sí que s'intenta anar una en aquest sentit en tots els ajuntaments. La resta de reunions que s'organitzen no són reunions oficials organitzades per cap institució pública, en les que ens hi convidin doncs, hi anirem, en aquestes doncs, no ens hi han convidat especialment, estan pensades més per municipis petits, que són els que tenen potser més dificultats per atendre el plàter, i vostè quan diu la reserva del 5% del sòl municipal no és així, és del sòl que està marcat com a apte, que en el nostre municipi hi ha 3 zones, d'aquí hem de dir quin és el 5% que el nostre municipi posarà a disposició de les energies renovables, no el 5% de tot el municipi, i això crec que també és el que no entenen alguns municipis o poder no s'acaba d'entendre, perquè la gent tampoc tranquil·litat, cadascú pues, té la visió que té respecte a la implantació de fotovoltaica i d'eòlica, i això és respectable i les opinions doncs, per això estan, però que del sòl que el plàter, el mapa, ens ha marcat a nosaltres com a zona apta prioritària, d'aquesta nosaltres hem de dir com a Ajuntament, hem de fer les al·legacions i donar els motius de quins d'aquests territoris, el 5% únicament, destinem com a municipi perquè s'hi puguin implantar qualsevol proposta de renovables. Jo penso que és una oportunitat, si no ens ho fem nosaltres ens ho faran de fora, vindran d'Europa i ens ho faran. Penso que també és important que tinguem aquestes reserves de sòl, perquè ara mateix estaríem indefensos si vingués qualsevol empresa, es podrien plantar allà on te volgués, perquè són projectes que són d'interès públic i per tant passen per sobre de qualsevol llei urbanística, planejament, i per tant doncs, ens interessa regular-ho contra abans millor, per tant entenc la pressa que té la Generalitat en resoldre això i tenir un document tancat que sí que legisli i ordeni una mica tot aquest plantejament de la implantació de les renovables. Per tant, nosaltres estem treballant amb aquestes al·legacions que espero poder-los portar a la propera comissió i parlar-ne de les opcions que donem, que ens sembli haver estudiat amb els serveis tècnics que tenen el menor impacte en el paisatge i que poden ser doncs, de consens per tots. La mobilitat reduïda a les platges, l'accés de persones amb mobilitat reduïda a les platges. Vostè sap que les nostres cales són petites, complexes d'accedir, amb molts desnivells. En aquelles on s'hi pot actuar, com són Llafranc i Tamariu, doncs és on s'hi aboquen més recursos. També Canadell doncs, té rampes de passarel·les d'accés que faciliten doncs, el transitar per la sorra. Aquest any sí que hem optat per mantenir durant més temps les línies de vida i a les branes per poder accedir a l'aigua, que això ajuda sobretot a les persones grans a entrar i sortir, però no es poden mantenir tot l'any perquè tenim un problema de temporals que se'ns enduria doncs, totes aquestes instal·lacions. En tot cas, seguim treballant en propostes d'accessibilitat per fer doncs, que tothom pugui gaudir de les platges, que no perquè tingui una dificultat o es facin grans hagin de deixar de venir a Palafrugell i a les seves platges a banyar-se. Aquesta gent que sobretot doncs, sempre va banyar allà mateix, doncs, intentem treballar cap a aquesta línia, però hi ha uns reptes que són el propi territori, el propi terreny de l'orografia de les platges. El de la coberta del hoquei li direm, no sé si l'interventor se n'en sortirà de tirar tant endarrere, però farà l'esforç, si no és en el proper plenari el següent, però ens comprometem a portar-li. La supervisió de les franges perimetrals.
0: Sí, les franges perimetrals són uns projectes que s'han desenvolupat des del propi Ajuntament, des de l'àrea de Medi Ambient, i que han patit un procés normal de contractació pura i dura amb un projecte tècnic que engloba dues actuacions, les franges perimetrals pures i dures i les actuacions a dintre del sòl urbà d'espais que tenen les necessitats de ser tractades. Vostè me parlava de Cap Roig i hi ha una intervenció de franges perimetrals important en el terme municipal de Mont-ras que ha afectat molt poc a Palafrugell, en el terme municipal de Palafrugell, i l'única afectació ha estat l'acumulació de certa llenya per al desenvolupament i el transport que s'ha acumulat en el camp del Marroquer. Per entendre'ns una mica, ha estat així. És producte d'una necessitat d'un projecte, diguem-ne, d'activitats que estan preparant complementari als concerts de Cap Roig que es donaran aquest estiu, que es faran aquest estiu i que necessiten totes les actuacions en aquell espai com a franges perimetrals i que han tramitat les llicències corresponents a on te tocava i per tocava la fundació. I en relació als murs del Golfet, que també ha fet una intervenció.
1: Bueno, és la recurrent de dir que no complim sentències en aquest Ajuntament, quan això és totalment fals. Aquest Ajuntament compleix totes les seves sentències, com se suposa que fan tots els ajuntaments i totes les administracions públiques. Per tant, això ja em comença a tocar una mica i a pujar la mosca al nas. En tot cas, crec que ja li vam explicar, hi ha una llicència demanada per enderrocar aquests murs, que està traspassada a l'autoritat competent que ha de donar l'aprovació. Un cop es faci, doncs se farà l'enderroc i l'ajust que pertoqui fer per consolidar el camí. I és que això ja l'he explicat, i per tant ja sap vostè, un cop tu tramites a costes, els ritmes que porten, i ens agradaria a tots que fossin més ràpids, no només per aquest projecte, sinó per molts altres que tenim.
0: Jo ho sap.
1: Però li agrairia que no anés insinuant que aquest Ajuntament no compleix les sentències. Li agrairia.
11: Jo no he insinuat, he preguntat.
0: Sí, però no.
1: Bé, i falta el tema de mitjans de comunicació.
13: Gràcies, senyora alcaldessa, bona nit a tothom. Bueno, Josep, és fantàstic que me preguntis això, perquè justament aquest any, com que va ser el primer any que vam començar amb el pressupost real de comunicació, vam poder demanar un estudi en els mitjans que treballàvem fins ara o obrir noves oportunitats d'altres mitjans que potser no estàvem acostumats. Tenint en compte que nosaltres com a Ajuntament, més les altres àrees amb les nostres xarxes socials, els nostres mitjans, arribem al públic que arribem, es necessiten doncs, bueno, mitjans externs que compleixin. Primer de tot, que vagin adreçats al públic que volem anar, depenent de quina és la publicació i el tema de proximitat. Bueno, aquest és una miqueta el criteri general, no? I després deixar una petita bosseta per si hi ha algun acte general que no només o més de difusió més enllà del nostre municipi que puguem fer amb altres mitjans que no siguin els habituals.
1: Part del grup de Junts, Trics, preguntes.
4: Gràcies, alcaldessa. A veure, D'una banda, preguntar per les plaques dels carrers. Se'ns ha informat que s'han entrat algunes sol·licituds d'algunes plaques de carrers que no estan en un bon estat de conservació i que des de l'àrea s'indica que quan hi hagi prou volum es farà una actuació en lot. Per tant, els que els hi demanaríem és que aquest volum podria reduir i fer l'actuació ja, perquè si tenim plaques de carrers que no estan en condicions, doncs potser que hi posem remei. Per tant, aquest és un prec. D'altra banda, hem vist que recentment han fet una actuació senyalitzant la nova normativa sobre patinets. Saben que en aquest mandat hem preguntat diverses vegades sobre la qüestió dels patinets, els hem demanat informes. Per tant, ens agradaria una nova actualització, que l'anem demanant recurrentment, sobre les actuacions que es fan des de policia pel que fa als patinets, i no només pel que fa a les sancions, sinó també per accions de sensibilització, de formació o de les que s'hagin fet. Volem preguntar com està el contracte de Parcs i Jardins, que és un altre d'aquests contractes que està prorrogat forçosament de fa bastant, i per tant ens agradaria saber com el tenim. De fet, si no m'equivoco, i ara estic tirant de memòria, aquest contracte es va prorrogar al mateix ple que es va prorrogar el de servei de neteja, per tant, 2 anys, i si m'equivoco, doncs em corregirà el regidor o l'alcaldessa. Avui o ahir, no recordo, ha sortit aquesta notícia d'aquest curs de socorrisme que fa l'Ajuntament, o que l'Ajuntament fa conjuntament amb l'empresa que s'ha anunciat, doncs, no sé si ho hem llegit avui o ahir. En tot cas, la sorpresa és que el curs és de juny a setembre, no? Per tant, preguntaríem, la pregunta seria, s'han plantejat intentar fer un curs de socorrisme amb prou antelació perquè els que surten titulats del curs puguin treballar de socorristes a l'estiu del mateix any que es fa el curs? Perquè fent el curs de juny a setembre és evident que aquests ja no podran treballar com a mínim fins a la següent temporada. Llavors, portem uns plens demanant un informe del cementiri, de quines actuacions recents s'han fet, no el tenim encara, que no en tinc constància. Sabem que s'ha pintat la façana, això ho hem vist amb els nostres propis ulls, també que s'ha fet alguna altra intervenció, en tot cas ens agradaria aquest informe, i insistim en el cementiri perquè creiem que malgrat les actuacions que s'hagin pogut fer, i que de ben segur ens informaran oportunament, com més aviat millor, creiem que encara en falten i que hi ha que fer feina per tenir-lo en condicions. D'altra banda, creiem haver vist ja la convocatòria de subvencions per les sessions de barris, per les festes de barris. Creiem haver-la vist ja. A les juntes de govern hi ha molts de temes i n'hi ha una cada setmana, per tant, com a grup intentem estar al dia. Per tant, la pregunta seria com tenim aquest tema, les festes de barris i de nuclis, i concretament l'any passat no es va celebrar festa al Pivert. Preguntaríem si aquest any el Pivert doncs farà festa i com tenim, en fi, com tenim tota l'organització. I si no m'equivoco, per últim, no és ni un prec ni una pregunta, però aprofitaré aquest torn perquè aprofitem els plens per manifestar des dels grups doncs coses sobre l'actualitat política. Diumenge vam tenir aquí el Club Handbol Garbí celebrant l'ascens a Primera Nacional de l'equip masculí. També l'equip sènior femení B ha pujat a la Lliga Argent. Per tant, des d'aquí el nostre grup, malgrat ja ho vam fer evidentment institucionalment el diumenge, doncs felicitar els dos ascensos del Garbí que hem conegut aquest cap de setmana.
1: Merci. Li regafem el prec de les plaques i valorarem a veure doncs quantes n'hi ha pendents i a nivell pressupostari doncs si val la pena fer la compra o cal esperar més perquè surti més bé el preu per placa. La senyalització de patinets i les actuacions fetes, si no li sap greu esperar-se un parell de mesos, doncs volem fer, ara s'ha posat aquesta senyalització i volem repetir la campanya que es va fer com amb molta més pressió al carrer per tal de sancionar i aturar i explicar, i per tant ara doncs està prevista per d'aquí uns mesos poder-la fer i poder serà de més útil que li puguem traslladar tota aquesta informació conjunta. El curs de socorrisme se n'han fet, si vol, se n'han fet també durant l'hivern. Aquest és pensat doncs per la gent que durant l'hivern doncs està a l'escola, estudia, etc, doncs que es pugui informar. Està més pensat potser per públic jove, però durant el curs també se'n fa de més extensiu, és a dir, no tan concentrat en el temps, sinó més extensiu amb les hores més repartides. I les associacions de barris, li deixo al regidor Maxi, que s'estrenarà, em sembla que encara no havia agafat.
15: Gràcies, senyora alcaldessa. N'hi ha... Perdó. N'hi ha tres, també, que vam fer festa. Una és el carrer Ample, l'altre és Mamacor i l'altre és Can d'en Prats.
1: Bueno, el... I els nuclis.
15: Els nuclis. Bueno, però ho has preguntat per barris, no?
16: Sí, sí.
15: Aquí. El Pivert no... No faran res.
1: El Pivert, nosaltres hem estat reunits diverses vegades amb les associacions i tenen un problema al Pivert de que no troben gent per fer la festa. De fet, altres associacions es van proposar per ajudar-los. Jo vaig trobar que era una reunió conjunta que varen fer per presentar en Maxi i explicar doncs, el canvi que fèiem, no?, amb en Guillem i així. I en aquí doncs, va sortir el tema aquest, no?, de la continuïtat, de la gent gran que tiren d'aquestes associacions i que no tenen relleu amb gent jove, i el Pivert va manifestar la dificultat que tenia per trobar mans per poder dur endavant les festes. Nosaltres com a ajuntament doncs, ens brindem a tot allò que sigui possible, però evidentment personal doncs, no podem posar, són coses que han de sortir de la pròpia organització per poder dur endavant les festes. Nosaltres com a ajuntament doncs, ens brindem a tot allò que sigui possible, però evidentment personal doncs, no,

0: els darrers anys. I la punxa ara s'estan reorganitzant una mica, està entrant gent nova que està fent ús del local, però aquest any encara estan una mica verds per poder fer festa, encara no estan ben organitzats, i jo crec que l'any que ve poder els repesquem perquè puguin tornar a fer festa en el barri.
1: Jo tinc...
0: El cementiri, sí, perdona.
1: Tenia dues coses, el concurs de jardineria, que com molt bé ha dit en David, es va prorrogar en el seu moment, crec que a finals del 24, aquest concurs de jardineria, els concursos i els plecs de condicions tenen dos grans potes, la part de contractació i la part de l'àrea que porta això que fa el plec tècnic i que això no sé què. Aquest es començarà a treballar aquest plec tècnic quan s'acabi el de socorrisme i acabem de fer totes les implantacions a plages, o la tècnica, una que tenim, farà l'inici del plec tècnic del concurs de jardineria, que és el proper que hem de treballar. El següent serà el concurs de la brigada de manteniment de serveis i la via pública. Per tant, són dos contractes claus i que tindran un timing, doncs, possiblement a finals d'estiu, i mentrestant, malauradament, també estaran prorrogats. I pel que feia el cementiri, com vostè ha dit, des de la percepció i la xerrada que vam tenir amb el company de Junts, que plantejava aquesta situació de possible deixadesa que es produïa amb el contracte actual, s'ha estat treballant. Jo he fet dues reunions de treball de decidir una mica, la primera no tant per la problemàtica que plantegeu vosaltres, sinó per aquella situació de les pluges, derivada de les pluges i la caiguda de molts dels sostres que hi havia dels nínxols, i com i de quina manera es donava resposta, i la segona més encaminada en tot això, entre elles el pintat de façana, el treball, compra i situació del manteniment, i el personal que hi ha en aquells moments allà. L'informe és molt complicat perquè l'ha de fer la tècnica, ha de fer aquests dos concursos, i per tant jo em comprometo a anar-li explicant les millores que es vagin fent i que possiblement vostès detectaran fins i tot abans que jo el dia que es van fent. Però l'informe em costa molt de demanar-li a un tècnic que me faci un informe, perquè l'oposició me demana un informe del cementiri, quan després me vindrà l'oposició i me dirà com és que no hem fet el concurs de jardineria, que és prioritari, i el concurs de l'àmbit del servei de manteniment a la via pública. Per tant, aquest és el compromís que assumeixo.
2: Bona nit a tothom. Jo tinc un prec i una pregunta. El prec seria, tornant al camí de ronda de Tamariu, hem observat que les varilles que s'estan fent servir d'inox i les femelles, jo no hi entenc gaire, però són A2, que són, diguéssim, un oxidable, diguéssim, que és bo per la pluja però no per l'aigua salada, i crec que haurien de ser A4, i els demanem que ho revisin per tal que, no, que aguanti, que tingui una durabilitat. I llavors l'altra pregunta seria quina previsió tenen a les boies de fonteig que s'instal·laran, que se van instal·lar ja l'any passat tard, però a Cala Pedrosa, Aigua Gelida, aquestes boies per protegir la Posidònia. Gràcies.
1: Perdó, m'ho estava apuntant com a recordatori. No sé si serem a temps de canviar passar de 2 a 4 per el criteri protecció de Salabró, perquè em diuen que si tot va molt bé, aquesta setmana marxen. Potser no m'ho acabo de creure, i espero que la setmana que ve estigui acabat i puguem, entre cometes, anunciar que obrim des de dalt a Cala Pedrosa, perquè s'ha arreglat el camí que baixava, i tot el tram de camí de ronda des de Cala Pedrosa fins a les escales del cau. Pel que fa a les instal·lacions de les boies, sap que és un concurs complementari

0: també hem hagut de fer, obligats per Capitania i obligats per la voluntat d'incorporar aquestes instal·lacions. Esperem que quan estiguin totes les boies posades nosaltres també puguem tenir la senyalització i la instal·lació de les boies d'ús diurn, que aquest any hi haurà un parell de llocs que no hi seran perquè els hem decidit treure de forma, diguem-ne, per no generar els problemes i les situacions de respostes absurdes d'aquells que ens venien a rebassar les boies, doncs hem decidit no posar-los en alguns d'aquests llocs, entre ells complementàriament també molt de Morras, però ja li dic, quan tinguem les boies posades, segurament les boies diurnes seria desitjable de que estiguin també localitzades. No li puc dir el calendari, però s'hi està treballant. La primera de les prioritats és assumir les senyalitzacions dels canals d'entrada i de les zones de banyistes i de lo que és els canals de natació, i quan tinguem això fet, segurament el següent pas serà aquesta altra.
1: Bon vespre a tothom. Jo els hi faig dos precs. Un és saber si tenen previst revisar i replantar doncs, l'arbrat mort que hi ha al parc urbà, que hi ha alguns arbres que ja fa temps que són morts. I la segona és que ens ha arribat que hi ha cert malestar entre les famílies i també l'equip de professionals de les llars d'infants, doncs saber si en tenen coneixement, i si no doncs els hi demanaríem que hi anessin a parlar-hi i que en puguem parlar a les pròximes comissions. Gràcies.
2: Dels arbres?
0: Som conscients de que hi ha hagut algunes baixes d'aquestes, entre elles una alzina, un roure, arbres que no es podran replantar fins al proper hivern. Per tant, ara en aquests moments, ja ho sé que queda molt malament veure aquell arbre mort allà, però potser també quedaria molt malament que hi anéssim, ho veiéssim i ens l'emportéssim i no hi féssim res, eh? Per tant, no sé, la lògica em diu que el més lògic i normal és esperar que vingui un moment de fred i substituir-los.
3: I en quant als llars d'infants, bueno, vàrem fer consells escolars, som conscients i estem intentant treballar per millorar-ho.
4: Bé, per acabar, no seré gaire extens. En primer lloc volia demanar si són conscients, si que sou conscients i si com ho encaren, que sabem que hi ha veïns de la Sauleda, sobretot a la zona del carrer Pau Claris, que hi ha problemes de convivència greus i que es van repetint quan sembla que solucionen, de cop tornen a sorgir, i a veure com pensen actuar en aquest sentit, perquè realment jo crec que tots podem entendre que viure així és complicat. Després també els volíem demanar, i això ho explicar jo mateix perquè també ho he vist, la font de Can Mascort, tot i que és cert que li fa falta una desbrossada, una neteja, també és veritat que amb tota la pluja li falta molts llocs, però aquest lloc amb bastanta intensitat, però sobretot hi ha tres arbres que han caigut sobre la font, que en algun cas i fins i tot en el camí d'accés pot ser una mica perillós, i que quan puguin mirin de fer alguna cosa aquí. Després, aquest cap de setmana darrer, que era segona Pasqua, a Barcelona era festa, hem tingut el primer examen del nou contracte d'escombraries, de neteja, i poder no hem tret gaire bona nota, perquè jo crec que si es passejaven dilluns, sobretot pels nuclis de costa, les papereres estaven absolutament a rebossar, poder en el contracte no teníem identificat aquest cap de setmana, abans que ho decidim els fets de primavera, ara no, doncs per planificar-ho amb caràcter constructiu, crec que de cara a l'any que ve tenir-ho en compte i potenciar-ho. Els volíem demanar també sobre el... Cada any els hi vaig demanant, aquest any encara no ens han dit res, publicacions locals, si per la festa major tenen previst aquest any alguna cosa, o una reedició o alguna cosa en aquesta línia. Fa mesos que no en parlem, però en havíem parlat molt fa poder un any o així. Bueno, no, havíem parlat a principi d'any, és amb el pla de mobilitat. En el seu moment ens van dir que primer aniria el contracte de zones blaves, que és la meva següent pregunta. Com tenim el contracte, perquè des de l'1 de gener que anem prorrogats i crec que molts veïns es beneficiarien de tenir zones verdes, zones vermelles, i per tant com el tenen. Després també hem parlat del contracte de neteja i relacionat amb el mateix contracte de recollida d'escombraries. Els vam demanar fa mesos, però ens van dir que els tinguessin temps per adaptació. Com es plantegen les fases d'implantació del porta a porta, més o menys com ho tenen previst, hi haurà d'haver una campanya prèvia, hi ha feina en aquest sentit, per tant com ho faran. Ens volem demanar també quan es faria l'asfaltatge, ja ens ho han dit, a l'Avinguda Espanya. També relacionat amb obres, els volíem demanar com està previst l'acabament, poder no total, però de circulació de l'Avinguda García Lorca. I també una cosa que els volem demanar en aquesta obra és que, veient com va, ens fa patir un xic a la zona dels Mossos d'Esquadra, per entendre'ns tots plegats, que allà hi puguin circular bé dos vehicles grans, que s'ho revisin. Això és una percepció ara mateix, però els hi volíem traslladar, que no fem tard. També els volíem preguntar sobre la festa, nosaltres li diem la macrofesta de Sant Joan que es fa al Mas Mascort, si es torna a fer aquest any, si ja els hem demanat permís. I per últim, dos precs, i relacionat amb el que han dit els nostres companys de l'oposició. En primer lloc, amb el Consell de Promoció Econòmica, que n'ha parlat la companya, crec que, i dic el regidor, creiem que s'hauria de donar una volta, perquè si més no en les últimes sessions, i si no els companys ho poden dir, que també hi han sigut, poder no tenim la sensació que poder no és prou útil, és una eina nova, per tant, no sé, s'ha de mirar com la podem fer tirar endavant. I relacionat amb el Plater, ja que hi som, tenim fins al 30 de juliol per entrar al·legacions, i una de les coses més importants que es poden fer amb aquesta al·legació és reduir la zona d'apta prioritària un 35% màxim del que ens van dir, de les hectàrees màximes que hi podrà haver fotovoltaica, que això és un tema que crec que s'ha d'explicar molt ben explicat, perquè no són terrenys reservats, són terrenys que si un dia algú entra un projecte on fer un projecte d'energia fotovoltaica, l'Ajuntament li haurà de donar. Per tant, no és que ho reservem allò per si ve algú a fer fotovoltaica, o que nosaltres, l'Ajuntament, ens podem posar plaques en les vintenes d'hectàrees que ens diu el Plater, sinó que són unes zones que urbanísticament, per aquest pla territorial, sí podran fer aquestes plantes. Ja estaria.
2: El tema de la Sauleda, n'érem coneixedors, han estat fent seguiment, és una persona que té problemes d'alcoholisme, però que té una capacitat també de deixar de beure en situacions concretes, i per tant doncs, que té aquesta capacitat d'autocontrol i d'autogestió. En aquest cas havia fet una parada voluntària del consum d'alcohol i havia baixat el nivell de distorsió que generava en l'àmbit del carrer Carrilet i del carrer Pau Claris, i ara ha tornat amb aquest consum i s'ha tornat a disparar les accions. Vàrem rebre els veïns el dijous, que a més estàvem de visita en el barri, els vam rebre jo i el regidor, vàrem parlar amb ells, evidentment, amb molta atenció, perquè estan vivint situacions que són complexes i de difícil gestionar, i cadascú amb les seves particularitats, no? N'hi ha que tenen mainada petita, n'hi ha que tenen locals comercials, etc. El que s'ha fet un pla de treball, tant des de la part més assistencial de serveis socials com amb policia, i mediació, per poder abordar el cas des de diferents aspectes. Ja s'estava treballant en aquesta línia, però s'ha decidit intensificar les accions. Es va parlar amb la família que acompanyen en aquesta persona, que són els germans, i amb la pròpia persona, per tal d'arribar a un acord de tractament. Té visita el cas de Palamós, diria que el dia 27, s'accelerar perquè ens la donaven per més endavant, però vam demanar l'acceleració i per tant té visita per tornar a reactivar medicació i control per part d'aquest servei. D'altra banda, des de policia s'està incrementant la presència a partir de les 6 de la tarda fins a les 12 de la nit en patrulla, a peu i amb cotxe per la zona, per tal d'intentar evitar que passin aquestes situacions o de poder tenir una resposta més ràpida. I es treballen amb altres dues línies, que és portar tot el cas cap als jutjats. El que passa que sabem com funcionen, tenim experiències en aquest municipi amb d'altres persones que actuen de la mateixa manera, i la resposta dels jutjats escrita, és a dir, no de viva veu, sinó amb resposta escrita i comunicació entrada, és, això és un tema assistencial, no me'l porteu més als jutjats, i per tant ens fa preveure que pot ser la resposta pot ser similar, però bé, no deixarem de fer-ho. Volem incrementar aquesta pressió amb prenent declaració als veïns que així ho vulguin, per poder donar més contingut a totes aquestes denúncies que se li han aixecat cada vegada, que policia hi va, aixeca la denúncia per motivació pròpia, sense que hagi de venir cap veí a posar-la en particular, però sí per intentar fer veure al jutge que és un problema real de convivència i que hi poden haver-hi problemàtiques que es desenvolupin a través d'això. De l'altra, és una persona que no té els papers i per tant doncs, també es parlarà amb Policia Nacional, s'estan fent els contactes per aquesta persona, i llavors hi ha previst un desnonament en l'edifici que aquí tampoc no depèn de nosaltres, sinó que és el que com procedeixin els jutjats, però hi ha previst un desnonament en aquí que veurem com evoluciona. Per tant, aquestes són les vies de treball amb les que estem. Anem a comunicar-nos amb dos veïns que s'han erigit una mica com de portaveus i per traslladar-ho a la resta de veïns, i una mica doncs, totes aquestes accions es van comunicar. Vale. Les papereres a les platges en són conscients, sí que hi havia a partir del mes de març aquest reforç de cap de setmana en divendres, dissabtes i diumenges. Se'ns va colar aquest dilluns, se'ns va colar. Però en som conscients i per tant intentar-ho corregir. El contracte de zones blaves, crec que va ser en el ple passat que ho va demanar-ho el senyor Martín. És un contracte que la idea, una mica quan vam parlar-ne fa ja temps, els grups, era de poder intentar fer tota la recaptació a nivell municipal i aquesta gestió més municipal i no tant de la concessió del servei. Per tant, estem treballant en aquest aspecte, estem ja fent la valoració per part de l'enginyer, de les màquines, dels softwares, etc., per tenir la valoració econòmica, perquè evidentment doncs, hauríem de comprar i fer nosaltres aquesta inversió, i per tant estan fent aquests treballs des dels serveis d'enginyeria de l'Ajuntament, per tal doncs, de poder avançar en aquesta línia. Les fases d'implantació del porta a porta, hem fet Llofriu, bé, ha anat avançant, va haver-hi una mica de problemes per localitzar tots els veïns, molts d'ells de segona residència, es va fer amb diferents tandes, caps de setmana, amb una repesca la setmana següent. Ara més o menys tenim tot Llofriu amb targetes o amb els bujols. La idea d'ara és aturar la implantació del porta a porta per centrar-nos en la recollida del comercial, ja que és el moment on tindrem més pressió en aquest sentit, i els treballadors de l'àrea i l'educador ambiental que ve per part de l'empresa doncs faran pressió en reconduir els comportaments no adequats del comercial, que és important, no? Les disfuncions que genera quan no utilitzen correctament el servei perquè col·lapsen els contenidors que són per la ciutadania en general. Llavors està previst doncs, fer tota aquesta campanya i centrar els esforços dels tècnics en aquests aspectes per evitar problemàtiques al llarg de l'estiu. I llavors al setembre doncs, seguim la implantació del porta a porta a el que són els nuclis, començaríem, crec que el primer que està previst és Molí de Vent, però ara em faries equivocar-me, Molí de Vent i Punxa, no? A partir del setembre, però vaja, podem comentar-ho en una de les comissions tornant de l'estiu, així podem comentar-ho. Publicacions locals, Andrea?
5: Bé, bon vespre, gràcies senyora alcaldessa. Enguany les publicacions locals canviaran una miqueta de format, els hi explico, jo crec que ja ho he anat explicant algunes vegades, però estem treballant molt conjuntament cultura amb l'arxiu per tornar doncs, a donar-li aquest pes també doncs, cultural a l'arxiu, i volíem que les publicacions ens ajudessin ells i que seguíssim treballant amb la línia com s'havia treballat fins ara, no? amb la Conxa, i que es pogués seguir doncs, aquestes publicacions locals més acurades. Enguany, com que per tempos no hem arribat a això, l'any passat es va començar un projecte que és un llibre de la Rosa Aguiló i de l'Eulàlia Carrillo que es diu Onades, s'estrenarà, farem la presentació el 16 de juliol dintre de la Festa Major, i serà aquesta doncs, la publicació que farem, que ja veureu que segur que us agradarà molt perquè té unes il·lustracions precioses.
2: Sí, és un altre format.
5: És un altre format.
2: No és el format històric.
5: No és el format històric, com dic, perquè n'hem arribat a temps amb l'arxiu doncs, a fer aquest treball, a buscar exactament doncs, el que ens agradaria publicar, i per tant, com teníem aquest projecte que ja estava l'any passat doncs, apuntalat, s'ha acabat de fer i es publicarà per la Festa Major. Gràcies.
2: Jo m'he deixat de dir-li la Festa de Sant Joan, aquest any no es fa, no han demanat per la llicència, i per tant doncs, no hem demanat llicència extraordinària, i ara si la demanessin ja no arribaríem, per tant no n'hi ha.
0: Sí, i jo en relació a la percepció de l'amplada del García Lorca la comparteixo, però sé positivament que quan es faci la pavimentació allò s'amplia, perquè ara després incorporarem els 30 centímetres del que és la rigola, que ara en aquests moments la tenim deprimida, i per tant espero que aquesta situació i sensació, com passin dos vehicles grans, que no jonsos. I després també comparteixo el de la font d'en Mascort, els arbres que fa quasi dos anys que són allà i que saben i són conscients de la propietat i les complexitats de la propietat. Estem treballant amb projectes i expedients, és a dir, Carrota i Pal, intentem tot el que podem en relació a la neteja de l'àmbit de la Font d'en Mascort. Ell fa tot el possible com perquè la Font d'en Mascort no sigui entre cometes accessible i fàcil d'arribar-hi. Té un pla especial agrícola per una activitat agrícola nova que vol implementar, i aquest pla especial contempla un accés nou per al lloc on sis anys enrere es volia fer i no se li va deixar fer des d'agricultura. Ara, amb haver-hi l'activitat agrícola, això es podrà fer, i en aquest impàs d'actuació i d'autorització ha de netejar sí o sí la Font d'en Mascort. Espero que es faci el més aviat possible.
2: Per tant, donaríem el ple per acabat. No sé si hi ha preguntes a les xarxes. A les xarxes hi ha alguna cosa per tancar? Val, per tant, passaríem al públic.
6: Doncs bé, ara sentirem també les intervencions del públic. Avui recordem també doncs, amb força assistència de la comunitat educativa de l'Escola Torre Jonama.
7: Bé, bon vespre a tothom. Mireu, molts d'aquí segurament sou nascuts i nascudes a Palafrugell. Algunes d'aquí sou mestres, també. A més, representeu partits polítics que ens governen a nivell estatal. A la nostra escola, al Torre Jonama, com a moltes d'altres del municipi, hi treballem mestres de, per exemple, Figueres, Sant Pere Pescador, Torroella de Montgrí, Esclanyà, La Bisbal, Calonge, Girona, Bescanó, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Reus, Lleida, Xàbia, Sant Vicent del Raspeig i Algemesí. Tota aquesta gent està lluitant per evitar la supressió d'una línia d'I3 del vostre municipi, perquè considerem que aquesta problemàtica va més enllà de les quatre parets del nostre centre. Així doncs, vosaltres, sincerament, amb el sentiment de pertinença de poble, amb la responsabilitat i el poder que teniu, no hi podeu fer res més? Ho sento, però jo personalment no m'ho crec. Sento que si no haguéssim fet soroll no se'n parlaria de tot això. I és trist i decebedor. Fa unes setmanes, en una reunió amb inspecció, se'ns va deixar ben clar que el tema estava tancat. Dos dies després, escoltem unes declaracions per part de l'alcaldessa que hi veu una possibilitat en revertir la situació. Hi ha alguna cosa que no ens quadra. Ens podeu ser sincers, si us plau, ni que sigui per respecte a la població de Palafrugell? Què heu fet per evitar aquesta decisió, a part de la moció que presenteu avui? L'escola pública no pot ser sempre la que paga els ajustos. No pot ser sempre la que assumeix els sacrificis. I sobretot, no pot ser que els infants més vulnerables siguin els primers a perdre els recursos. Parlem molt d'equitat, parlem molt d'inclusió. Però la inclusió no es fa amb els discursos, es fa amb mestres, amb temps, amb recursos i amb grups assumibles. I creieu en això? El que demano a tots vosaltres és que sigueu valents i valentes, que defenseu l'escola pública, però no amb discursos i falses esperances, que no normalitzeu aquesta retallada i, si us plau, que feu tot el possible perquè aquesta línia d'I3 no es perdi. Moltes gràcies.
2: Jo he intentat sempre traslladar i ser el màxim de transparent amb la comunitat educativa, hem tingut converses amb la direcció de l'escola, amb l'AFA també, hem estat reunits. Crec que ho hem dit a la moció i també ho han dit alguns grups. El departament parla sempre de números, de xifres, i ens tracta els nens i nenes com a números i nosaltres els hi intentem girar sempre aquest discurs. La nostra batalla comença ja el mes de novembre quan hi ha la taula de planificació escolar on ells sí o sí volen sortir amb un grup menys, ja es va passar també l'any anterior i a més posat en una escola en concret, el qual nosaltres sempre intentem revertir aquesta situació perquè fa sortir amb desavantatge en les inscripcions a l'escola que li pertoca treure aquest grup, és a dir, si s'ha de treure un grup, nosaltres el que li diguem al departament o el que li traslladem és fes-ho com a municipi, és a dir, digues l'oferta escolar al municipi serà de 10, de 11, de 9 o de 8, el que sigui, no? Però no facis senyalar a quina de les escoles serà, perquè tot això doncs, ja marca una mica la sortida. Per tant, la nostra batalla no comença ara, fa 15 dies, comença ja el mes de novembre quan el departament sí o sí ens fa sortir aquí, en allà acordem per tant rebaixar les ràtios al màxim possible per tal de poder atendre la diversitat i per tant sortim amb aquesta ràtio 17 per al municipi, però amb els números, perquè en allà bàsicament parlen de números i de tendències, la regidora que portava educació ho sabrà com funcionen aquestes reunions i el que es marquen i els models que presenten, fan una planificació curt i mitjà termini amb els models demogràfics que tenen. Ara aquí només ens en vam sortir de reduir les ràtios a 17, però sí com si vàrem sortir amb el grup de menys perquè els números de padró no donaven per poder posar-ne més i per tant en aquí ja no podíem fer en aquest pas més accions. En aquí ho vàrem comunicar en els centres, a l'afectat però també a la resta de la comunitat educativa i a partir d'aquí hi han hagut diferents reivindicacions intentant no saltar-nos a ningú perquè això també doncs, molesta, començant doncs, per l'inspector de zona que tenim, quan no ens ha solucionat el problema passar al director dels serveis territorials de Girona, el senyor Miquel Mercè, quan aquest no ens ha donat la resposta favorable anant al delegat en paral·lel al delegat del govern i a la consellera d'educació a través de la seva cap de gabinet, tinguent diferents converses i debats a partir d'això. Diria que era dijous o dimecres passat, ara m'aconfondré de dia, però bé, la setmana passada estaven reunits a la tarda a la Conselleria d'Educació i el Departament d'Economia i Finances, i el que ens comuniquen és no és un cas aïllat a Palafrugell, és a dir, aquesta situació és en diferents municipis, i estem intentant fer una proposta per a tots ells. Per tant, jo quan dic que sóc optimista és que estan treballant en una proposta, i això em fa ser optimista, és a dir, em fa passar del no hi tenim res a fer, com deia el director dels serveis territorials, perquè les diferents propostes que li van fer, i crec que ho havíem explicat aquí, de fer grups i mig a les diferents escoles, a totes aquestes opcions, ell ens contestava que no. I la resposta que em donen d'aquesta taula que hi havia Conselleria d'Educació i el Departament de Finances, perquè al final vol dir pagar-ho, i al final és això, que ho puguin pagar-ho, ens diuen que estan treballant una proposta. Per tant, quan jo dic que sóc optimista és perquè em diuen que estan treballant una proposta. Jo he anat apretant el màxim que he pogut fins a arribar avui perquè em diguessin els punts d'aquesta proposta, és a dir, en què consistirà, perquè entenc que algunes sessions segur que s'hauran de fer, o a veure, és a dir, a veure en quins termes ens fan aquesta proposta. No sé si perquè dilluns va ser Festa Barcelona, i no ho sé, encara no m'han donat cap, avui hem tornat a demanar, no tenen encara una proposta en ferm, i seguirem demanant-ho, que ens donin aquesta proposta, és a dir, que tampoc ens prenguin el pèl, no sé com dir-ho. Al final que la proposta ens la puguin traslladar, puguem valorar-la com a municipi, com a comunitat educativa, com a centre escolar, i veure que sigui una resposta, una proposta que pugui donar resposta a les necessitats que tenim, és a dir, a poder garantir que tots els alumnes que han demanat una plaça en un centre s'hi puguin quedar com a primera opció i no haver-los de traslladar en d'altres centres del municipi. Per tant, vol dir mantenir el grup, però volem saber amb quins recursos, per tant, per tal de que puguin estar ben atesos i de que puguem donar una resposta adequada a les famílies i als infants i en el centre que pugui treballar amb les condicions que es mereix treballar. Ara per ara aquesta proposta està amb això, estem treballant en una proposta, i jo per això jo intento ser optimista amb tot el que faig i posar-hi aquesta actitud de bé, d'esperar que s'alineïn els astres, i ho dic així i potser m'excedeixo, però estem en preany electoral i per tant espero que no ens vulguin fer una mala passada i que doncs ens ajudin, ja que estem aquí i estem a la Generalitat, doncs espero que en aquest sentit ens ajudin, perquè és que al final has de tirar d'aquestes coses, i el senyor Martín riu, però sempre s'ha anat tirant d'aquestes coses per intentar anar salvant aquestes situacions, que no és nova, que ha passat en d'altres centres que també ho han patit, i sempre s'ha anat jugant a l'estira i arronsa, perquè al final doncs, hi ha aquesta part de negociació política, i sap greu, perquè a mi m'agradaria que tingués una visió el departament de més llarg plaç, de buscar mesures potser més valentes, més atrevides, diferents, per adaptar-se a les necessitats del dia a dia i del que van sorgint, que no són les de fa 10 anys endarrere, i no me'n vull anar tan lluny, no? però 10 anys enrere la situació és diferent, la que es viu a les aules, la situació que viu el professorat, el cremament general que hi ha amb l'exercici de la tasca docent, i les necessitats que tenen els nens i nenes per poder donar una educació de qualitat. Som el país que més hores passem a les aules i amb els resultats més baixos. Per tant, vol dir que el departament has de posar les piles i proposar accions més valentes, més contundents. I jo, però això ja és jo, Laura, penso que ve per una reducció de ràtios, a part de que puguin posar psicòlegs, integradors socials, etc., d'altres figures que ajuden el mestre, perquè el mestre no ho ha de saber fer tot, però que una de les mesures segur seria el baixar ràtios, no? I per tant, bé, jo dir-vos això, que quan dic que sóc optimista és per això, perquè sembla que ens volen presentar alguna proposta, i per tant a l'espera d'aquesta proposta i de poder-la valorar. Ja estaríem? Doncs donaríem per finalitzat aquest plenari. Merci a tots.
6: Doncs bé, fins aquí el ple municipal, el ple ordinari d'aquest mes de maig. Acabem doncs ara quan passen 5 minuts d'un quart de 9 del vespre. Tot plegat doncs avui, que com hem sentit, en presència, no, de la comunitat educativa del Torre-Jonama, perquè abans, recordem, abans del ple s'ha fet una mobilització que ha començat a Plaça Nova fins a les portes de l'Ajuntament de Palafrugell. D'altra banda, també hi ha hagut altres qüestions sobre la taula, però una d'elles també ha estat la que s'ha fet oficial, la renúncia de Judit Saragossa, en aquest cas doncs, la renúncia oficial en el ple, i ara, per tant, s'haurà de continuar doncs, amb els tràmits perquè Glòria Davant sigui la nova regidora a l'Ajuntament de Palafrugell. Fins aquí el ple municipal. Gràcies, com sempre, per l'atenció i tornem demà als serveis informatius. Que vagi molt bé.

Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.

35 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
3: Hola, què tal? Voleu escoltar una estona agradable amb la música nostàlgica? Doncs heu encertat l'emissora i heu encertat l'hora de Torna-la a tocar, Sam.

Doncs sí, nosaltres seguim encara l'any 1963 i per l'estona que en tenim, perquè hi ha molta música, nous conjunts i noves cançons que van sorgint, o d'altres que ja havien entrat en el mercat musical i que la majoria de cantants en fan les seves versions. Per tant, tornem a escoltar moltes de les cançons. Per això en diem Torna-la a tocar, Sam. I avui és el número 14 dedicat a aquest any 1963 i comencem, com sempre, recuperant una música dels anys 50. Es tracta de la cançó que porta per títol Corazón i que ens l'ofereixen Los Tres Diamantes.

I una pausa per les curiositats i tornem de seguida a la música, en aquest cas, a la música de l'any 1963. Una curiositat musical, i és que fent la llista d'èxits destacava el Pregaró, en la versió d'Adriano Celentano, i també la cançó Cuore, cantada per una noieta italiana, baixeta, i amb una cara d'entremaliada plena de pigues, Rita Pavone. I ara sí, entrem dins la música d'aquest any 63 amb la novetat discogràfica catalana. És Els Quatre Gats que ens canten Tu parles molt.

I ara farem una repassada ràpida en altres novetats discogràfiques d'altres països. A França va ser novetat musical Claude François amb la cançó Pauvre Petit Fille Riche.

I el que dèiem, una cançó que va tenir molt d'èxit, doncs la majoria de cantants la introdueixen dins del seu repertori, com va fer Hello amb Dame Felicidad.

El grup madrileny Los Pequeniques ens porta la novetat discogràfica amb una cançó també molt coneguda, que és La Bamba.

Una altra novetat en llengua castellana és la que ens canta una joveníssima Karina. Es titula Rumores.

I finalitzem aquest espai dedicat a les novetats discogràfiques amb la que ens procedeix dels Estats Units i que es titula He's So Fine i ens la porta en el grup de Chiffons.

I després de les novetats discogràfiques, ens endinsem dins el món de les llistes d'èxits. Avui comencem la llista d'èxits d'Argentina. Per tant, els primers mesos de l'any 1963, aquestes cançons van arribar a número 1. La primera és Il ballo del matone.

I amb aquesta cançó de Johnny Tillotson acabem la llista d'èxits de l'Argentina i així ens anem ja cap al món del cinema. Primerament una petita xafarderia sobre una pel·lícula de Juan Antonio Bardem que va explicar en la pel·lícula Nunca pasa nada l'impacte que va produir per la presència d'una francesa que arribava a un poble espanyol per curar-se de la seva enfermedad.

I després del cinema, al món de la televisió. Dins del món de la televisió seguim encara amb el gran espectacle que s'oferia els dissabtes a la nit, Gran Parada. La majoria de sèries que es produïen durant aquest any ja són sèries de l'any 62, 61 o 60, per exemple. Per això ens hem agafat en aquest espectacle de la Gran Parada per anar oferint intervencions de grans artistes del moment. Doncs bé, en una d'aquestes grans parades va sortir l'actriu nord-americana Diana Dors, que va cantar la cançó April Heart.

i van sorgint noves cançons, cançons que procedeixen dels grans festivals d'aquella època. Repetim, els que s'oferien en aquella època eren el Festival de San Remo, Napoli, Eurovisió, Benidorm i Festival de la Cançó del Mediterrà. Cançons que, si havien obtingut uns dels primers premis, de seguida els cantants les versionaven, feien la seva versió i l'incorporaven dins del seu repertori. Doncs bé, avui estem en el Festival de Nàpolis. Segon premi se l'emporta la cançó Indiferentemente i ens la canta Mario Trevi.

Cançons que ja existien, però que comencen a l'estiu a sonar i a sonar diverses vegades, fins convertir-se en la cançó de l'estiu.

I avui han triat com a cançó de l'estiu la possible cançó que podria ser molt bé estiuenca, que es titula Pelo de Panocha, i ens la canta Helu.

me da. Quien desprecia comprará.

0: Jo crec que hauria sigut una bona cançó de l'estiu, malgrat no parli del mar, la platja, el sol i el nom d'una noia, sinó que era el Pelo de Panocha, interpretada per la Helo. I ens anem ja a l'últim espai.
1: I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak.
0: I aquest últim espai ens aporta el ball i les grans orquestres. I avui dins el ball doncs seguim encara amb aquest homenatge al Twist. I serà un Twist que ens canta el Duo Dinàmico i es titula Bailando Twist.

I és el moment d'acomiadar-nos abans de presentar l'orquestra convidada d'avui. Ens acomiadem, doncs, fins la setmana que ve, que tornarem amb el 15è programa dedicat a l'any 1963 i després un especial. Un especial especial. Doncs bé, adeu-siau, us deixem ara amb l'orquestra de Hugo Blanco, que de moment i fins a final de programa escoltarem Dulce de Leche.

0: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Fa algunes temporades vam explicar el final del món de l'edat del bronze al Mediterrani Oriental i al Pròxim Orient. Un món que, en qüestió de poques generacions, va canviar completament la seva fesomia. Grans imperis que van desaparèixer sense deixar rastre. Ciutats mil·lenàries que van esfondrar-se. Conflictes que van motivar grans poemes èpiques. Migracions massives que van reconfigurar el Llevant. I després de tot això, què? Quin escenari es va dibuixar un cop va assentar-se la pols del desastre? Com van sobreviure, si és que ho van fer, les estructures polítiques i socials? Quins vells actors van mantenir-se en escena? Quins nous intèrprets van sumar-se al joc? Aquesta setmana, a les portes de Troia, intentarem posar llum a la foscor després del col·lapse. Benvinguts als inicis de l'edat del ferro. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio i història dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre què passa després del col·lapse de l'edat del bronze. I amb un títol molt especial que és "I després del col·lapse del bronze, què?". Benvingut, Alberto.
1: Bones. Què?
0: Què? Com anem?
1: Bé.
0: Aquest programa és pràcticament la continuació directa del programa 369, dedicat al final de l'edat del bronze al Mediterrani oriental. Què trobarem? Cal reescoltar aquell programa?
1: A veure, sempre a favor de reescoltar programes.
0: Això sempre va bé.
1: Davant del dubte, sempre reescolteu programes. Suposo que farem una mica d'intro, una mica de resum del que vam parlar, però el que trobarem avui és com una segona part. No? Ja veurem que aquest final del bronze, en el fons, és el col·lapse d'una civilització mediterrània, el col·lapse de totes les xarxes comercials, el sistema de relacions diplomàtiques, intercanvis culturals i humans que s'havien viscut, no?, entre el 1800 abans de Crist i el 1200, i que, de cop i volta, amb certa rapidesa, però vull dir, no hem de pensar que tot col·lapsa com en les pel·lis de Hollywood, sinó en altres curs de diverses generacions, aquest món es torna irreconeixible, no? Aquestes civilitzacions col·lapsen i jo crec que va quedar un programa força rodó pel que es pot fer en 50 minuts, però pensant en què podia fer avui, doncs era com un... Bueno, i ho vam deixar en el moment, no?, en el moment de col·lapse i caiguda d'aquest sistema. I potser era interessant, perquè algun oient potser tenia el dubte de, bueno, i com es reconfigura el món després d'aquest col·lapse del bronze, com, què passa, no?, a Egipte, al Mediterrani, al Pròxim Orient, un cop que tot aquest sistema cau, i llavors, bueno, doncs, pues, què?
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa Més.

0: quin plaer començar un programa amb aquesta cançó, Alberto.
1: Sí, de fet, és l'última cançó que vam tirar en el programa del Bronze, no? Quan parlàvem del final del Bronze, en aquell programa que les músiques van ser l'Alan, els Beach Boys i Black Sabbath, doncs amb aquest Iron Man doncs, és l'inici, no?, d'aquesta Edat del Ferro.
0: Molt bé, abans de començar el programa recordem a tots els nostres oients que si ens volen donar suport ho poden fer a través de Patreon o a través d'iBooks, que ja saben que ens ajuda molt, podeu accedir a continguts exclusius, etc. Però aquí hem vingut a parlar sobre què passa després del col·lapse del bronze, així que comencem pel principi. Com va ser el final de l'Edat del Bronze al Mediterrani?
1: Comencem al principi, explica'ns al final.
0: Bueno, clar, el programa d'avui doncs, és...
1: És un programa frontissa, no?, que diríem avui. Estem movent-nos entre dos mons, ens mourem entre el món de finals d'un món certament idíl·lic comparat amb el que vindria després, i aquest final no deixa de ser, ja veu que tot final no deixa de ser un inici,
0: oh.
1: I sempre millor viatge que destí, no?
0: Què et passa avui?
1: No sé,
0: estàs molt feliç.
1: Tinc molt mal de cap, llavors intento dissimular.
0: Paulo Coelho.
1: Bueno, a veure...
0: Vale, no ens passem, no, perdó, ens passem.
1: Bueno, en qualsevol cas, el món de finals del bronze és un món, encara que no ho sembli des del nostre punt de vista, profundament interconnectat, no? On les diferents civilitzacions mediterrànies i del Pròxim Orient es relacionen a través d'unes llargues xarxes de comerç internacional, no?, teixides al voltant de la necessitat de trobar estany i altres matèries primeres indispensables, no? I això és així, com diem, per aquesta necessitat de matèries primeres, i fa que es creï com un ecosistema de relacions entre petits i grans regnes del Mediterrani, que estableixen relacions, no?, i els intercanvis matrimonials, comercials, les ambaixades diplomàtiques, el comerç de llarga distància, tenen un paper força important.
0: Molt bé, i aquest model, sabem com va arribar a col·lapsar?
1: Bé, doncs el col·lapse del bronze final és encara avui un dels grans temes de debat a la historiografia del món antic. Ja vam parlar al programa 369, no? Les causes són múltiples i depenen, en la seva forma concreta, de diferències regionals, no? Tot i que hi hagi unes causes comunes, no és el mateix el que passa, el que sé, al nord de Mesopotàmia, que a Turquia, que a Síria, que a les illes del mar Mediterrani, que a Egipte... En qualsevol cas, podem afirmar que s'uneixen tota una sèrie de causes diferents. Unes causes climàtiques, uns moviments probacionals que es posen en marxa, no? Depenent a qui seguim, són causa o són efecte d'aquest col·lapse del bronze. Mm-hmm. No? Parlem d'aquests pobles del mar, no?, que tants rius o que tants mars de tinta han fet córrer, però això, unes causes climàtiques, uns moviments provisionals i una crisi, en definitiva, del model comercial internacional, la irrupció del ferro farà que tot això col·lapsi, no? Perquè aquesta necessitat de teixir unes relacions internacionals pacífiques, unes grans xarxes comercials, que la teva prosperitat depengui de la prosperitat dels veïns, tot això col·lapsa. I començarem, no?, doncs una sèrie de catastròfiques dissorts que portaran a aquest món col·lapsi i comenci l'Edat del Ferro.
0: Molt bé, i ara estàs parlant de moviments de població. Et vaig a tirar una de les preguntes aquelles que no deixa dormir molta gent, Alberto. No sé si podràs respondre-la en un paràgraf.
1: Ah, no sé si podràs dormir, jo dormo perfectament.
0: No, tu ja sé que dors perfectament.
1: Exactament igual.
0: Qui són els pobles del mar?
1: És que és exactament igual. És una d'aquelles velles discussions historiogràfiques, com dèiem, i aquestes coses que, no sé, ja... jo crec que... La gent que flipa amb els gladiadors romans és la mateixa que no dorm perquè què seran els pobles del mar?
0: Això
1: no?
0: Pot ser. Però vols dir que saben que existeixen? O sigui,
1: el
0: què
1: mar,
0: van ser?
1: Jo crec que quan hi ha anat a la platja, no? Jo entenc que hi ha una noció bàsica del món en el que vius. Tot i que et sorprendries, eh?
0: Vale.
1: Et sorprendries.
0: En fi,
1: en qualsevol cas,
0: això,
1: els pobles del mar són, en essència, una mena de ho definiria com un fetitxe historiogràfic,
0: okay.
1: No? Una mena de fetichisme inherent al concepte, amb el qual es va voler com una mica parar de màgia, no?, explicar aquest complex món del col·lapse del bronze. No? Com és un tema molt complex i com és un món molt diferent a vegades el que vindrà després i el que entenem com a propi de la endarrerida antiguitat, doncs s'havia de buscar com un factor destructiu que expliqués aquest col·lapse, no? El terme Pobles del Mar, de fet, és un terme que apareix a mitjans del segle XIX i que es ressuscita al llarg del segle XIX i col·loca precisament la responsabilitat del col·lapse del sistema en els atacs d'uns, de cometes, pobles vinguts del mar.
0: Oh.
1: És que si estàs a Egipte, tothom ve del mar.
0: Sí, bàsicament.
1: Perquè si no
0: perquè...
1: creuen un puto desert. No, vull dir...
0: Sí, sí, sí.
1: Com una mena d'invasors estrangers que arriben als imperis i als regnes de la regió, no? I acaben amb aquests grans imperis. I tot això és molt matitzable, no? Tot això respon a un parell d'inscripcions egípcies que parlen d'una sèrie de pobles en moviment, però tampoc sap si són exèrcits, són refugiats, són migrants... bueno, tampoc sabem a qui es refereixen. Tot és molt matisable, i si algú té ganes de saber-ne més... que dormi, no cal que
0: no cal que es posi
1: sense dormir,
0: nerviós, no?
1: Per saber què són els pobles del mar, i simplement que s'escolti el programa 369, que ja tampoc ho solucionem, però veureu el Sergio posar-se molt nerviós escoltant els Beach Boys, que no li agraden gens.
0: Un altre terme, no? Així, molt a grosso modo, que és com definim el col·lapse d'una civilització.
1: Bueno, això seria una gran pregunta, no? És una pregunta que també és un tema que potser fa, quan nosaltres estudiem la carrera, potser no sé, fa 15, 20 anys o el que sigui.
0: Depèn d'aquí.
1: Depèn d'aquí, ja per això faig una forquilla cronològica. Era un tema potser que, bueno, que vale, però que actualment, no, el concepte de col·lapse civilitzatori potser és un concepte que en els darrers anys estem començant a entendre millor. No?
0: M'ha matisat, sí.
1: Cada cop i volta sembla que vius al primer món, però et tanquen 3 setmanes a casa i el món se'n va a la merda. Plou 5 dies seguits i el país es paralitza sense trens. I no hi ha carreteres, i sembla que de cop i volta tu vivies en un món feliç de finals del bronze, i ho sento molt, estàs enmig d'una cançó de Black Sabbath. En qualsevol cas, a nivell teòric, potser podem seguir, no, l'argumentació que fa Colin Renfrew, aquest arqueòleg famós, el 1979, que ell dona una sèrie de pautes per definir el col·lapse d'un sistema social, no, que són aplicables a qualsevol sistema estable que fa fallida, no, ja sigui l'Imperi Romà d'Occident, ja sigui la Grècia micènica, ja sigui el món del bronze, ja sigui el món maia, ja sigui l'illa de Pasqua, que sigui. Bàsicament, no, s'ha de donar una caiguda de l'organització administrativa central, la desaparició d'unes elites tradicionals, la desintegració d'una economia centralitzada, canvis en els patrons d'assentament, davallada de la població i, addicionalment, no, per fer encaixar aquest exemple de la Grècia micènica, no, pèrdua de l'escriptura, de la cultura, interrupció de l'arquitectura monumental i, per tant, no, com una mena de... aquestes serien com les evidències arqueològiques o que el registre arqueològic pot demostrar o pot mostrar quan estem davant d'un col·lapse de la civilització, no? Uns canvis a les elites, un canvi a les formes de govern, a les pautes d'assentament, a les pautes demogràfiques, i que ens expliquen, no, que el món que observem ara ha col·lapsat respecte al món anterior.
0: I en general, per què és important aturar-nos a observar aquest col·lapse i sobretot també la recuperació posterior?
1: Bueno, perquè el tema del col·lapse dels imperis i de les civilitzacions, no, així com els mecanismes de, primer de la seva fallida i després de la seva recuperació, és una línia historiogràfica que arrenca de molt antic, no? Ja Edward Gibbon, ja quan parla de no, la decadència, la idea de l'auge i la caiguda dels imperis, no? Aquest catastrofisme històric, no? Aquest pessimisme que porta a vegades a Spengler i tota aquesta caterva de pensadors. Ja han situat el tema del col·lapse de les civilitzacions, no? Per exemple, una altra època on això... No és estrany que Colin Renfrew parli al 79, no? A la dècada del 70, del col·lapse de les civilitzacions, perquè precisament la civilització occidental havia col·lapsat amb la crisi del petroli, no? La crisi del petroli als anys 70 és una crisi anàloga a la que suposa l'introducció del ferro, no? Hi ha una matèria primera energètica que defineix el consum de l'economia, no? Que estan en unes parts del món molt concretes i que totes les relacions, tot l'equilibri internacional es basa en, no, la pax necessària perquè això funcioni per tothom, perquè ens farem mal si això falla. Mm. Quan això falla, sigui el petroli, sigui la política arancelària dels estats moderns, sigui el que sigui, doncs hi ha unes conseqüències. No? Llavors, aquest tema de l'auge dels imperis, però sobretot la seva decadència, cíclicament té una importància historiogràfica. No? Importa perquè trenca amb aquesta idea lineal del progrés històric. No? Les societats no progressen linealment. No? No, la gent no és més feliç al segle VII després de Crist
0: que el 21, no?
1: que 20.000 anys abans de Crist. No? Però tenim aquesta idea de que el progrés, la història porta un progrés, el progrés porta una felicitat o una llibertat intrínseques que si algú s'ho ha cregut alguna vegada a la història... No sé, el bitcoin ha caigut un 43% en els últims 6 mesos. Felicitats. Besis. Aquest progrés històric, no? Sobretot ens parla a la idea del col·lapse, o estudiar el col·lapse, de com s'adapten les societats al seu entorn quan després d'un període de crisi. Això és un tema molt complex, no? Com s'acaben les civilitzacions? Perquè si les civilitzacions no s'acabessin, no hi hauria, no? El canvi històric. Com es destrueix un sistema econòmic? Com es destrueix un equilibri ambiental? O com es destrueix un equilibri humà, no? Com es fa una transició de recursos claus, no? Com passem d'un sistema econòmic o d'uns recursos energètics a una... Fixeu-vos que això és el gran, no? Hem arribat al peak oil. És justament el que tenim nosaltres sobre la taula. Com es fa una transició energètica, com adaptes les necessitats a un canvi climàtic evident, no? Com passes d'un país semiàrid mediterrani a un puto país tropical, no? Com construeixes, com mantens les infraestructures, i per tant són temes, de, com veieu, de plena actualitat, no? Col·lapse, recuperació, són dos temes que entenem molt millor al segle XXI, a principis, no? En aquesta segona dècada del segle XXI, potser que l'any 2001 o l'any 1996.
0: Molt bé, i va ser homogènia aquesta recuperació o va haver-hi diferències en els diversos territoris afectats?
1: Doncs una mica és el que veurem al llarg del programa, no? Les solucions, o sigui, els programes van ser més o menys semblants, però les solucions i les reestructuracions van ser diferents a cada territori. I van donar lloc a un nou equilibri de forces arreu del Mediterrani Oriental, del Llevant Mediterrani, del Pròxim Orient, i va donar origen, no?, el fet de que alguns elements desapareguin, altres perdin importància, altres en guanyin, apareguin nous focus de poder, nous actors, no?, l'auge d'algunes cultures, l'esfondrament d'unes altres, i per tant una mica això és el que intentarem veure al llarg del programa d'avui.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Comencem el bloc central del programa.
1: Res a dir?
0: No, qui ha de dir alguna cosa ets tu. No,
1: jo crec que s'explicarà per si sol.
0: Sí, o sigui, ho deixem obert,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, si tu vols. Bueno, ho puc explicar, però...
0: Creus que quedarà millor explicar-ho més endavant?
1: No,
0: o...
1: tira, va, segueix, sí? Però a no ser que l'Adri vulgui intervenir. Perquè l'he vist tirar la música i mirar-me amb cara de...
0: Què estàs fent, no? Crec que estàs tan desconcertat com jo. Bueno. Ara per ara... per on comencem el nostre... A veure, és un viatge, estem explorant...
1: Un viatge...
0: És això?
1: Ah, perquè és exploradora?
0: Sí.
1: No.
0: Vale, o sigui, ja té una altra, eh?
1: No és perquè sigui exploradora, vale, sinó perquè és d'hora. No? Perquè podem començar el viatge, si et sembla, la primera parada pot ser a la Grècia continental.
0: Sí.
1: I, per tant, si hem començat parlant dels pobles del mar, que és un fetitx historiogràfic,
0: sí,
1: parlarem d'una altra, que són els invasors doris, les invasors dòries, dòriques, a la Grècia
0: continental. Vaja.
1: I, per
0: vaja,
1: tant,
0: vale,
1: ja que parlem de coses, sí, sí, inventades... Parlarem de l'invenció d'Òria i parlem de Dora, l'exploradora.
0: Molt bé, doncs, què tenen d'especials aquests...
1: L'Adri em fa la ola, sí, des del control tècnic.
0: Què tenen d'especial aquests invasors d'Òria?
1: Doncs, tenen d'especial una característica que comparteixen amb Dora l'exploradora, que és que no van existir mai.
0: Vale, fantàstic. I o sigui, com que no... O sigui, a veure... I llavors per què surten els llibres de text?
1: Vale. Llavors,
0: com moltes altres coses.
1: Ara hem fet el titular, hem fet el clickbait, ara anem a fer...
0: Ara escolteu-nos.
1: Vale. El concepte historiogràfic dels invasors d'oris, no, va sorgir a inici, com tantes coses dolentes a la vida, a inicis del segle XIX, en 1830. Per tractar d'explicar una mica aquest final del món micènic, l'expansió del dialecte dòric al sud de l'antiga Grècia, no, el col·lapse de civilització d'ori del bronze. Llavors, per tractar d'explicar aquest fet lingüístic, no, perquè el fet de que el dialecte dòric sembli que s'expandeix per la Grècia continental és un fet lingüístic, no? Es dona credibilitat a un mite grec que parlava del retorn dels Heràclides, no? Que són com els descendents d'Hèrcules, que tornen, no? Com que se'n van de Grècia, que tornen, no? I que en va... Llavors, els lingüistes decimonònics pues diuen, bueno, pues tenim una explicació mítica de l'arribada de gent de fora de Grècia amb un canvi en l'idioma, i en el moment en què sabem que hi ha uns pobles del mar i de gent que es mou i que són violents i que venen amb espases de ferro i maten i violen, i sembla que estem en un capítol, un crossover entre vikings i Joc de Trons. I per tant ho tenim tot, no? Tenim, a través de no res, es crea una explicació als canvis culturals i materials que es troben al registre arqueològic. I com estem al segle XIX, en ple auge dels Estats-Nació. Mm-hmm. No? Fixeu-vos que no és casual que la teoria de l'invasió d'Òria neix al 1830, que és el moment de la liberació de Grècia respecte als otomans.
0: Oh, que sorpresa!
1: De cop i volta necessitem un relat mític, nacional, una explicació. No? Estem al sorgiment dels Estats-Nació, i, evidentment, tot Estats-Nació ja sabeu que es basa en la idea d'una unitat de llengua, una unitat de nació, una unitat de cultura, una unitat de poble, una llengua, una cultura i, per tant, un estat. No? Llavors, aquesta, ja ho he explicat altres vegades, no? Aquesta visió presentista de com funcionen o com han de funcionar els pobles, les identitats, les nacions i, per tant, els estats, que no ha funcionat, ho sento molt, mai així a la vida, excepte en l'Europa occidental sorgida de la Revolució Francesa. Però llavors, si hi ha un canvi en els patrons d'assentament, que ja veurem si l'hi ha, no? Si hi ha un canvi en els patrons de cultura material, és perquè, com un poble és una cultura, una llengua, una unitat, ha de venir algú de fora, no?
0: A liar-la.
1: I això són els invasors dòrics.
0: Molt bé, i, o sigui, ens estàs dient que llavors no va ser així.
1: Bueno, això sustenta exactament sobre zero unitats de proves reals. Vale? De fet, ja a mitjans del segle 60, del segle 20, ja comença a posar-se una mica sobre la taula, ja comença a haver investigadors que diuen, a veure, tot això de la invasió dòrica sembla més una mena de mirall, no? Espejismo acadèmic, una realitat. No? Potser ens estem fent aquí una palla mental enorme per intentar explicar una cosa que potser no s'explica així, o sí, però no en tenim proves. No? Per exemple, alguna de les innovacions atribuïdes als doris ja existien abans en el registre arqueològic. No? Altres, com per exemple l'arribada del ferro, arriba després de que suposadament els doris arribin amb les passes de ferro. No? I si tot basses també en alguns passatges de la Ilíada que s'ha escrit 400 anys després dels fets, bueno, doncs... Pues, O elements com, per exemple, les tipologies de la ceràmica micènica es mantenen en parts de Grècia durant 150 anys en posterioritat a aquesta suposada extinció dels micènics i arribada dels dòrics. Mm-hmm. Fins i tot, no, alguns dels trets dialectals dòrics, que es creuen que són dòrics, després s'ha vist que ja es trobaven aquests tres dialectals en tauletes del lineal B micènic. Llavors, potser estem pensant que són girs lingüístics dòrics i hem posat l'etiqueta de dòric a coses que eren micèniques. Però com ja venem amb el xip, no?, de que hi ha hagut una substitució poblacional, la gran substitució, pues,
0: ja ens quadra.
1: Flipem, no? El que cau és un sistema polític i econòmic, no?, que passarà a Grècia, és el mateix que passa a la resta del Mediterrani Oriental. El que cau en el bronze, més enllà d'una davallada demogràfica o ambiental, o que hi hagi guerres, com estem en la puta vida, sempre hi ha hagut guerres, és a dir, el problema de cop i volta, preocupar-nos perquè la gent es mor, és no entendre com funciona el cicle. Ja ves quan dius, hi ha gent que es mor a Gaza! I dius, bueno, sí, hi ha més llocs. No? A vegades vivim en una bombolla que, quan pensem al passat, vull dir, la normalitat és el conflicte. El que cau és el sistema polític i econòmic del món micènic. Però dir que això cau per uns invasors violents que arriben, que assassinen a la població, que la substitueixen, que ocupen els assentaments, que canvien la llengua, que porten un no sé què, hi ha un salt lògic molt gran, no? I per tant, bueno, és molt matisable, no?, o molt restringida aquesta idea de l'invasió dòrica.
0: I llavors, a nivell demogràfic, què es veuen als registres arqueològics?
1: Doncs, tampoc hi ha una evidència clara de l'afluència de nous pobladors. De fet, al contrari, sembla que el que hi ha és un descens força evident de la població de la Grècia continental just després del col·lapse del bronze. I aquí et dirà que, clar, si arriben els dòrics i els maten a tots, clar que baixa la població. Però s'identifica aquest registre violent, el registre arqueològic. Sí que sembla que hi ha un despoblament de la Grècia continental. En alguns models s'ha arribat a quantificar entre un 40 i un 60% de la població. Diu moltíssim. Estem dient d'uns 600.000 habitants de la Grècia continental a uns 340.000. Molta gent, però, bueno...
0: Proporcionalment molta gent, no? Però
1: que es despobli, que hi hagi menys gent, no vol dir necessàriament morts.
0: Clar.
1: Pot voler dir menys natalitat. Mm-hmm. No? Mireu a Japó d'aquí 40 anys.
0: A veure
1: quants milions de persones hi ha i llavors si han hagut d'anar els doris a matar-los. No? Un canvi en el sistema econòmic porta uns canvis a la natalitat. No? I si tu mires un registre arqueològic a 100 anys vista, 80 anys vista, un canvi en la tassa de fecunditat és un canvi en la davallada de la població,
0: sí.
1: Sense que això implica que aquesta població ha mort per Khal Drogo. Sí. També hi ha moviments de població. Per exemple, sí que s'ha detectat moviments de la Grècia continental a altres parts de Grècia, a les illes, al Llevant, a Canaan. Recordeu aquells filisteus, mm-hmm, que els recuperarem, aquests palessets, que són d'origen grec. No sabem si insular o continental. Vull dir, el que hi ha és una fallida del sistema polític, del sistema econòmic, que això porta, com deia Colin Renfrew, no?, uns canvis en les elites tradicionals, un canvi en les relacions de poder, un canvi en els patrons d'assentament, un canvi en moltes coses que no necessàriament s'explica perquè aquí som ungaungas, no?, i això és el Age of Empires, i quan venen al teu poblat amb porres a matar-te, has perdut la partida, no?
0: Llavors, passem, si et sembla,
1: passem,
0: a un altre escenari, no?
1: Perfecte.
0: Per exemple, Egipte. Sempre recorda que dels grans imperis del bronze final a Egipte és precisament el que sobreviu.
1: Sí, sobreviu seria justament un terme exacte, no? Perquè sobreviu, però amb uns canvis d'intensitat, d'importància molt marcats i molt evidents, que el que fa és que això sobreviu, no? La importància d'Egipte, l'Egipte de les primeres 21 dinasties a les d'ara, no té res a veure, no? Sobreviurà a la crisi de final de bronze, però l'estratègia seguida és la de replegar-se sobre si mateix.
0: I què hem de saber, doncs, d'aquest replegament?
1: Bé, un element fonamental en tota la dinàmica egípcia, però també del Llevant, de Grècia, del Pròxim Orient, al llarg d'aquest programa, és l'estrès climàtic. No? Hi ha documentada, per exemple, una persistent megasequera, com megaconstrucciones, de la que s'han trobat evidències des de la península itàlica fins a l'Iran. Vale? Clima més sec, amb menys humitat, menys precipitacions, i això afecta poderosament a les civilitzacions de finals del bronze, inicis de l'edat de ferro, perquè precisament penseu que es defineixen com a civilitzacions hidràuliques. Vale? Tant la civilització egípcia com la civilització mesopotàmica són civilitzacions amb un marcat caràcter hidràulic que viuen de la gestió del regadiu, no? Del control estatal o religiós de l'agricultura, de la canalització de les crescudes del riu Nil, de les canalitzacions del Tigris i l'Eufrates. El cabdal del Nil, per exemple, es va reduir dràsticament perquè aquesta sequera porta a una menor tassa de precipitacions a la meseta d'Etiopia i això fa que el Nil de cop i volta no es desbordi com sempre, no, no hi rigui com sempre, menys agricultura, menys aliments, i això porta una gran crisi alimentària que porta fins i tot ja en aquesta època
0: això
1: hi, ha
0: és
1: unes,
0: molt interessant.
1: Hi ha unes grans documentades vagues de treballadors, sí, no? Perquè de cop i volta tu els hi pagues amb menjar, no pots sostenir tota aquesta, recordeu, tota aquesta burocràcia, tots aquests treballadors estatals, no? Uh-huh. No, no, els que construeixen les piràmides i les obres públiques no són esclaus, són treballadors, s'han de mantenir, has d'invertir en la xarxa ferroviària, de puta.
0: Sí. Bueno, tot i això, Alberto, no sé si ho podem dir avui, però avui el 30 ha funcionat
1: sí,
0: bé.
1: Sí, clar, com només l'he utilitzat jo.
0: Exacte.
1: Clar, vull dir, avui,
0: per primer avui, cop en
1: jo crec, no, mira, jo crec que ho he dit per WhatsApp al grup. Jo crec que des de la pandèmia,
0: hòstia,
1: quan venia amb un permís especial a la ràdio a gravar, no he agafat el tren més buit en hora punta al vell mig de Barcelona, el tren de les 2:00 PM. Bueno, escolta, el col·lapse de la civilització no vol dir que tothom col·lapsi igual?
0: Clar, i que no tot deixi de
1: fer. És que teniu cotxe, curiós. Aneu a la peixatera.
0: Ja m'ha costat a mi arribar, també. Com serà l'Egipte d'aquest ferro inicial?
1: Bé, doncs, és un Egipte que es manté, però que no creix, no? Trobarem governs febles, intrigues de palau, desordres interns, replegaments a les fronteres interiors, no? Per exemple, es retiraran, no?, de totes les, de tot allò que no és estrictament el nucli egipci. De tots els faraons, que van, a més, molt bonic, però són molt ordenats els egipcis, i tenen 8 faraons que es diuen igual, seguits.
0: És que no?
1: I més, perquè de Ramsès II... Però de Ramsès III, de Ramsès Palito, Palito, Palito, a Ramsès Xi, a Ramsès XI, són 8 Ramseses sense plena ni glòria.
0: És que passen no, per allà, no?
1: Que passi Ramsès IV. Que
0: siguiente,
1: passis Ramsès
0: V.
1: Ho ha fet també que el següent s'intitula Ramsès VI. Vale? Doncs en aquesta època, internacionalment, Egipte pues, no fa res. Es retira del Sinaí, es retira del Llevant, de tota la zona, no? De la seva, aquella vella zona en disputa, no?, entre els hitites que han desaparegut i Egipte, que diu abandono, tota la zona de Canaan, no?, tota la zona del Pròxim Orient. Els egiptes es retiren, no?, retiren les seves fortificacions, i ha caigut el sistema de comerç internacional. Ja no necessito defensar les xarxes de comerç internacional, ja no necessito defensar les fortaleses cananees, ja no necessito que els meus soldats protegeixin els mercaders que ja no van. No? Llavors es replega.
0: Em puc tirar enrere i ja va.
1: Llavors, doncs més o menys, Egipte es retira del Sinaí cap a l'any 1140 abans de Crist, i també es retira de l'Alta Núbia, que és on estaven les seves, on contornaven les mines d'or, que també eren indispensables abans i que ara, bueno, doncs brillen.
0: I en aquell moment apareixen lluites internes, seran molt ferotges...
1: Sí, tot de ferotges que poden ser en gent que caminava de costat. No? A l'hora de barallar-te és com...
0: És difícil.
1: És barallar-te en dues dimensions. No? És com barallar-te com el nen de Castefa.
0: Hòstia.
1: Sí. Bueno, sí, aquesta pèrdua del paper internacional, dels efectes de la pèrdua de les xarxes de comerç i el temps, unes fams, uns efectes negatius climàtics, porten a que el poder polític també es trenqui. Vull dir, no... És inherent una cosa a l'altra, no? Durant el govern de Ramsès XI, Egipte es divideix en diferents poders, no? Per una banda tenim a un sacerdot d'Amon, anomenant Herior, que reclama el nord de Núbia, o reclama el control de Núbia i l'Alt Egipte, i s'autoproclama virrei de Kush i visir de l'emperador.
0: Molt bé.
1: Diu, bueno, pues venga, ya.
0: Por todo lo alto, eh? Així...
1: I per altra banda, no? Un dels funcionaris de Ramsès XI, Esmendes, pren el control del nord del país. Ja sabeu que és en contradictiu perquè l'Alt Egipte és al sud i el Baix Egipte és al nord, perquè com el Nil és l'únic riu que va al contrari que la resta del món, mm-hmm. doncs per ells sí. el nord és el baix, el sud, bueno, mira, s'ha d'estimar. Esmendes pren el control del nord del país, el Baix Egipte, i a la mort de, no? hi ha un moment que hi ha tres emperadors, no? un emperador i dos persones que passen de l'emperador i governen ells,
0: vale.
1: I quan mor Ramsès XI, Esmendes va dir, què faig, em autonomeno Ramsès XII i seguim? I no, es proclama faraó, que mou la capital a Tanis, al delta del Nil, que ho serà durant any i mig, no, any i mig, segle i mig, any i mig.
0: Poca cosa.
1: I tot això inaugura el que es coneix com el tercer període intermig i és l'inici de la 21... La dinastia 21.
0: 21 i quan tornaran a unir-se l'Alt i el Baix Egipte?
1: Doncs trigaran unes quantes dècades, no? Fins al regnat de Susesnes primer, al final del segle XI abans de Crist, quan Egipte torna una mica a sortir de la seva... s'unifica l'Alt i el Baix Egipte, surt una mica de les seves fronteres, torna a intentar molt tímidament intervenir en el Sinaí, en el Llevant, i... però clar... no serà ni amb la intensitat abans que hi havia el bronze final, ni serà possible perquè en aquella regió ja s'han assentat, ja s'han començat a assentar nous poders que qüestionen el domini egipci.
0: Anem a parlar precisament d'això, no? En aquesta regió al Llevant, durant l'absència dels egipcis i l'esfondrament de l'imperi hitita, qui pren el control?
1: Bé, doncs trobarem vells coneguts, que segur que us sonen, no? A la regió durant el bronze hi vivien els cananeus. No? Canaan, mm-hmm. si he sentit textos bíblics i tal, però aquesta zona hi havia els cananeus, no? una mica d'intermediaris entre hitites, assiris i babilònics i
0: egipcis.
1: I egipcis. No? Sí. Aquests cananeus seran substituïts, o aquesta regió de Canaan, just amb el col·lapse del bronze a inicis del ferro, apareixeran dos actors nous, que segur us sonen, els filisteus i els hebreus.
0: Som-hi. Comencem pels filisteus. Qui són aquesta gent?
1: Doncs aquests filisteus són aquells que ja hem parlat, vam parlar al programa 369, ho hem parlat una mica al principi del programa, que les fonts egípcies els mencionen com a pelesets, els grecs ho formen a pilistim, no? Pilistim, filistim, filisteus, són també el que dona el nom a Palestina. Palestina, no? Palestina mm-hmm. és la terra dels pilistins.
0: Que és una venjança romana, no? És
1: sí. No s'ha dit, si és antic no dius palestins, dius pilistins, tot amb la i sona diferent, però bueno, aquests pelesets, filisteus, pilistims, havien estat incluïts en aquesta llista de pobles del mar vençuts, no? L'any 1207, la primera referència, 1177 a la segona, pel faraó, juntament amb els xardens, el xequer, els engen, els egüers, no? Tots aquests pobles que bueno, s'han intentat identificar com a pobles insulars del Mediterrani, no? De Sardenya, Sicília, els aqueus, els dànaus, els filisteus... Doncs aquests filisteus, després d'aquesta desfeta, s'instal·len al sud-oest de la regió de Canaan. No? Sembla que materialment sembla que provinguin del món de parla grega, no? per la cultura material que tenen, i darrerament, fa un anyet i poc, va sortir un article que, sense bona hipòtesi, que els vinculava a la ciutat, una ciutat de Xipre, o sigui. Que és Pila, llavors els pilisteus, els pilesets, serien no, aquesta ciutat de Pila que segurament aquesta població es mou per un estat climàtic o es mou perquè bueno, per el món està, es posen en marxa i aquests pilisteus, bueno, sigui com sigui, jo no entraré tampoc en validar o no, aquests filisteus, aquests pilesets instal·lats a Canaan, se centraran al voltant de cinc ciutats importants, no? Ascalon, Asdod, Ekron, Gaza. Digat, Gaza sí, abans era una ciutat, ara és un descampat.
0: Hòstia.
1: Una ciutat no? on els filisteus ja s'assentaven, eren ciutats que moltes vegades, per exemple, com Ascalon, eren fortificacions egípcies, no? que Egipte havia creat per controlar el territori cananeu, quan Egipte es retira, de cop i volta, doncs tu arribes...
0: Aprofitem, no? Ja ho tenim aquí muntat.
1: No hi ha ningú defensant la ciutat.
0: Pues mira que bé.
1: I aquestes cinc ciutats, Ascalon, Asdod, Ekron, Gaza i Gat, es coneix com la Pentàpolis filistea, no? Les cinc ciutats que controlen el territori filisteu.
0: I el registre arqueològic, què diu de tot això?
1: Doncs que, el que dèiem, que totes aquestes ciutats ja existien com a ciutats cananees durant el bronze, i s'observa que a finals del segle XII, a principis del segle XI, comencen a presentar una cultura material diferent, no? Ara bé, va ser una conquesta violenta.
0: Ah.
1: Va ser un assentament sobre ciutats vingudes a menys i abandonades per les condicions climàtiques adverses. Ciutats que han deixat de defensar-se perquè la zona ha deixat de tenir un interès estratègic. Clar, també podem afirmar que en un estrat immediatament superior apareguin restes materials diferents, no vol dir que no hi hagi hagut 5, 10, 15, 20 anys de despoblament. Llavors, no ho sabem. El que sí que sabem és que els filisteus ben aviat haurien de repartir-se l'antic territori cananeu amb altres convidats, no? Amb els hebreus.
0: I aquests segurament en sonen una mica més, però qui són? I per què apareixen ara de cop?
1: Bueno, la primera referència als israelites, no? Aquests hebreus, és del 1207, també en aquesta inscripció del temple de aquesta inscripció que és a Karnak, que narra la victòria del faraó Menemtà sobre aquesta coalició, primera coalició de pobles invasors, també apareixen els Epiru, els hebreus, no? És un tema molt complex i no entenem gaire, no? Perquè potser no dic dona per un programa sencer, només les peripècies de no, l'evidència arqueològica o no dels textos bíblics.
0: Crec que, perdona, Alberto, però crec que teniu un programa, tu i l'Oliver, de fa molts anys, de les peripècies de l'antic poble d'Israel?
1: Pot ser que sí, pot ser que sí.
0: Buscarem el número. A veure si sí, abans d'acabar el programa podem donar, sí, però, bueno, podem donar el número.
1: Però bàsicament, si descartem la teoria que dona... Hi ha la teoria que tu pots dir 100% de credibilitat al relat bíblic, el que està escrit i va passar així, i punto, perquè és paraula de Déu, uh-huh. I si és així, pues, perfecte, tens una certesa històrica que la resta mai tindrem. Però si no... Existeixen quatre grans tipus d'hipòtesi sobre qui són els hebreus.
0: Quines són aquestes hipòtesis?
1: Doncs, bàsicament, podem tenir la primera hipòtesi, que és la conquesta, no? Són un poble nouvingut que conquereix el territori de Canaan de manera violenta, no? Venen de l'interior del Llevant i se suben a la regió. La segona hipòtesi, una infiltració pacífica, no? Són un poble seminòmada que s'instal·la a la regió d'una manera... permeable, aprofitant el buit de poder produït pel col·lapse del bronze, mm-hmm. Doncs aquests pastors, saltejadors de camins, comerciants...
0: Van entrant,
1: el que
0: no?
1: sigui, van entrant, es van assentant... Bueno, no? Una infiltració pacífica. Una tercera hipòtesi és que són camperols rebels, són camperols de les terres altes de Canaan, que no, dominats, que ja estaven allà, dominats pels cananeus, i quan els cananeus se n'aneu, no? se n'han anat, ells diuen, pues ara és la nostra, ens aixequem contra els cananeus, ocupem les seves ciutats, i aquí manda mi potor.
0: Quarta hipòtesi.
1: I la quarta... Anéssim buscant si aquesta frase la diu l'Antic Testament. Imagines
0: a
1: Abraham.
0: O el joc aquell, no? De bibliofantasia.
1: Bibliofantasia. Abraham o Abraham Mateo. Frase d'Abraham o d'Abraham Mateo. Bueno, i la quarta hipòtesi és que són invisibles. Gent que era invisible que ha deixat de ser-ho. És a dir, en el fons, els israelites ja estaven allà, eren part de la població cananea que de la regió, que un cop que desapareix el poder estatal, evolucionen cap a un nou nom, no? Un nom anterior, o, bueno, que era gent que no és que arribi, sinó que ja està allà. Bueno, qualsevol de les quatre hipòtesis té els seus partits, els seus actors, les seves argumentacions, no hi entrarem. A tot això, les fonts egípcies i del Pròxim Orient parlen d'aquests Epiru, no? Que sembla que és, s'ha volgut veure l'origen dels hebreus, no? Els Epirus són els hebreus. Hi ha dades per avorrir i diferents interpretacions que van des de considerar-se els hebreus, el fet de que és una forma de referir-se a saltejadors de camins, no? Que no fan referència a cap poble en concret, sinó és com una mena de... No és com el terme Mugàbar, a l'edat mitjana, no? Oh. Que no és que siguin del Mugaràbia, no? Sinó que és un terme per parlar, o viking, no? Són termes per parlar de gent que fa coses.
0: No som de Vikinglàndia?
1: De Vikinglàndia, sí. No, sí. Viking, Cristina i Barcelona. Bueno, potser ja un altre dia ampliarem. En qualsevol cas, com en el cas dels pelesets, filistims, filisteus, els primers assentaments que podem identificar a la regió parlen d'unes dates que van entre finals del segle XII i principis del segle XI.
0: Molt bé. He trobat el número del programa. És el sí? 128.
1: Vale.
0: Ja fa temps, això, eh? I aquesta coincidència, Alberto, per què?
1: Bueno, bàsicament, no és casual, no?, que filisteus i hebreus es trobin a Canaan. Bàsicament, els dos pobles el que fan és omplir el buit polític, el buit militar, que s'ha creat per la retirada dels egipcis a la regió, no?, i per la desfeta dels cananeus. els terratrèmols, les sequeres, els desastres climàtics han generat que durant algunes generacions la zona es desestabilitzi, i quan això recomença a recuperar-se, no, permet que tant filisteus com hebreus ocupessin espais que, d'haver existit unes condicions millors o unes condicions normals, mai haguessin pogut capturar pels propis mitjans. No? És quan, quan la Bíblia et diu que arriben a Jericó i és que té unes muralles enormes, que són des de... del tercer mil·lenni i fins i tot abans, són muralles neolítiques, i de cop i volta et diuen, no, i van tocar una trompeta, van saltar, i les muralles van caure i vam entrar, i van conquerir així, i dius, home, potser tu vas trobar derruït.
0: No cal que expliquis potser com vas tirar amb una trompeta.
1: És aquestes coses, no? Al final, tant filisteus com hebreus són fongs, són oportunistes, no? Quan baixen les defenses, surten i ocupen un espai que naturalment potser no haguessin tingut tan fàcil d'ocupar, no? I això ens explica com aquest col·lapse del bronze genera, no, doncs, diferents adaptacions.
0: Però tan greu va ser el canvi climàtic?
1: Bé, estudis recents mostren que hi ha una relació força inequívoca, no, entre aquests assentaments israelites i filisteus, que s'intensifiquen vora el 1150-1100, amb una petita època de bonança climàtica entre desastres. No? Va coincidir amb un retrocés de la sequera, amb un augment de la humitat al sud del... Que hi ha una relació força inequívoca, no, entre aquests assentaments israelites i filisteus, que s'intensifiquen vora el 1150-1100, amb una petita època de bonança climàtica entre...

0: els regnes de Moab, els Moabites, el regne d'Amon, d'Edom, són regnes d'aquesta regió cananea que viuran una forta expansió durant aquesta època.
1: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
2: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Sembla que estem escoltant una classe de música de P5.
1: Podria ser. Però això és la cançó més antiga del món, de la que es té constància, no? Bueno, això és prové d'una tauleta d'argila mesopotàmica, on trobada a Síria, on que trobada a principis dels 50 a Síria, i que tenia, de la ciutat d'Ugarit, que tenia uns 3.400 anys d'antiguitat i que tenia com una sèrie de... en idioma hurrita, i tenia una sèrie de notacions musicals que permetien, no?, que era un text d'un himne, no?, de culte, i que es considera que és la cançó antiga conservada més antiga del món. No? L'any 1972, la professora Ayn Dracorn Kilmer va...
0: Pues, Val Kilmer.
1: Caçador de vampirs. Professora de Siriologia a la Universitat de Califòrnia va fer una proposta d'interpretació d'aquesta cançó, que és el que hem escoltat, i a mi em fa molta gràcia perquè és literalment jo tocant un
0: xilòfon? O...
1: No, un teclat Casio d'aquells de nen petit. Em fa molt feliç que la cançó més antiga coneguda del món sigui una cosa que podria fer jo amb 5 anys. Llavors, penso que tinc marge de millora. Vull dir, jo estic ara mateix... O sigui, el meu nivell musical és el mateix que tenia la humanitat fa 3.400 anys.
0: Bueno,
1: a partir d'aquí, escolta,
0: poc a poc,
1: Bad Bunny.
0: Poc a poc, Alberto. Comencem a tancar el programa parlant d'un altre dels grans espais culturals del món antic, que és Mesopotàmia. Com va afectar allà?
1: Torno. Ets una professora de Siriologia. D'anys investigant, i fas això, i tancada allà a la biblioteca, fent la teva proposta de música. I arribes amb això. Amb el teu pi.
0: O sigui, tens un tribunal de 100 professors, sí, experts, i ara, i tu?
1: Tots callats. Tens el teu cas i comences. I ara, un culte ugarític. Pi. Bueno, i després el que va col·lapsar va ser el bronze. No?
0: Per què no hem col·lapsat nosaltres, no? Tornem a Mesopotàmia. Anem a Mesopotàmia. Com afecta allà el col·lapse del bronze i l'inici de l'edat de ferro?
1: Molt ràpidament. Podem parlar dos espais diferenciats, no? La baixa Mesopotàmia, l'alta Mesopotàmia, no? Assíria i Babilònia, per entendre'ns. En general, els dos regnes van ser els més resistents enfront dels embats de final del bronze. També són els més allunyats del Mediterrani, no? Van conservar la seva escriptura, van emprendre grans projectes constructius i van mantenir més o menys intacte durant les primeres generacions el seu sistema de govern.
0: Llavors, tot bé, no?
1: Ni de bon tros, no? Que resistissin comparativament millor que Egipte o que altres espais no implica que no patissin, no? Entre 1200 i el 900 abans de Crist tenim documentades fortes sequeres. S'ha calculat que en certes zones de Mesopotàmia la població es redueix fins al 75% respecte al bronze final.
0: Duret.
1: Sí. A Síria, per exemple, no comptem amb inscripcions reials conservades durant gairebé 75 anys, 75 anys de buit en l'activitat política a Síria. Per exemple, del regnat d'Assurdan I, que va governar durant 50 anys, no tenim cap inscripció. Amb tot, sembla que la recuperació del món assiri va ser força ràpida, comparada amb altres zones, o potser els efectes inicials de la debacle no van ser tan grans, perquè va haver-hi figures importants, com la de Tiglatpilesar I.
0: Tiglatpilesar. M'encanta.
1: És la catalanització en bueno. Tiglatpilesar, no sé, només perquè s'aprenguin el teu nom, ja... Bueno, que va ser una figura clau d'aquest imperi assiri mitjà, que va frenar una mica la decadència de l'imperi.
0: I aquest senyor amb un nom tan amigable, com ho farà, això?
1: Tenia tela per fer, no?
0: Molt de tela.
1: Doncs, bàsicament, amb una potenciació del militarisme, no? En la línia també, que també seguirà, per exemple, el seu contemporani babiloni,

0: Nabucodonosor, primer.
1: Gran amic del programa.
0: Sí. A mi m'agrada, jo recordo ara molt carinyo, el Nabopolassar.
1: Això és correcte.
0: Nabopolassar.
1: Sí, sí.
0: Que per mi, és, repeteixo, és nom de restaurant vegada, gràcies.
1: Una abraçada.
0: Aquí, tot aquí. Bueno, tant un com l'altre instauraran campanyes militars anuals per tal de capgirar la situació, per assentar fronteres. Recordem, per exemple, que Nabucodonosor primer serà, no recuperarà el coll de Hammurabi, però serà el que es venjarà dels elamites que havien saquejat Babilònia, no?, uns anys abans.
1: I aquest militarisme serà una forma de combatre tot aquest col·lapse?
0: Doncs sí, i pel que es veurà, potser la més reeixida, no? Potser, no? Nabucodonosor portava la samarreta, no?, de Trump tenia raó o alguna cosa d'aquesta, no? O al revés, Trump la... T'imagines? Nabopolassar.
1: Nabopolassar tenia, was right. No?
0: Doncs això. Ja hem vist que altres havien triat l'opció d'emigrar, d'ocupar nous territoris aprofitant la despoblació, altres havien optat per replegar-se dins les seves fronteres i afrontar els desordres interns de la millor manera possible, però el que faran els assiris és justament l'opció contrària. Mm-hmm. De fet, la seva opció és la que trenca radicalment amb la lògica del món anterior i de l'esquema internacional que havia funcionat durant el bronze.
1: I com és això?
0: Doncs, bàsicament, agafem Assíria al llarg del bronze final, no? Entre el segle XIV, XIII, abans de Crist. Els reis assiris formaven part de les grans potències de l'època, no? Els hitites, els egipcis, els micènics... I intercanviaven ambaixades, regals enormes amb la resta de monarques importants de l'art mediterrani, des d'Egipte fins a Hattusas, mentre que amb les petites potències regionals, no? Els cananeus, la ciutat Biblos, Ugarit, Sidó, Tir, o altres ciutats cananees, practicaven un comerç, una diplomàcia, uns intercanvis, hi havia una xarxa interconnectada entre totes aquestes ciutats,
1: sí, sí, sí,
0: petites, aquestes grans potències, on, bueno, l'economia fluïa. Doncs bé, a partir del segle IX, abans de Crist, quan Assíria ressorgeixi de la crisi, no?, que arribarà, que aquest exitós regnat de Teglu Falassar primer havia contingut, però no evitat, ho farà, quan sortirà d'aquesta crisi, amb un esquema ben diferent al cap, que són els nous imperis del ferro, no? De la mà d'Assurdan II, el que els assiris volien d'aquests altres regnes, simplement, no?, no era com abans, que si jo vull cobre de Xipre, haig d'anar a Biblos i fer un regal i que llavors ens en portin i jo els hi dono. No. Ara el que faran és, vull una cosa.
1: L'agafo.
0: Mitjançant una conjunció equilibrada de campanyes militars anuals, saquejos, instauració de tributs, no? Imperialisme, un esquema, com podeu veure, molt diferent al que havia imparat a generacions abans. Mm-hmm. No? El tratat de Cadès, arriben els hitites, arriben els egipcis, es peguen i diuen, bueno, caballero, bueno, adéu, fins aquí. Els assiris
1: van a saco.
0: El món havia canviat i literalment s'havia convertit en ferro.
1: Que maco. No?
0: Una situació acompanyada d'un òptim climàtic que farà que des del segle X abans de Crist fins a finals del segle VIII la regió travessi per un període humit i fèrtil com potser no ha tingut mai a la història. Uh-huh. I això és el que portarà a la creació d'aquest, això que coneixem com l'imperi neoassiri, que és potser la més reeixida de totes les encarnacions d'aquest imperi, i que potser això és una història per una altra. I l'imperi neoassiri, què?
1: Molt bé, Alberto. Moltíssimes gràcies per aquest programa tan interessant. Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres us esperem a una altra setmana de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.
4: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
1: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest divendres 29 de maig a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, taller de tatuatges. Crea i experimenta amb la teva pròpia tinta, a càrrec d'Ainhoa González, una activitat dirigida a partir dels 12 anys i cal inscriure's al 972 30 4809 o a biblioteca@palafrugell.cat. És una activitat de la programació d'Arteca.
0: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
2: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: sa mare que te va parir.
1: Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcast sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

Un altre cop t'he trucat. És una merda que hagis marxat. De cop la vida et porta on menys esperaves.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
0: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
0: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
2: 64enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, divendres 29 de maig. Pregó i sopar popular, festes de primavera a les 21 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Pregó a càrrec de Ramon Plaja i Maria Plaja. Presentació i justificació del cartell a càrrec del seu autor, Gerard Soler. Sopar popular i actuació de Miquel del Roig. Dissabte 30 de maig, vermut literari Josep Pla. Passàvem les hores a les 11 del matí al Calau Bar de Calella. Baixada de carretons a les 12 del migdia des del Molí de Vent. Organitza Consell Municipal d'Entitats Juvenils i jornada de portes obertes de 16 a 21 hores a la nau dels Carrossaires. Diumenge 31 de maig, 40a marxa de la Garoina. Sortida a les 8 del matí des dels Amellers. Organitza Agrupació Excursionista de Palafrugell. Activitats carrossaires a partir de les 10:30 del matí a la plaça de l'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Sigues carrossaire per un dia. Remei Carrusel 2025 i presentació i reconeixement d'iniciatives escolars. Organitzen Associació Colles Festes de Primavera. Tercer campionat de botifarra a les 16 hores al Centre Fraternal. I Oxygen Fashion Show, 18 hores, Papelló Poliesportiu, quarta desfilada de moda.
3: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
0: Wintec, especialistes en tot tipus de tancaments en PVC i alumini, mosquiteres, mampares de bany, pèrgoles i tendals. Carrer Barris i Buixó de Palafrugell, al costat de Correus.
4: Aurisol, centre auditiu, revisions auditives gratuïtes i a domicili, finançament sense interessos. Treballem amb les millors marques del mercat. Carrer Tarongeta 17 de Palafrugell, davant del cel obert.
0: Grup PAC, correduria d'assegurances. Som la primera correduria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53 de Palafrugell.
4: Palafrugell Garden Center. Venda de tot tipus de plantes d'interior o exterior, així com complements de jardineria per fer del seu jardí i de la seva casa un espai verd. Carretera de Llofriu a Palafrugell, al costat de la rotonda. Comarcal 66, quilòmetre 0.
5: 45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: molt segurets.
1: Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
3: Diputació de Girona.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a...
0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El pròxim programa és una reemissió. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt bon dia. Els cremats Portbou, Arjau i Ultramar encapçalen la 59a cantada Veneres de Calella. El cap de setmana inclourà una projecció d'un documental, una cantadeta d'escoles, el mercat d'artesans, concerts i serveis també especials de transport. La programació es desplegarà entre el 3 i el 5 de juliol. Què tal, com esteu? És dimarts 26 de maig. Avui també us explicarem que la Sala de l'Isaac i el Casamar participen en el menú de la Gamba de Palamós. La nova edició d'aquest any compta amb la participació d'11 restaurants, entre ells dos del nostre municipi. La campanya gastronòmica, que s'allargarà fins al 14 de juny, promociona la gamba certificada amb la marca de garantia Gamba de Palamós amb menús elaborats especialment per l'ocasió. I Palafrugell commemorarà el Dia d'Acció per la Salut de les Dones amb diverses activitats. La programació sota el lema Salut i Gènere, quan els símptomes no s'escolten igual, inclou un podcast aquí a Ràdio Palafrugell, una xerrada sobre salut i gènere i un taller d'autoestima i salut emocional. I Palafrugell impulsa un curs oficial de socorrisme en espais aquàtics naturals aquest estiu. Començarà el 25 de juny i combinarà teoria i pràctica entre Can Genís, la piscina municipal i la platja de Llafranc. Inclourà la inscripció al ROPEC i llicència de navegació recreativa oficial. És una formació oficial i subvencionada adreçada a persones majors de 16 anys. I l'Hospital de Palamós obté la màxima distinció internacional en la lluita contra el tabac. L'ha rebut en un acte celebrat a Malmö, a Suècia, on s'han reconegut 11 centres internacionals. És el primer cop que el centre assoleix el nivell més alt després d'anys d'evolució dins la xarxa catalana d'hospitals sense fum i diferents acreditacions prèvies fins a arribar a l'excel·lència internacional. I en esports també sentirem com van viure el sènior B del Club Handbol Garbí, també la seva promoció d'ascens, una promoció que continua la festa del Club Palafrugellenc i l'equip entrenat per Nino García, tot i ascendir, va perdre contra la Lleietà Argentona per 35-31, però conserva la renda de 7 gols del partit d'anada. Per tant, també doncs, sentirem com ho van viure i ens ho han explicat també aquí a Ràdio Palafrugell. I tot plegat també en una setmana amb un temps estable, calor i poc vent, amb aquestes temperatures doncs, que també van pujant. Tot això i molt més és el que tindrem en aquests pròxims minuts informatius aquí, a Ràdio Palafrugell.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Ja sabem qui actuarà a la 59a cantada d'Havaneres. Seran els Cremats, Portbó, Ultramar i Arrejau, tot enmig d'un cap de setmana intens dedicat a les havaneres, la música marinera i la cultura popular, amb una programació que s'estendrà del 3 al 5 de juliol. La cantada serà el dissabte a 10:15, dissabte 4, a la plaça del Portbó, i es podrà seguir en directe aquí a Ràdio Palafrugell i Ràdio Havanera, així com en pantalles gegants instal·lades a les platges del Canadell, del Port Pelegrí, de Llafranc i a Plaça Nova. Al passeig del Canadell i al carrer de Francesc Estrabau hi haurà també un mercat d'artesans durant la tarda i la nit, com a complement de l'activitat principal. Un cop finalitzada la cantada, a 1:15, diversos locals de Calella oferiran concerts de prop amb una programació que es donarà a conèixer pròximament. Per facilitar l'accés i la mobilitat, s'habilitarà un servei de bus gratuït entre Palafrugell i Calella, amb circulació de tarda i nit, així com un servei de taxi amb vehicles adaptats i de diferents capacitats. Abans, però, de la gran cita, el dia abans, el divendres 3 de juliol, començarà la programació amb la projecció del documental Calella de Palafrugell i les Havaneres, de Pol Álvaro, a les 6 de la tarda, local social de l'Associació de Veïns i Amics de Calella, local de la BAC, amb entrada gratuïta i organització de l'entitat i la Fundació Ernest Morató. El mateix divendres, a les 8 del vespre, al passeig del Canadell, hi haurà una cantadeta d'havaneres en format concert amb la participació d'alumnes de les escoles Barceló i Mates, Pibert, i també el Badruna de Palafrugell, així com de l'Olivar Vell de Begur. L'actuació comptarà amb Jan Frigola a la guitarra i la direcció de Bet Mestre, amb organització de la Fundació Ernest Morató i l'Àrea de Promoció Econòmica. I ja per acabar, l'endemà de la cantada, el diumenge 5 de juliol, a 10:15, la programació acabarà a la platja del Portbó amb el concert dels Amics de les Arts, que posarà punt final al Festival Ítaca 2026. El grup celebrarà els seus 20 anys de trajectòria amb un repàs dels grans èxits. I la campanya gastronòmica del menú de la gamba de Palamós ja està en marxa i aquest any amplia la participació amb 11 restaurants adherits, 3 més que en l'edició anterior, i entre els establiments participants n'hi ha el municipi de Palafrugell. Són la Sala de l'Isaac, el Llofriu i el Casamar de Llafranc, que se sumen als 9 restaurants de Palamós que formen part de la iniciativa. Tots els establiments estan certificats amb la marca de garantia gamba de Palamós. Cada restaurant ha preparat un menú propi amb diferents elaboracions de gamba fresca mitjana de Palamós. Les propostes inclouen plats a la planxa, a la brasa, arrossos, fideus, tàrtars, carpaccios, croquetes o consomés, entre altres opcions. La campanya es farà fins al 14 de juny i vol reforçar la promoció d'aquest producte emblemàtic de la gastronomia local. Els preus dels menús oscil·len entre els 45 i els 80 euros, segons l'establiment i la proposta gastronòmica. La marca de la garantia Gamba de Palamós, impulsada per l'Ajuntament Palamosí i la Confraria de Pescadors, vetlla per assegurar la qualitat, la traçabilitat i la sostenibilitat de la captura d'aquest producte. I Palafrugell ha organitzat diverses activitats per commemorar el Dia d'Acció per la Salut de les Dones, que se celebrarà demà passat. La iniciativa vol sensibilitzar sobre les desigualtats de gènere en l'àmbit sanitari i reivindicar una atenció mèdica més equitativa. El programa porta per lema Salut i Gènere quan els símptomes no s'escolten igual. Les activitats començaran demà a les 7 de la tarda amb l'emissió del podcast Capacitats a Ràdio Palafrugell. Hi participaran Marc Bataller, de l'Espai Dona, les ginecòlogues Helena Lineros i Laia Vidal, i també Marc Figa i Neus López, que són persones que pateixen endometriosi. També demà tindrem la xerrada Ha oblidat a les dones la medicina, a càrrec d'Helena Casadevall Adrué, que és fundadora i presidenta de l'associació Igualitarium. L'acte començarà a les 6 de la tarda a la sala d'actes de Can Genís. I la programació continuarà el 28 de maig amb el taller d'autoestima Salut Valenta, conduït per la psicòloga Imma Martí, del CAP de Palafrugell. L'activitat es farà a les 6 de la tarda al centre sanitari. Les persones interessades poden inscriure's a les activitats a través d'un formulari de l'organització i que podeu trobar a radiopalafrugell.cat.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia. Les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: L'àrea de promoció econòmica impulsa aquest estiu una nova edició del certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals, una formació oficial de nivell 2 destinada a preparar professionals per treballar en platges, rius, llacs i altres entorns aquàtics naturals. El curs, impartit per SH Concept Formació, començarà el 25 de juny i acabarà el 4 de setembre. La formació té una durada de 315 hores i combinarà classes teòriques i pràctiques. Les sessions teòriques es faran en horari intensiu de matins de 9 a 3 a Can Genís, mentre que les pràctiques tindran lloc a la platja de Llafranc i a la piscina municipal. El programa inclou continguts relacionats amb tècniques de natació, prevenció d'accidents en espais aquàtics naturals, rescat i primers auxilis. A més, les persones participants obtindran la inscripció al RUPEC i la llicència de navegació d'embarcacions petites d'esbarjo i motonàutica. La formació és 100% subvencionada i les places són limitades. Per accedir-hi cal tenir 16 anys complets, disposar de DNI o NIE i estar inscrit al SOC com a demandant d'ocupació o millora de feina. També es demanen requisits propis del certificat professional de nivell 2, tot i que el centre ofereix una prova específica d'accés per qui no els compleixi. Les inscripcions i tota la informació detallada les podeu trobar a radiopalafrugell.cat i al web promocioeconomica.palafrugell.cat. I d'altra banda, l'Hospital de Palamós ha aconseguit per primer cop la certificació OR de la Global Network for Tobacco Free Healthcare Services. És la màxima distinció internacional en l'àmbit de la lluita contra el tabaquisme als centres sanitaris. L'entrega del guardó s'ha fet aquest dimecres passat a Suècia, en un acte internacional on s'ha reconegut un total d'11 centres d'arreu del món que han obtingut o han renovat la certificació durant aquest 2026. Entre aquests centres també hi ha dos equipaments catalans més, que són la Clínica Sant Josep de Manresa i la Fundació Hospitalàries de Sant Boi, que en aquest cas ha renovat la seva acreditació. L'Hospital de Palamós s'incorpora així per primer cop al nivell més alt d'aquesta xarxa internacional, un reconeixement que suposa arribar a la màxima categoria dins els estàndards establerts per l'organització global. El centre forma part de la xarxa catalana d'hospitals sense fum des de fa 20 anys, a través de la qual s'ha desplegat una tasca sostinguda de promoció de la salut i de suport a la deshabituació tabàquica. El procés ha permès una evolució progressiva en les acreditacions. El nivell bronze, el 2014. La plata, el 2017. I la menció d'or, el 2022. Fins a arribar ara a la certificació OR Internacional, que és el punt més alt del sistema d'avaluació. Per obtenir aquest nivell, el centre ha de demostrar la implantació de polítiques de control del tabaquisme segons els estàndards exigents de la xarxa internacional. Les sol·licituds són analitzades per un jurat internacional que valora fins a 8 criteris diferents. Entre aquests, la formació específica en deshabituació tabàquica per als professionals, l'ajuda directa a les persones que volen deixar de fumar, el compliment de la normativa de recintes lliures de fum i la senyalització adequada dels espais. També es té en compte la comunicació i la sensibilització sobre els efectes nocius del tabac. Tot plegat també, avui hem de fer un cop d'ull a l'agenda d'activitats que tindrem per aquesta tarda. De fet, a 6:15, al local social del barri de la Punxa, tindrem l'Hora del Conto sobre Pinotxo. L'Hora del Conte, que anirà a càrrec d'Olga Cercós, forma part de la programació Viu al teu barri, i també l'organitza una Hora del Conte que l'organitza la Biblioteca de Palafrugell. Olga Cercós ens ho ha explicat així a Ràdio Palafrugell.
2: Soc l'Olga Cercós i aquesta tarda us espero a 6:15 al local social de La Punxa, a Palafrugell. Us explicaré una adaptació de l'obra de Carlo Collodi, Pinotxo. El creador de Pinotxo, l'escriptor Carlo Collodi, va néixer un 24 de novembre de 1826 a Florència. Per això aquest any estem celebrant el 200 aniversari del seu naixement. I si veniu aquesta tarda podreu escoltar aquesta història d'un titella de fusta, en Pinotxo, que és el protagonista del conte. I és un titella de fusta que sembla un nen de veritat. que vol portar-se bé i creure el que fa, el que li diu el seu pare i el que li diu també una fada. Però en Pinotxo és molt entremaliat i quan diu mentides, què li passa? Doncs que el nas no li para de créixer. Us espero aquesta tarda, doncs, a 6:15 al local social de la Punxa.
0: Una activitat que va dirigida a infants a partir de 4 anys.
1: Tota l'actualitat a radiopalafrugell.cat i a les nostres xarxes socials.
0: I avui també tindrem una altra proposta, i és que a les 6 a Can Genís hi haurà el taller de paternitats i criança corresponsable per conèixer els beneficis de la corresponsabilitat en les relacions afectives i familiars. Forma part del projecte Temps per Cures del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Corresponsable Estatal. Tot plegat, doncs, si voleu tenir més informació, podeu consultar el web cultura.palafrugell.cat. És una activitat gratuïta.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: I ara és moment de parlar d'esports, perquè ja us ho vam explicar ahir, no?, que el club amb el Garbí ha viscut dos ascensos aquest cap de setmana, però volem saber com ho han viscut, en aquest cas el sènior femení B, que ha continuat a la festa de l'handbol al Garbí, tot plegat en una setmana molt intensa, i que, en el cas del sènior femení B, després d'una lliga magnífica, hi van caure les semifinals de bales que finalment han estat les campiones, que són el Vilanova del camí B. A la final de consolació, amb el premi de l'ascens, van dominar el partit d'anada amb una renda de 7 gols, de 38 a 31. Malgrat això, a la tornada sí que van haver de patir, però, tot i el resultat, tot i perdre aquest cap de setmana, no va fer que les palafrugellenques, doncs, no tinguessin, doncs, van mantenir doncs, les opcions d'ascendir a la Lliga Catalana Argent. Així ens ho ha explicat als nostres micròfons Nino García.
1: Bé, i arribem al final de la temporada amb l'objectiu complet, després d'haver jugat ahir a Argentona, davant d'un equip que ens va plantar cara en tot el partit, una pista molt complicada. Va ser un partit, a la primera part, bueno, vam dominar més nosaltres el joc, vam córrer bastant, va haver algun parcial de 4-5 per sobre, al final vam acabar guanyant d'una a la mitja part, i a la segona part elles havien de reaccionar, sempre dic el mateix, però és que és així, i al final ho van fer. Nosaltres vam intentar parar-los el cop, però va haver un moment que perdíem de 5-6 gols, 6 gols, i per tant estava la cosa molt, molt igualada. Per sort vam capgirar la situació i vam acabar guanyant, o sigui, perdent el partit de 4 per guanyar l'eliminatòria global.
0: Recordem que és un equip que és el primer any que competeixen, el primer any doncs, que s'ha format el sènior femení B, i que les jugadores del Garbí també van participar a les celebracions del cap de setmana. En recordem del masculí, que va pujar a Primera Nacional i que, segons el seu entrenador, el fet doncs, que també ho celebressin va passar factura en aquest partit.
1: Es va notar molt també la part física al final de la segona part, perquè, com tots sabeu, venim d'on venim, el que ha passat a Palafrugell aquesta setmana ha sigut molt gros. Jugadores, evidentment, que són part de la família i amigues dels jugadors del primer equip, també ho van celebrar molt i van allargar fins a altres hores de la matinada de dissabte, fins i tot diumenge encara ho celebraven, i agafa el cotxe a quarts de 5, tot just quan comença la rua aquí, i vés-te'n a jugar un partit, no? Doncs que et doni l'ascens, sapiguem el complicat que és gestionar totes aquestes emocions i també la part física, no? Perquè, com dic, ho van celebrar, la majoria ho van celebrar bé, i gràcies, mira, al final el compromís i el caràcter va fer que passéssim i que assolíssim aquest objectiu i aconseguim doncs, l'eliminatòria.
0: Una temporada que la descriuen de magnífica, tal com ens explica el seu tècnic.
1: Dic que ha sigut una temporada molt bona, que moltes gràcies per tota la cobertura que ens heu fet i esperem que aquest equip de noies, que ara són present però que segurament seran el futur, que els pròxims anys ens donin una alegria similar a la que ens han donat els nois aquest cada setmana, que estic ben segur que també tard o d'hora, de la manera que s'està treballant, acabarem arribant. Per tant, doncs, ja està. Ara toca descansar, reposar i bé, i mirar d'allà d'aquí no gaire començar a planificar la temporada que ve, com anirà tot, i a veure si podem fer-ho quasi tan bé com hem fet tot aquest any. Per tant, ja està. Fins aquí. Moltes gràcies.
0: Gràcies també a vosaltres per enviar-nos sempre les prèvies, les cròniques dels diferents partits, així com també a tots els equips que han col·laborat amb el Palesport en aquesta temporada. Ja a recta final de l'informatiu, migdia d'aquest dimarts 26 de maig. Tot plegat en una setmana marcada per l'estabilitat meteorològica i l'ambient calorós. Segons Josep Pasqual de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, no es preveuen canvis importants fins a finals de setmana. Pel que fa al vent, no hi ha previsió de garbí fort ni tampoc de situacions de mala mar. Només es mantindran les marinades habituals de tarda.
2: No tindrem cap ventada, sí que les típiques marinades, que algun dia doncs, pot ser una mica més fort a la tarda, però en principi doncs, un temps molt tranquil.
0: Les temperatures continuaran sent elevades per l'època. De fet, Pasqual destaca que el temps estable, amb el sol, l'aire càlid i la poca ventilació, afavoreix que tinguem un ambient clarament calorós.
2: Ara el sol escalfa igual que el 20 de juliol, per exemple. I el dia és tan llarg, no? Però, a més, amb aquesta calma i aquest aire càlid que ens ha arribat en superfície, doncs fa que la temperatura sigui força alta.
0: I pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, ja arriba als 20,4 graus. Això vol dir aproximadament 3 graus per sobre de la mitjana habitual. Segons ha explicat, l'escalfor es concentra a la superfície del mar, mentre que a uns 20 metres de profunditat la temperatura ja baixa fins als 17 graus i mig.
3: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: I fins aquí el repàs informatiu d'aquest dimarts. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Recordem, avui, a partir de les 6 de la tarda, us esperem en directe a l'emissió del ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Palafrugell, que, com sempre, el podreu seguir al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Que vagi molt bé. Fins després.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de Palafrugell. Yeah. Worldwide. 2025.

0: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.
1: Espai i temps.

0: presència i amor.
1: Música amb segell Ràdio Palafrugell.
2: M'encanta quan em dius que vius per mi.
1: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
3: Quan ens tornarem a veure, quan ens direm la veritat.
1: Sona primer a Ràdio Palafrugell.
4: Hey, yo, Jace.
5: Oh, yeah! Oh, yeah!
4: Say something to her. Holla at her.
5: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
4: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. Al 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

All the good times are past and gone. Tots els bons temps ja són passat i han marxat Lester Flatts i Earls Crooks. Benvinguts, benvingudes a una nova edició del Temps de Country, dels més grans que hi ha hagut, sens dubte, a la història de la música, aquest duo de bluegrass, Lester Flatts i Earls Crooks. Tots dos havien estat membres de la banda de Bill Monroe, de Bluegrass Boys, a finals dels anys 40, i van formar aquest duo l'any 1948, que és, sens dubte, un dels més importants que hi ha hagut en la història de la música del bluegrass. Avui comencem amb ells, la seva música, d'aquests anys en els quals ens van portar temes com aquest que acabem d'escoltar, o, per exemple, aquest que es deia The Legend of the Johnson Boys, un disc publicat originalment en llarga durada l'any 1962 per al segell Robert. L'escoltem.

Quina música més excepcional, amb gent que els acompanyava, com el violinista Paul Warren, per exemple, en la majoria dels seus temes, que varen enregistrar de manera conjunta fins l'any 1969. Hem escoltat aquest clàssic entre els clàssics, peça magnífica, on te les hi hagi, The Wreck of the Old 97, a càrrec d'aquests dos extraordinaris, meravellosos artistes que són Lester Flatt i els Cracks, o que eren, però sempre els conservarem. 1962, una quarta i darrera peça d'ells, amb aquest començament del temps de country amb Rafael Corbí, que sóc jo, per si no ho sabíeu. Sun's gonna shine in my back door someday.

Magnífica, la seva música, les seves interpretacions, que no ens cansaríem mai d'escoltar. Bluegrass del més pur amb Lester Flatt i els Crocs per començar el nostre programa. M'encanta recuperar de tant en tant compactes LPs llarga durades de fa temps i sobretot si no són gaire coneguts. Ranch Romance va ser una banda que l'any 1991 va editar un disc realment magnífic que em va encantar, que es deia Blue Villages. 1993 és quan va veure la llum a través de Sugar Hill Records, aquest àlbum d'aquesta banda de Seattle, de l'estat de Washington, format per Joe Miller, Barbara Lamb, David Keenan, Nona Devoyne, penso que es pronuncia així, i Nancy Katz. Ranch Romance, amb aquesta peça magnífica que es diu What's Wrong With You.

0: me what's wrong with you.
1: Una passada de Western Swing, aquest What's Wrong With You, amb els Ranch Romance, 1993. I un xic abans, avui també recordem una cançó del mestre del rodeo i de la música country, Chris LeDoux. Dream On Cowboy va ser una de les cançons que estaven incloses dins el seu llarga durada del 1979, Western Tunesmith, un dels grans personatges del món de la música que va trigar a ser descobert, en aquest cas gràcies a una cançó de Garth Brooks, però que sempre hem admirat per la seva música. Chris LeDoux.

Espero que us hagi agradat aquesta cançó recordant, homenatjant el gran Chris Ledoux, que també ens va deixar massa aviat. El següent dels protagonistes amb el temps de country aquesta setmana serà el cantant Dale Watson, el cantant nascut el 1962 a l'estat d'Alabama, Birmingham, i que és un d'aquests grans artistes que ha passat per la història de la música amb un munt d'àlbums, sempre amb un toc més de country tradicional, d'allò que molts els agrada dir Ameripolitan i que ens aporta doncs música texana. Per què si és d'Alabama? Doncs perquè va viure a Carolina del Nord i després, quan era petit, també la seva família va emigrar a Pasadena, a Texas. Dale Watson, des d'aquest àlbum que va editar l'any 1997, I Hate These Songs, amb Jack's Truck Stop en Café.

La música del record ens ha acompanyat i la música del present també ho farà des del 2026. Nascut l'11 de maig de 1983 a Kamloops, a la Colúmbia Britànica, en Dan Bremness ens acompanyarà avui, cantant, guitarrista i compositor canadenc, bàsicament de música cristiana contemporània, tot i que bastant destacat també amb un estil pop, folk i country. Avui ens portarà alguna de les seves cançons, com per exemple aquest tema que ha publicat recentment com a senzill el 2025, que es diu Call Your Name.

Música cristiana, càrrec d'en Dan Ramnes, i aquestes cançons, que originalment pertanyen a dos EPs, un que va publicar el 20 de juny de 2025, anomenat The Hero, i l'altre el 24 d'octubre del mateix any, anomenat The Villain. Resumits ara amb una llarga durada anomenat The Hero and The Villain, per tant, que ens porta les cançons d'aquests dos àlbums. Un total de 15 peces s'hi troben incloses, aquests senzill que acabem d'escoltar, Call Your Name, o també aquesta cançó que és la cobra del disc, Started With You.

del 2026, en 60 anys enrere, el 1966, per escoltar una cançó enregistrada per un gran artista de country i de bluegrass, actiu durant més de 70 anys de la seva carrera, que va acabar als 93 anys, el 2019, quan va morir. Havia nascut el 1925 a Cremora, a l'estat de Virgínia. Malcolm Bell Wiseman, conegut com Mac Wiseman, ens acompanya avui amb un tema de l'any 66 amb el nostre programa i que es diu My Sleep in Your Barn Tonight, Mister.

Mark Wiseman i els records musicals de fa 60 anys enrere, però boníssim, sens dubte. Ara recuperarem un disc del 2017, un EP publicat per la cantant de Aledo, de Illinois, la Margot Price, Margot Ray Price, nascuda el 15 d'abril de 1983, i que és una excel·lent cantant, bona compositora, productora i també autora de llibres. Resideix a Nashville. En el seu moment la varen qualificar com la nova estrella de la música country. El seu àlbum de debut va ser el 2016 amb Midwest Farmer's Daughter i després va publicar el 2017 aquest disc que ara mateix recordarem. També va publicar l'All American Mate, si recordeu aquell mateix en 2017. Bé, són EPs com aquest Weakness, publicat el 28 de juliol de 2017 a través de Thurman Records, del qual escoltem el tema Paper Cowboy.

fer més llarg com no se sol fer habitualment, però que sí que era d'aquesta manera. Weakness era un EP i la cançó que li dona nom va sortir també com a senzill amb el seu moment, tot i que també és una cançó que després va incorporar-se amb aquell àlbum anomenat All American Made, un àlbum que va arribar al número 1 de les llistes de música country del Regne Unit aleshores. Diuen que amb aquest EP es havia notat molt la influència d'en Tom Petty amb les seves composicions. Bé, això és el que ens comentaven i això és el que escoltarem. Aquest Weakness, cançó composta per la mateixa Margot Price al costat d'en Jeremy Avey i que sona d'aquesta manera.

Anys enrere, Universal Music Australia va publicar aquesta cançó d'Adam Eckersley i la seva banda. Una cançó, una peça anomenada Should Have Known Better. Potser us sonarà.

Pain, amb una altra cançó independent que recobrem avui, Sometimes Even Heaven Can Be Hell. A vegades el cel també pot ser l'infern. Aquest 2026 hem tingut el ple també de gaudir d'un disc d'en Parker McCollum, el cinquè àlbum d'estudi. Avui repassarem aquest àlbum que es diu com ell, Parker McCollum, però, atenció, és un disc del 2024 que ha vist la seva edició de luxe aquest any 2026, amb un total de quatre cançons més, i encara amb una altra edició en té una altra de peça addicional feta, en aquest cas, en format acústic. Un àlbum realment magnífic que ha comptat amb senzills com aquest número 2 a les llistes del US Country Airplay, anomenat What Kind of Man.

En Parker McCollum és un jove intèrpret, va néixer el 1992 a Conroe, a Texas, i que va debutar amb The Limestone Kid, un àlbum realitzat el 2015. En Parker McCollum ha obtingut des d'aleshores diversos números 1 a les llistes americanes, sobretot a partir del 2020, en Texas, amb cançons com el Pretty Heart o el To Be Loved By You del seu àlbum Gold Chain Cowboy, un àlbum realment magnífic, i després el Never Enough, també el Burn It Down, també arribava al número 1. Fins aleshores, fins l'any 2020, totes les seves produccions eren independents i havia aconseguit èxits menors a les llistes regionals texanes. Segon senzill que repassem d'aquest àlbum, aquest Killing Me, un tema que ens ha arribat també a través d'aquest àlbum i que va sortir com a senzill el 2026 i, com a molt, de moment, el número 46.

Aquestes dues cançons, malgrat un set del 2024 i l'altre del 2026, també són de l'àlbum original i també pertanyien. Però sí que hi ha un senzill promocional que ha sortit només directament des de l'edició de luxe. No es pot trobar amb les 14 peces originals de l'àlbum. És aquest tema també coescrit, com gairebé tots els temes de l'àlbum, per al mateix Parker McCollum. En aquest cas, la cançó es diu Big Old Fancy House i l'escoltem també amb el nostre programa. Thank you.